La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.

Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries. Única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Felicitats pel programa.
2: Molt bon dia, bona hora, benvingudes i benvinguts al Matina Codina de RAC 105, les 6 tocades. Passa mig minutet d'aquest punt horari, que vol dir que comença el Matina Codina tret de sortida i anem disparats ja cap al cap de setmana. Una abraçada a tots els oients que aquesta hora, pel motiu que sigui, ja esteu sintonitzant la ràdio. Feu bé de fer-ho, perquè aquí teniu garantida i assegurada tota l'energia, el bon to, el bon humor i la informació per començar el dia. Si estava bé el llit avui, Sí, m'hi hauria quedat una estona més, però vaja, ja sabeu que això de la ràdio també és una cosa que ens apassiona i ens entusiasma. Espero que estigueu molt bé fent el que feu, i fins a les 11 del matí serem aquí fent el tonto, com cada dia. Ja ho diu sempre el meu pare, tu fes tonteries, això sí que et va bé. I no m'ha anat tan malament, tampoc, hòstia. Bé, va, escolta'm, previsió del temps. S'acosten canvis, Es veu que s'acaba la monotonia atmosfèrica. Demà a la tarda apareixeran els primers núvols de canvi. És només el principi. Diumenge serà un dia variable amb els primers ruixats al Pirineu. I la setmana vinent, el vent molt humit de llevant i una lleugera inestabilitat provocaran un temps insegur amb ruixats aquí i allà. Per tant, comencen a treure al cap alguns canvis. La setmana que ve serà més mogudeta, però avui encara sol. Últim dia de sol, sense interrupcions, temperatura molt alta. Demà a la tarda augmentarà la nuvolositat i la temperatura baixarà una mica, sobretot a la costa, amb lleuger vent molt humit de l'est. Diumenge amb més núvols i primers ruixats al Pirineu. Setmana vinent, aquesta humitat que comentàvem. Però, pel que fa avui, ens alegrem moltíssim d'aquesta previsió del temps, perquè recordeu que és jornada gran en aquesta casa. Sí. Avui a 8:45 del vespre organitzem un dels macroconcerts de les festes de la Mercè, aquí a RAC 105, i esteu tots convidats amb entrada lliure per tothom. Serà a l'Avinguda Maria Cristina, amb els Catarres, la Maria Jaume, el Marcos, els Amics de les Arts i Teràpia de Xoc. Una nit per vibrar amb els millors artistes del nostre país i brindar per molts més anys de ràdio i, sobretot, de música en directe, que no es perdi mai. No hi falteu, perquè la cosa promet. I ja sabeu que jo sóc molt del carpe diem i de celebrar la vida mentre es pugui. En parlarem al llarg del programa d'avui, que tocarà molts altres temes i tindrà ben activat l'esperit de cada divendres, perquè avui és aquell dia de la setmana que nosaltres anem endolladíssims. Us esperen la bona música i el millor entreteniment matinals pel que fa a l'actualitat. No patiu, perquè aquí us anirem informant puntualment. A més, sentirem tots els àudios de l'actualitat i els grans virals del dia. Parlarem de la bola negra dels Javis. Ja sabeu, una gran candidata de sumar uns quants Oscars en la pròxima entrega d'aquests guardons als més prestigiosos del món del cinema. Avui s'estrena La bola negra a més de 500 sales de tot l'estat. Tindrem també l'acudit del dia explicat per la gran Marta Massip, recepcionista de RAC 105. Amb el Xavi Cazorla us explicarem tot allò que hem pogut saber del piro musical de la Mercè d'aquest diumenge amb la selecció musical del Josep Montero de Cas Grasses. I com cada matí sentirem el més destacat del prime time de la tele i la Mar Puga ens acostarà la història d'un oient d'aquest programa, del Matina Codina, que va parir la seva criatura mentre de fons sonava RAC 105. Perquè RAC 105 està present en moments molt diversos de les vostres vides, fins i tot en el moment de néixer una criatura. Avui tindrem detalls d'aquesta història a les 9 del matí. I com cada divendres, totes les novetats musicals de la indústria discogràfica i molta, moltíssima bogeria. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Aquest aplaudiment és per tots vostès, de tot cor.

0: Diputats espera l'informe policial sobre l'incident del gas pebre. Perdoneu, eh?
1: T'han tirat gas pebre, tu?
2: Ai, pobre!
3: Molt bé aquest acting de
0: segar. És que el gas pebre va arribar fins aquí a la redacció.
2: Ja veig.
0: I encara estem afectats. Doncs avui el Congrés espera l'informe sobre l'incident del gas pebre d'ahir per decidir si sanciona el PP. Va ser una situació surrealista i rocambolesca. Sí. Un treballador del partit, del PP, va buidar tot un pot de gas pebre en un lavabo. Li va semblar que era molt bona idea, sí, això.
3: És que no et pots més tot, tu.
0: Era un plaf sense fissures.

0: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Mig matí al lavabo de la feina. Aprofita i sintonitza'ns. Matina Codina, més entretingut que una revista de decoració. De 6 a 11 a RAC 100.

0: i ara totes les pífies i relliscades que hem fet aquesta setmana als integrants del Matina Codina al Patina Codina. Un recull que ens porta el Xavi Cazorla.
1: I avui, atenció, és un especial pífies a les trucades que hem rebut al llarg de la setmana. I començarem per una modalitat que gaudim molt els de l'estudi, de la gaudim menys tu, Ernest, que és quan truquem a algú que no et deixa parlar. I això va parlar...
0: No entenc per què gaudiu tant amb, quan jo ho passo malament.
2: Quant estrès.
3: No sé, és perquè sóc així.
4: Tens una estressada molt, molt entretingut.
2: Molt tendre.
4: Quan no ets víctima d'aquesta,
0: m'agradaria, saps? M'agradaria sentir-me acompanyat i estimat pel meu equip.
4: Una cosa no treu l'altra.
1: En tota la secció d'avui no t'hi sentiràs, ja ho veuràs. Començarem a sentir el Magí.
0: Sí, sóc el Codina de la ràdio.

0: Quin poble és això?
1: Sí, pues mira, pues molt bé, escolta, ahir vaig fer els 89.
2: Gràcies, Ernest, sí,
1: a la
2: Gràcia.
1: A la Vila de Gràcia, que és la capital de Barcelona, eh?
0: Estem parlant d'un barceloní, diguem-ne, important, eh?
1: Gràcies.
3: Escolta. Que no t'entera.
0: No, desconeixia aquest moment.
1: La festa major de la Plaça del Sol era coneguda internacionalment.
0: Escolta, una cosa, un personatge de la faràndula... Sento molt merder. Magí, recita'ns un tros del text d'aquesta obra de teatre, del teu personatge castizo madrileño. Va.
1: Digues, que ara no sentia ja un
0: altre
1: Bueno, senyores i senyores, aquí els companys me reclamen, eh? Moltes gràcies.
0: No, o sigui, missió impossible, eh? Amb el Magí de Gràcia, que quan no m'interrompia, no em sentia, no m'entenia.
2: Va ser difícil.
0: Un desastre.
2: Doncs aquesta no ha estat la trucada que pitjor ha sonat o amb pitjor so de la setmana.
0: Cazorla, quin mal rotllo, tu. 902-477-105. Ja tenim algú que està marcant el telèfon. Hola, bon dia.
4: Qué susto.
0: Abaixa'm la ràdio, carinyo. És que no sap què és ell o ella.
5: La madre que me parió.
0: Abaixa la ràdio, que estàs en directe, cari.
5: Tienes ahí un problema morrocotudo.
2: Qui hagi trucat a la ràdio, que la baixi.
0: Pots parlar?
5: Vinga,
0: ja està. L'he penjat.
2: L'has penjat? Difícil,
0: M'estic plantejant abolir, després de la secció de bífies d'aquesta setmana, les trucades. Que no es pugui trucar al matí d'avui.
2: Sí, ja està.
0: Què us semblaria? Aquesta decisió categòrica, us sembla bé o no?
6: Bueno, perdona, hi ha molta gent que t'aplaudiria amb les orelles, perquè hi ha molta gent que critica el tema de les trucades, perquè considera que només li fa gràcia a la persona que truques. Mm. I la resta estem allà escoltant, mira, el nen aquest de torn.
2: S'hauria d'implementar, o sigui, que la gent sàpiga, per exemple, que la ràdio està apagada.
0: La intel·ligència artificial ha evolucionat tant que té consciència i ens batarà tots, i en canvi no, és impossible que el telèfon soni bé.
2: Ja.
0: Això és patètic. Sí. Bueno, acabem, Cazorla, va.
2: Sí, va, que hi ha altres pífies que no eren trucades, però estan totes en aquest trenet.
0: Toc musical de RAC 105 brilla més que mai gràcies a la incorporació recent.
5: Acciones que han perjudicado.
7: ¿Qué?
5: Equivocado.
7: Aquí, i anar al bar a fer el cafè no significa treballar.
0: Per què parla català medieval?
8: Perquè se'ls ha de fer entendre aquests galipardosos de la CUP, el que és.
2: És un galipardós.
8: És una paraula nova d'antiga.
2: Es barrejat.
8: És galifardeu i llepardós. Que és una paraula que tampoc existeix.
0: Seguim, hi ha més notícies.
9: Sí, els Mossos busquen un pres.
2: I aquí el concursant li feia preguntes molt compromeses amb un polígraf i si deies la veritat guanyaves fins a 100.000 euros.
0: Clàudia, quin ha estat el planasso que estàs explicant a tothom avui a l'oficina?
2: Valen 4% d'inflació, i això vol dir que us està pujant més cada mes el que us costa complir el sistema de compra. Vosaltres heu vist el logo de Wall Street?
0: Sí,
5: hombre, claro.
2: Doncs ara faran el logo. No me'n recordo com
0: De Hormuz Street.
2: De Hormuz Street, perquè és un estret, no és bona. Ho presentem molt bé.
9: Amb les primeres notes.
0: Julio en regalava aquest Gangsters Paradise.
10: Claro que sí, hombre.
11: Ja que has de matinar, fes-ho de bon humor.
12: Si escoltes el matí de l'Eolé.
11: Posa el matí a Codina de RAC 105.
12: Amb l'Ernest Codina.

0: un drama és el casament més desastrós de la història recent, Sergi Ferrer.
1: És una boda que es va celebrar a Ourense i que va acabar en batalla campal.
2: Ostres!
1: Destrosses de milers d'euros al local.
2: Què dius?
1: La Guàrdia Civil personant-se a l'escena i un gir encara pitjor que us diré al final que crec que fa que sigui la història més terrible que he explicat mai en aquest programa.
2: Està podent-nos un juego, eh?
0: T'escoltem.
1: Es veu que la parella... Bueno, van casar-se, van fer d'això. I van anar a un racó i van estar parlant. I la conversa es va posar una mica tensa.
2: Ai.
1: Es veu que la parella tenia un acord, que encara no ha transcendit el motiu, on la núvia, després de casar-se, havia de rebre per part de la família del nuvi 40.000 euros en efectiu.
2: Carai.
3: Vale.
1: Com dient, casa amb mi, farà una sorpresa que t'encantarà.
0: És un casament arreglat.
1: Vale, sí, no? 40.000 euros en efectiu. I el nuvi va dir, però un moment, però que hem de treure el vermut. No. Luego lo hablamos.
0: És allò, disfruta, cariño.
1: Ja està, agafa una croqueta.
0: Sí, sí.
1: Si la croqueta aquí, aquesta no falta de nada.
0: Ella volia els calés.
2: No són croquetes, el que dice són empanades, eh?
1: I la tia, bueno, empanades. I la tia va dir, no, que jo vull els diners. I l'altre, però un moment, cari, si no acabo de casar, tenemos toda la vida. Que no, tal. Se lo voy a decir a mi primo. Llavors va allò que passa, que ja es comencen a ficar les famílies.
2: Ai.
1: Vale. Arriba la família d'ella, que exacte, que diu el dinero, que si unes mierdas, no sé què.
2: Ostres!
1: Agafa la família del nuvi i diu, pues tú que le has dicho, que te mato, que no sé què, tu el de las croquetas, vuelve, tal, o sigui, tot això, posat al banquet, comencen a volar plats.
2: Què dius?
1: Comencen a volar plats, comencen a volar gots, comencen a volar bufetades, cops de puny, fins que l'organització es veu superada, els propietaris del restaurant truquen a la Guàrdia Civil i es persona a la Guàrdia Civil per separar la baralla.
3: Què dius?
1: Total, que acaba calmant-se una mica el tema.
2: No, menys mal.
1: Fan el dinar, fan el banquet.
2: Que guapo, que fred després,
0: no ha passat res.
1: No ha passat
2: ara surt el primer plat.
0: Surt l'àrbit i diu, siguen.
1: I llavors van posar Sweet Caroline, tothom va fer allò amb els mocadors. Genial. Acaba el banquet, acaba la festa i diuen, bueno, què fem amb els diners?
2: Ai.
1: I una de les persones convidades diu, no, els diners no, que t'he d'explicar una cosa, i aquí ve el gir.
0: Ostres.
3: Ai.
1: I li diuen al nòvio, la teva dona, que fa 20 minuts que us heu casat, acaba de sortir, deixa'm a capel això, acaba de sortir del lavabo amb un xaval, un cambrer, que estava zumbant al lavabo.
3: Què? Mama, va!
2: Que desagradable.
1: Al lavabo.
0: Rico.
1: La núvia es va.
0: Això ja feia temps que durava. Ja feia temps que durava això.
1: Poques hores després de casar-se, en el trajecte, diguem ja, de l'arribar al pàrquing al cotxe, ja havien trucat a un advocat per gestionar el divorci.
3: Home.
0: O sigui, molt curt, no? Al final, el casament.
1: Molt trist. Es casen, es peguen, banyes, divorci, i aquests 40.000 euros, que suposo que serà per pagar els desperfectes.
0: Com m'agradaria estar de convidat a un casament d'aquests.
1: Que guapo. És impossible no passar,
2: però que passi tot això.
3: Series el cambrer.
2: Però que passi al final, sisplau, que els convidats quan anem a un casament ens agrada menjar, i llavors això t'esgarra tot el jabal.
1: Tu imagina't la baralla, la tensió que hi devia haver, tothom de mala hòstia, i arribes a la taula i posa, hola, eres el capitán de la mesa, tienes que animar a todo el mundo. Uf, que vaya marrona.
0: Més que mai te casaste la cagaste. Gràcies, Sergi.
1: De res.
4: Informació, rigor, periodisme.
5: Una delícia de programa.
4: Tres coses que no trobaràs al Matina Codina.
5: Un programa casi de lujo. Debería ser un despertadiós.

0: Ole, ole, ole, ole. Què, sortiràs de festa a Belcaral? Bon dia, aquest cap de setmana hi ha plans d'una mica d'esbarjo, d'entreteniment, d'oci nocturn i tal. No?
1: Mira, saps què passa? Que l'endemà, com diumenge, començo a treballar a les 6 del matí.
0: És veritat. És
1: llavors,
0: veritat.
1: A veure, no seria la primera vegada que compagino les dues coses.
0: Ja, sí, sí.
1: Però també ens hem fet grans.
0: És que treballes més que una màquina de vending, tio. Sí.
1: Bé, depèn del dia.
0: Que sàpigues que estàs convidadíssim al backstage. Home, avui al concert de la Mercè de Reixent 5.
1: Això el bo és que comença a 8:45.
0: Clar,
1: vull dir que
0: no tens excusa, no tens excusa. I allà pensa que hi ha piscolabis, eh?
1: Ah, piscolabis i tot, eh?
0: Ja, home, sí.
1: Hi ha alguna cerveseta?
0: Les que vulguis.
1: Ah!
0: Sí, sí, sí. A més, tu ja saps que ets un tio molt estimat pels oients d'aquest programa i per mi.
1: Em consta per tu, sobretot. Pels oients no, i oientes, no ho sé.
0: Sí, home.
1: Per teva m'arriba.
0: Ja són uns quants anys que vas venir, també, perquè
1: sí,
0: ja et coneixen.
1: Que me'n repico. Sí.
0: És l'Abel Caral, el nostre home del temps, que no portes grans notícies. Sí que és veritat que esteu començant a dir, els del temps, que la setmana que ve...
1: Sí.
0: La setmana que ve poden passar cosetes.
1: I els mapes d'avui s'animen una mica més, eh?
0: S'animen, eh?
1: Sí.
0: Bé, comencem per aquest divendres, el cap de setmana, i si ens has de dir alguna cosa que vegis mitjanament clara de cara a la setmana que ve...
1: Va.
0: Tu fot-li.
1: Doncs mira, de moment, avui, ara mateix, torna a fer fresqueta, una mica menys que ahir aquesta hora, però bé, agafem un jerseiet, sobretot a l'interior. Aquest jersei al migdia sobrarà. Ahir vam arribar a 35 graus en alguns sectors de Ponent, de l'Ebre. Avui cap a l'Ebre, interior de l'Ebre, podem arribar als 36, 37 graus.
0: Un altre cop, tu.
1: Vull dir que déu-n'hi-do.
0: I la resta... Deuen estar-ne fins als pebrots.
1: No, imagina't. I la resta, de 30-33 graus a l'interior fàcilment. Per tant, caloret avui... Demà afluixa una mica, caloreta o calorassa, demà afluixa una mica a l'interior de Catalunya, 2-4 graus menys, cap a les Terres de l'Ebre fins i tot 5 o 6 menys.
0: Vinga.
1: I això es manté també diumenge, per tant, un cap de setmana de calor, de dia, de dia vull dir migdia, fins a mitja tarda, però una mica menys a l'interior de Catalunya. I estabilitat avui, demà, diumenge, sol. Ahir vam tenir alguns núvols prims que van encendre la posta de sol. Això pot tornar a passar, que vagin passant núvols prims. Demà lluna plena.
0: Vas fer la foto?
1: Vaig fer 3 o 4 fotos. Les podeu veure al meu Instagram, @abelonimbus. Tenen allà les postes de sol.
0: Abelonimbus, eh?
1: Abelonimbus.
0: Que és com si fossis un núvol. Tu,
1: és entre Abel i Cumulonimbus. No té res a veure amb Cunilingus, que a vegades m'han preguntat... no, dic, no és res de Cunilingus.
0: Hi ha gent que està malalta. I això ja ho
1: sabem. Sí. Entre Abel i Cumulonimbus, @abelonimbus. Ja tinc 3 fotos de la posta.
0: Seguiu l'Abel perquè penja fotos interessants sobre el temps.
1: Contingut a vegades interessant, no només del temps.
0: A vegades t'has de menjar alguna merda per veure una bona foto.
1: Exactament. I què més t'anava a dir?
0: No, lluna plena, m'ha interessat també.
1: I lluna plena demà.
0: Demà lluna plena.
1: A Àries, que ens donarà impuls per prendre decisions. Vinga, i ara faig també una mica d'astrologia, veus? Sí, el temps
0: ja ens agrada, no? Som un show de varietats.
1: I la setmana que ve, dilluns, ja podem tenir algunes pluges. I dimarts, compte, que queden encara uns dies, però dimarts ara mateix es veu que comarques de Girona i Barcelona podem tenir algunes
0: tempestes.
1: Pluges.
0: Tempestes.
1: No pluges generals, de nou, sobretot, comarques de Girona i Barcelona. Allà com s'acaba configurant tot plegat, però sí que es veu moviment i
0: ja,
1: canirà
0: ja
1: a baixar
0: toca,
1: les temperatures.
0: Ja toca.
1: Pensa que d'aquí 3 mesos Nadal, eh?
0: No, sí, i a més, els volataires estem...
1: Estem, tu ho has dit, en primera persona plural.
0: Sí, perquè m'encanta anar a buscar bolets cap a la zona del Lluçanès. Encara hi som a temps, eh? Si plogués ara una mica
1: sí,
0: amb
1: però
0: ganes...
1: Sí, encara hauríem d'esperar una mica.
0: A finals d'octubre està bé.
1: Està tot ressec.
0: Però,
1: i no...
0: teòricament, els bolets necessiten uns 20 dies, no?
1: Uns 20-21 dies. Per tant, si plogués ara, ens anem a finals de mitjà de novembre.
0: Hauria de fotre una ploguda ja. Ja.
1: Sí.
0: Ja, si m'ho
1: veus. Ja, si t'ho veus. Va.
0: Abel Caral, moltes gràcies.
1: Vale,

0: dies que vindran.
1: Quin himne, quina cançó tan il·lusionant i entusiasta, aquesta dels Catarres, que es diu Diumenge sense drama. Sonarà en directe aquest vespre, aquesta nit, a l'Avinguda Maria Cristina, els concerts de la Mercè de RAC 105, tots convidats a l'entrada lliure a partir de 8:45, amb els concerts de Tràpia de Xoc, Maria Jaume, els Amics de les Arts, Marcos i aquests Catarres tan ben parits que acabem d'escoltar a RAC 105. Passen 2 minuts a 8:45 d'aquest divendres 25 de setembre, un dia marcat per les següents notícies que us repasso ara en format breu. Heu de saber, per exemple, a aquesta hora que les converses entre el PSOE i Junts han fet un pas endavant. Fons de Junts confirmen que els socialistes veuen amb bons ulls les seves propostes. El decret impediria desnonaments com el de la Mari Carmen i prorrogaria els lloguers. A Nova York, la policia ha detingut l'actriu Susan Sarandon mentre protestava contra Benjamin Netanyahu. L'actriu de Thelma i Lewis tallava un carrer amb 100 persones més i han acabat detinguts. També Hannah Einbinder, actriu de Hacks. Això mentre Benjamin Netanyahu es quedava pràcticament sol fent un discurs a les Nacions Unides. Més notícies. Donald Trump ignora l'ordre judicial i ha tornat a vetar la CNN i l'MS Now de la Casa Blanca. Oficialment, els han tornat les acreditacions com demanava el jutge, però segons la CNN els han prohibit entrar per cobrir el sopar d'estat amb el president de la Xina. I avui s'estrena als cinemes la gran pel·lícula d'aquest any, que és La bola negra, la nova dels Javis sobre Federico García Lorca, que aspira a arribar als Oscars. Es projecta a unes 500 sales de cinema de tot l'estat i més de 100 sessions ja han exhaurit les entrades. Variety vaticina que aconseguirà 11 nominacions als Oscars. I 3 anys després, la Generalitat rectifica i recupera les lectures obligatòries a batxillerat. Menys mal, tu. Tots els alumnes tornaran a llegir els llibres que escull el Departament d'Educació i també tornaran els llibres de text, els dictats i exercicis com, per exemple, llegir en veu alta, que és una cosa que a mi em feia molta vergonya quan anava a classe. No sé si vosaltres esteu igual que jo, no? I el Real Madrid ataca el director del partidazo de la COPE, Juanma Castaño, després de criticar la televisió del Club Blanc. Florentino Pérez no li perdona que digués que Real Madrid Televisió menteix, manipula, assenyala i fustiga. Per això ha tret els draps bruts del periodista en un vídeo de més de 3 minuts. Castaño li ha contestat que no el farà canviar. Em sembla molt bé. Sí, senyor, Juanma. I un grup de versions en català denuncia el cas de catalanofòbia que ha patit en un concert a Osca. La Dalton Bank estava tocant a Monzó i quan van cantar El boig per tu, persones del públic els van insultar i els van llançar objectes. El grup fa una crida a no callar i a seguir cantant en català, com ens hem de veure 25 de setembre del 2026 i aquí explicant un veto al català. És que és tremendo, és tremendo. I la parella de Josep Juan Pera, detinguda per la mort de l'arquitecte, no va trucar a emergències malgrat que l'home no tenia pols. Això ho avança avui La Vanguardia. La policia creu que Belén López Granados va tenir alguna cosa a veure amb la mort de l'arquitecte i avui declararà davant del jutge. Tot plegat en un divendres molt gran d'estrenes. Avui hi ha grans estrenes. En música, per exemple, tenim coses noves de Madonna i Charlie XCX. Estrenen la seva primera col·laboració. També ha tret 4 noves cançons. La Taylor Swift, escoltem ara aquesta que es diu Patient

0: Doncs escolta, jo detecto clarament l'essència dels U2. Sona molt bé aquest silencio. A veure si més tard ens ho porta tot plegat l'Albert Buscarons. Pel que fa a la gran pantalla als cinemes, a més de La Bola Negra, avui també s'estrena la nova de Brad Pitt, que es diu El Corazón de la Bestia. I a la resta dels esports, aquest cap de setmana, ja sabeu que no hi ha futbol de primera divisió, però sí de segona. Avui a 8:45 del vespre, el Girona juga al camp de l'Albacete i demà a 6:45 de la tarda, el Sabadell visita el filial del Celta de Vigo. I Xavi Hernández ha debutat amb un empat a 1 com a seleccionador dels Països Baixos. En acabar el partit contra Alemanya va deixar caure que no va quedar content amb l'arbitratge. Després el sentirem. Pel que fa al temps, som a les portes d'un cap de setmana. Ha dit que afluixarà la calor, però només una miqueta a l'espera de canvis que arribarien de cara a la setmana que ve. Això és el Matina Codina a RAC 105. Si us truquen i us pregunten, digueu ben alt i clar.
1: Matina Codina, de 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.
2: RAC 105 Barcelona. Torna la Mercè i la cultura popular pren els carrers amb els gegants i les gegantes, les bèsties de foc i els diables, els castells i els falcons, les sardanes, els esbars. Del 23 al 27 de setembre, vine a celebrar la festa major. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
3: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
4: Únic? S'escriu amb H o sense H?
5: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
8: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
7: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
9: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
10: Si ets amant de la jardineria, les mascotes i la decoració, Catalunya Plans és el teu lloc.
11: Un espai únic a Sant Vicenç dels Horts, a només 10 minuts de Barcelona, on trobaràs tot el que necessites per gaudir de casa teva, el teu jardí i les teves mascotes.
10: Vine a descobrir Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
11: catalunyaplans.com.
12: A Delicatessen Argentina, emporta't el teu asado argentí.
13: I amb oferta la garallada argentina tradicional per a 6 persones. 2,5 quilos de carn per 35 euros amb entranya de vedella, amb pell, vació de vedella, tira d'assado, xoriços, criolls i botifarra de ceba.
12: I descobreix també altres talls clàssics argentins. Costillars, ojo de bife, bife de chorizo, filet, picanya, colita de quadril, mollejas...
13: A Sant Cugat i Barcelona Ciutat, plaça Letamendi, Les Corts, Poble Nou, Sagrada Família, Sant Eloi i Sant Andreu.
12: La millor carnisseria argentina amb delivery... deliargentina.com.
14: Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
15: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
16: Esto promete, Manu.
15: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decir todo. Necesita una oferta ganadora.
16: Huele a compra, Manu.
15: Huele. Va. ¡Y pago! ¡24 horas!
16: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
15: Venga. Ocasión Plus.
17: Arriba la 114a edició del Chio Barcelona.
18: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
17: Gaudeix del Polo Park Baicalvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
18: Patrocinat per La Vanguardia.
19: Rock 105.
1: Tina Codina.
19: Codina, la mare que m'ha parit, a veure quan vens a Terres de l'Ebre. Però quan vens a Lleida, punxar, hòstia. Va, Codina, llença'm una samarreta de aquella quan estaves en lo del putrum putrum.
1: De 6 a 11, amb Ernest Codina, a RAC 105.

0: ara ho dèiem amb la Marfo, eh? Aquesta ja no sona tant a RAC 105, no. Hòstia, s'ha posat bé ara. Tu?
1: Sí, ara sí. Sí.
0: Ha estat una mena de suplement vitamínic perquè la gent foti un salt del llit. Tu.
1: Home, és que l'any passat va ser tot un hit, aquesta cançó, la temporada passada.
0: Especialment entre el públic jove, adolescent, que són seguidors de tota la cultura K-pop. Les Demon Hunters, tu. Les Huntrix, concretament, amb aquesta, que es diu Golden. Per cosa daurada, la Mar Puig, que és una estrella.
1: Home!
0: Què tal? Com has dormit? Com et trobes?
1: He dormit bé, em trobo més o menys. M'ha vingut la regla, ja saps que jo aquí ho comparteixo. La meva regla és la vostra. No. I estic, saps aquells dies de... Uf.
0: No, perquè no l'he tingut mai, la regla.
1: Clar, ara he pensat, quina pregunta li estàs fent.
0: Jo menstruo d'una altra manera. És a dir, els homes també tenim canvis hormonals.
1: Home, iguals, però els teniu.
0: Per sort no sagnem per l'òrgan reproductor, que ha de ser una cosa realment desagradable.
1: Però estic contenta, perquè és divendres. He superat aquesta primera setmana com a lisiada, lesionada, i avui vaig al metge. Ja m'ho diran. A dos quarts de dues, a la una marxo de la ràdio i vaig cap al metge que em faci una segona radiografia. Aviam si el tema com va.
0: A veure si s'està...
1: Segur que sí.
0: Que la gent et segueixi a xarxes socials, que és una dona molt activa, la Mar Puga. Ella que penja contingut, seguiu-la. Sí. @marpuga, amb tres as, @marpuga, seguiu-la. I avui, quan surtis del metge, fes una actualització,
1: Els que em seguiu, ara sabreu què em passa. Els que no.
0: Clar, tu surts del metge i dius, ara, actualització pels nous seguidors del Matina Codina de RAC 105.
1: Tot va bé o tot va malament?
0: Sí, ens expliques. Jo estaré pendent. De moment, el que expliquem als oients són les efemèrides, les commemoracions. Coses que han passat tal dia com avui, 25 de setembre.
1: 25 de setembre era un bon dia per molts catalans, segurament, perquè fa 13 anys que se celebrava la darrera cursa de toros a Catalunya.
0: Me'n recordo molt, de la prohibició dels toros a Catalunya.
1: Va ser el 2011, quan es van prohibir aquí a Barcelona, va ser a la Monumental, aquesta última cursa de braus, i...
0: Molt bé, jo no les trobo faltar. Sé que tu ets una mica taurina, però no passa res.
1: Jo mai he dit que sigui taurina. El meu avi volia ser torero.
0: Sí.
1: I jo, doncs, bueno, de petit havia anat a veure toros. Sí.
0: Coses de Cals Puga.
1: Sí,
0: ja
1: coses
0: està.
1: De família.
0: Que heu de fer la sèrie ja a Mediaset.
1: Ja la farem. I ara parlem de feina, de treball, perquè el 25 de setembre del 1926, Henry Ford anunciava als Estats Units la jornada laboral de 40 hores.
0: Molt
1: és quan
0: bé.
1: Començava això de 5 dies a la setmana amb 8 hores de treball al dia.
0: Bé, ara ja s'està demanant reduir-la, no sé si em sembla que eren a 35, no?
1: Sí, estem a 37
0: no sé,
1: mig,
0: no sí,
1: ara
0: va. No sé, bé, la qüestió és avançar en drets laborals. Ara que sona la Rihanna, t'he de dir que l'he vist molt entregada, ho ha donat tot al concert de la Celine Dion a París, eh?
1: Home!
0: Vull dir que les grans veus unides allà. No hi ha medicina per
1: atrever-me a dir-te que estudia medicina si vols ser farmacèutic, i és que avui és el dia mundial de tots els farmacèutics, farmacèutiques, què faríem sense ells? Per mi són una mena de metges,
0: És una segona casa
1: jo
0: per mi.
1: Jo em fio molt, sí.
0: Jo, el primer símptoma, ja estic allà a la farmàcia.
1: Sí. Hola, bon dia.
0: Sí.
1: Pobrets, quina paciència, avui és el vostre dia, felicitats.
0: Sí, un petonet, i tenen moltes anècdotes, Si hi ha algun farmacèutica que ens estigui escoltant camí del Matadero i ens vol explicar alguna anècdota o alguna cosa de la seva professió que sigui notable, 608-71-7141.
2: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Quins famosos bufaran avui les espelmes, Mar?
1: Avui una parella de cinema, que a més de ser parella, bufen espelmes el mateix dia, i són la Catherine Zeta-Jones i en Michael Douglas, que avui fan 57 i 82 anys, respectivament. També el cineasta Pedro Almodóvar, que en fa 77. Escoltem Volver. Aquella meravella de pel·li que va fer Volver amb la Penélope Cruz i tantes que n'ha fet. També el cantant Donald Glover, conegut artísticament com Childish Gambino. This is America. Avui en fa 42. I seguint una mica aquesta línia, aquest flow, avui l'actor i cantant Will Smith en fa 58.
0: Què
1: me dices?
0: Que venga el hormiguero.
1: Will
0: Smith, sí senyor, ha fet grans coses, entre les quals destacaria aquell cop de puny al Chris Rock, que malauradament és una de les coses que penso cada vegada que es parla del Will Smith.
1: Absolutament, no pensa tothom.
0: Avui és l'aniversari de Rosalía?
1: Ja, avui és l'aniversari de la Rosalía.
0: Tots drets, perdoneu, tots drets, vinga. Encara és un adolescent, aquesta.
1: Home,
0: no?
1: Adolescent. quants en fa la Rosi? 34. Epa. Compte que se'ns està fent gran, eh?
0: Va per casa, la Rosalia.
1: Va per casa.
0: Va per casa. Aquí la tenim a cantant Omega, per exemple. Quina gran veu i,
1: quina veu
0: i quina carrera, eh?
1: Sí.
0: Hòstia, tu.
1: Ho té tot.
0: Des de les Motomami, que no ha parat, i recordeu que ara està nominada a 8 Grammys Llatins. Veurem quants en recull el dia 12 de novembre a Las Vegas. Vinga, anem ja al Zodíac o no?
1: Home, i tant que anem ja al Zodíac.
0: Vinga. Què diuen els astres avui?
1: Si ets verge, que tu no ho ets, avui ets el signe que pot acabar la setmana amb una bona notícia. Divendres pot arribar una resposta que et faci respirar una mica més tranquil o tranquil·la. Una qüestió que tenies pendent pot començar a resoldre's d'una manera molt favorable. Si ets aquari, ets un signe que avui pot tenir una trobada especial. Una persona pot aparèixer en el moment menys esperat i donar un gir interessant al teu dia.
0: Què me dices?
1: Pot ser algú nou o algú que ja coneixes, però amb qui avui notaràs una connexió diferent. I si ets àries, ets el signe que pot fer un bon negoci. Divendres tens bona mà per moure fitxes en temes de diners, feina o decisions pràctiques. Una conversa avui et pot ajudar a aconseguir una condició millor o a trobar una alternativa que no havies contemplat abans.
0: Doncs vinga, sort a tothom. 10 minuts i arribarem a les 7 del matí. Veig que no has pogut evitar, eh?
1: No ho he pogut evitar. Ha arribat el dia i ja és avui, 25 de setembre.
0: Primera de moltes vegades que de hit per sortir del llit sonarà Paret.
1: Primera de moltes vegades i per molts anys sonant Paret a la ràdio. Són les festes de la Mercè, són les festes de Barcelona, sí, i això ho porto a la sang. Sí, hem d'escoltar una rumba catalana. Per tant, avui Paret, gitana, hechicera!
0: Amunt!

0: Matina Codina amb l'Ernest Codina a RAC 105.
1: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
2: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
3: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
2: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
3: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
4: Merisher.
5: Compartir, descobrir, viatjar, riure, 130 milions.
6: Amics,
5: llocs,
6: moments,
5: somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial el mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
7: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
9: Inflata tant compra bé pel nostre aniversari amb els preus imbatibles, com el salmó noruec la meitat o sencer a un preu imbatible de 8,49 € al quilo. Fins al 27 de setembre a Carrefour.
10: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser
11: 26 d'abril del 2006.
10: I el número de la sort, el
11: 5.
10: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Univers RAC 105.

0: Temples està anys llum de molts altres artistes. Bruno Mars ho ha tornat a demostrar amb el seu disc The Romantic. Aquesta és I Just Might, 7 i 40 segons. D'aquest divendres fa bastendres. Amb tot l'equip ja acabant de preparar les seves cosetes aquí a l'estudi, el que està més a punt és Sergi Ferrer, bon dia.
1: Bon dia, Ernest.
2: Com sempre.
0: Com estàs, Sergi?
1: Bé, cansat, però feliç.
0: Sí, no?
1: Sí, content.
0: A veure quin pla tens aquest cap de setmana,
1: dormir.
0: Estrella.
1: Dormir, ja t'ho dic ara.
0: Quina enveja, perquè jo tinc dos bolos, aprofito per fer publicitat.
1: Molt bé. No, digues, a on no. Et podem veure?
0: Demà a la tarda serem a Igualada amb el Macroplex Remember, música dents dels 90 i els 2000, demà a la tarda, i a la nit sóc a Verdú. Verdú, que està a molt a prop de Tàrrega, fan la festa del vi, de la vinya.
1: Va. Com et coneixen,
0: sí.
2: Que guai!
0: Avui hi ha la Ludwig Bank i demà jo.
2: Olé!
1: Sí. Molt bé.
0: Demà farem una mica festeta, Verdú, a la festa Baku. Baku, no hi falteu.
1: Aneu.
3: Baku, tots som un.
0: És diferent. Bon dia, l'Anlillo.
4: Hola, bon dia.
0: Suposo que tu, pla familiar, no?, amb el Max i tal.
4: Sí, mira, avui tinc... Em fa molta il·lusió, tinc tenis.
2: Ah. Home, que xulo.
1: Pla familiar.
0: Perdona, però a mi em fa molta por que juguis a tenis perquè t'enganxes l'esquena tot sovint.
1: Verdad, sí. Adam?
4: Doncs començo un torneig que és molt important al club on jugo, que és la Copa Davis.
2: Ostres.
4: I promet bastant aquest any, eh? Ojo que sóc candidat al títol amb un company meu que juga molt bé.
0: Tu no forcis, per si hagués.
4: D'acord.
1: Això és la seva manera de donar-te ànims.
0: No, perquè ja tenim una lesionada, la Mar Puga.
2: Sí, però ja estic de sortida. No, però jo sí, se m'estic curant.
0: Però a més tu ets jove, però és que el Lillo, si s'enganxa a l'esquena, igual el perdem per la destra.
2: Això és veritat.
0: Ja.
1: Més anys que una platja,
4: estic
1: el Lillo.
4: Estic delicat de l'esquena, això és veritat.
0: No, doncs vigilem.
4: Sí.
0: Bon dia, Xavi Cazorla.
5: Hola!
0: Com estàs?
5: Jo bastant bé. Comparat amb el Sergi, que té son, i l'Alan, que està a punt de tocar el cim de l'estrellat, o com es digui.
0: Sí.
5: Increïble.
0: Sí, sí.
5: I la Maria ni la l'equació, perquè ell va estar plorant.
0: És veritat.
4: Vas estar plorant?
2: Ai, molt. Molt. Vaig estar plorant molt.
0: Bueno,
2: ahir a la nit. No, perquè jo estic tornant a mirar Velvet, la sèrie Velvet. No, és un clàssic.
5: Però tornar a mirar ja saps què ha passat. Com
2: bueno, i ahir vaig arribar al capítol que es mor a l'Alberto Márquez.
1: Però no, facis espòiler.
2: Aviam, és una sèrie de fa 10 anys.
5: No, és el meu tiet, aquest.
2: Com deia l'Anna Milán, diu... De l'Anna Milán li van dir, no, és escuela de física o química. Diu, a veure, és com si te digo que en la Biblia Jesucristo lo crucificaron. O sea,
1: què?
2: No és un spoiler. Doncs el mateix. A Velvet fa molts anys aquesta sèrie i tothom sap que l'Alberto, em refereixo, no està mort perquè al final de la sèrie es casa amb l'Anna, que és la protagonista.
0: M'està interessant un total de 10
2: unitats. Però hi ha noients que els interessa. Aleshores, ahir, el capítol que mirava es va morir i vam fer el funeral. I ho vaig passar especialment malament. Explorar molt.
1: Que et toca molt de prop.
2: Vintocada.
6: Si no t'importa, m'agradaria fer un minut de silenci per aquest nen.
2: Home, Alberto Márquez, que és el Miguel Ángel Silvestre.
6: El tiet del Rafa del Márquez.
1: No, del Rafa Márquez no. Era un futbolista, el Rafa Márquez.
6: Del Marc Márquez.
0: Bueno, va, escolta, Velvet, una sèrie que no és apta per gent sensible,
2: no,
0: però
2: gens.
0: Un far de plorar. Cazorla, quin és el plan del teu cap de setmana i entrem en matèria?
5: Doncs aneu pols tot obert. Estic obert a qualsevol cosa.
1: Que rico!
2: Que rico!
1: Que un guarro.
5: Que no tenim plans.
1: Que un guarro.
5: Que un guarro, també.
4: Oye, ¿quieres ir a ver mis bolas negras?
5: Igual no estic tan obert.
4: Este fin de semana.
2: Mis bolas negras.
1: Tenen 11 nominacions, les seves boles.
5: Crec que no era així.
0: Un minut per explicar la notícia aquesta de l'Infopuga.
2: Ostres, que ràpid! Doncs no, parlem d'un estudi viral a xarxes socials. I és que diuen que un home pot escoltar durant hores a una amiga, donar-li consells i parlar d'emocions, però quan amb la parella li pregunta a un home què et passa, acostuma a dir-li res. I no s'obre tant emocionalment.
5: Ah,
2: I les xarxes es plantegen, els homes tracten millor les amigues que les nòvies?
0: Tremendo jardí. Tremendo jardí.
2: Bueno, jardí, és l'estudi que surt a les xarxes socials. I diuen, segons investigacions, que això passa perquè els homes són menys emocionals, les dones donen més importància al suport emocional que els homes,
0: ara.
2: I aquí ve el punt clau, que és que la parella pot ser precisament la persona amb qui més et costa parlar.
0: Segurament a la parella de tots aquests homes que s'obren més amb les amigues que amb elles, deuen estar molt contentes.
2: Home, no, segur que no.
0: Aquí hi ha un atac de banyes tremendo.
2: Sí, bueno. Bàsicament. El cas és que no és el mateix escoltar el problema d'una amiga que explicar el teu propi problema a la parella. Això segons l'estudi de les xarxes. Jo no estic gens d'acord, perquè amb la parella justament hauries de tenir molta més confiança que amb ningú.
0: Ahir vaig quedar amb una amiga.
2: Sí?
0: No hi ha res. No, però jo vaig dir... Vam estar parlant de les relacions sentimentals i tal. Jo vaig dir, trobo faltar... És a dir, si la recepta de l'amor jo la pogués dominar, la recepta de l'amor, jo hi posaria un parell de cullerades més d'amistat. Jo trobo que hi ha moltes parelles que són poc amigues. Necessiten ja d'haver més confiança.
1: Sí. Ha de ser el teu millor amic.
0: Sí, t'has de poder, no sé, explicar-ho tot, no? Les inseguretats, les pors i aquestes coses.
1: I no us ha passat
0: mai? A vegades si et deconstrueixes, no? Tenim la sensació moltes vegades els homes que si ens deconstruïm són febles i aniran a buscar un macho macho.
4: És curiós. I no us ha passat mai de dir, ostres, sóc molt amic d'aquesta noia, quan no tenies parella, eh?
2: Sí.
4: Que ens portem hiper bé. I objectivament és una noia superguapa.
0: Sí.
4: I suposo que tu per ella també, però no saps per què? No.
0: És molt suposat.
1: Això és molt l'últim apunt d'aquí.
0: Això és molt suposat.
2: Està pensant en algú.
4: No parlo en el meu cas, però tinc molts amics que els he passat moltes vegades i des de fora ho veiem de dir... És raro que no sigueu parella.
0: Molt bé,
4: perquè sou guapos.
0: On vols anar a parar, on vols anar a parar.
1: Sí, qui t'agrada, a veure?
4: No... Hosti,
0: quin és el tema?
4: No, el que, el que dius de la cullerada d'amistat, que està molt bé.
5: Que quieres ser la cucharita.
2: Amb l'amiga guapa.
4: Però que hi ha parelles que dius, hosti, no saps per què no estan enamorats, però s'agraden molt.
0: Sí.
4: Algú m'està entenent dels ullets?
5: No, barro,
1: jo estic a punt de plorar com si fos un capítol de Velvet, ara mateix.
0: No ho deixem aquí, Lillo.
4: Us ho passaré per escrit, al final.
1: Que aplaudim per
2: l'Alan.
0: Ei, que avui torna la Shakira al Macondo Park. Això és molt interessant.
5: Has tallat un aplaudiment a l'Alan per dir això?
1: Porta 12 dates, Ernest.

Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: recuperat aquesta que es diu Last de la Intuició. Estarem pendents o no, ja ho veurem, de si hi ha col·laboració o no al costat de Maluma aquest cap de setmana, que sabeu que han tret una cançó que es diu Agua Plegats.
1: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada felicitació.
2: Qué bueno que está Maluma. Maluma baby.
0: Estem trucant l'Angus.
3: Angus!
0: Valent. Angus, bon dia! Hola, Angus!
4: Sí, hola, bon dia, digui'm.
0: Mira, sóc l'Ernest Codina, el que més matina, directe des de RAC 105, per molts anys, carinyo. Bueno, per molts anys no. Bueno, sí, també. És Sant Angus, no, aquest diumenge, o què?
4: Moltíssimes gràcies, quina sorpresa, no m'ho esperava.
0: Ah, mira, per molts, bueno, per molts anys no.
3: Felicitats.
0: Perquè és el sant, sempre
3: felicitats,
0: em lio.
3: Felicitats.
0: Escolta, de part de les teves companyes de feina, que es veu que com que se celebra l'últim diumenge de setembre, diu que sempre se'ls passa per alt, diu que no tenen perdó, molt males companyes de feina, diu que sempre els ho recordes, no, l'endemà, i que portes esmorzar, perquè ja se't veu que ets bona tia, generosa. Quin esmorzar portes tu a la botiga, normalment, pel teu sant, Angus?
4: Bueno, sempre porto de pastes, algo dos per fer el cafè amb llet.
0: Vamos, per endur-se la vida.
4: I tant que
3: sí. Si un dia passes per... Si passes un dia per aquí, per Francesc Macià, sí. Planta 3, a l'atenció de Matina Codina.
5: Sí. Valen.
3: Vale. Són benvingudes.
6: Gràcies.
0: Sí, sempre pidulant.
4: Molt bé, molt bé.
0: Escolta, les teves companyes de feina, que ja semblen prou animades, només els falta aquesta dosi extra de sucre, no? Que llavors deuen estar tot loques, com gallines,
4: Sí, això el dia passa més bé, clar.
0: Sí. Escolta, Angus ve d'angústia? O d'angústies?
4: Sí, Angus d'angústies, sí.
0: Molt bé. Aquesta era una pregunta.
3: No, és un nom maco.
0: No ve de la vedella. Vedella Angus. No ve de la vedella. Perdona per aquest acudit de merda. Un petonet de part de les teves amigues i també del Matina Codina de RAC 105. Que sàpigues que ets molt afortunada perquè t'acaben de tocar 50 euros.
3: Ostres!
0: Perquè te'n vagis a comprar alguna coseta a qualsevol de les botigues de Montse Interiors. D'on ets tu, Angus?
4: Jo soc de Torelló.
0: Home, doncs a mi que en tens dues de botigues, de Montse Interiors, vés allà i compra't alguna coseta.
4: Pues molt bé, moltes gràcies.
0: Molt bé, ja ens posem en contacte amb ella, no, Lillo? És això, no?
2: Ah, sí, senyor.
0: Molt bé.
2: Sí, senyor.
0: Doncs per tu, 50 pavos. Bon cap de setmana i feliç Sant, Angus.
4: Moltíssimes gràcies,
3: adéu,
4: bon dia.
3: Adéu.
0: Que cordial, Ha tingut to com si jo fos l'hagués trucat de la recepció d'un hospital.
3: Saludos cordiales.
0: Sí, exacte. Bueno, escolta.
1: Hem comprat un matalàs nou d'aquests ben gruixuts i, ostres, ara no trobem llençols tan amples. A Montse Interiors tenim mides especials per tot tipus de llits i taules. Ah, i no et pensis que és car, perquè som fabricants. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com. Montse
7: Interiors. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
8: Celebra el Village Loves Eixa Festa a la Roca Village. Una fusió de moda, cultura i gastronomia. Assaboreix les creacions exclusives dels restaurants del Village, inspirades en Àsia i el Mediterrani. I descobreix les col·leccions que acaben d'arribar de les teves marques preferides. Del 24 de setembre al 8 d'octubre a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
9: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
10: Doncs jo només sento la carretera.
9: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BBP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
11: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
12: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
11: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
12: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
13: Mary Shore.
14: Aquest divendres la Mercè de RAC 105 sonarà així. I amb galetes birba també sonarà així.

0: Perquè et vagis on vagis, porta un esbirbar. Sense tu jo. Per impressionar, per passar-ho bé, per compartir bons moments i també aquest divendres per gaudir de la Mercè de RAC 105 a l'Avinguda Maria Cristina.
1: Amb els Amics de les Arts, els Catarres, Maria Jaume, Marcos, Teràpia de Xoc.
0: I amb Galetes Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
2: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
3: Arrac!

0: cantar-la amb una mica de ritme. Quina potència que porta aquesta cançó, un hit electrònic que ha sacsejat les pistes durant tot l'estiu. I també aquí RAC 105, Another Talk to You. Passant 3 minuts d'un quart de 8 del matí.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
2: A Matina Codina és l'hora de fer zapping.
0: Continua l'enrenou a la Casa Blanca. I no parlo dels Estats Units ni del Marroc. Parlo del Real Madrid, Xavi Cazorla.
3: Sí, tenim nou pollastre perquè encara coeix aquell article de fa un parell de dies de Juanma Castaño on comparava Real Madrid TV amb el diari Gara.
4: Jolín.
3: Castaño va demanar perdó aquell mateix dia per la comparació i, en principi, doncs, la polèmica ja s'havia d'acabar allà. Però no, perquè ahir a la tarda el Madrid va penjar un vídeo al seu Instagram, a les seves xarxes de Twitter, a tot arreu, amb uns 200.000 fragments de Juanma Castaño editats, així, dels seus programes de ràdio, de quan ha sortit a la tele. Molta. Aquí hi ha hagut algú que ha fet moltes hores i que segurament Florentino li va dir: no surts d'aquí fins que no em facis un vídeo de Florentino.
5: No surts d'aquí fins que no me hagas un vídeo de Florentino.
3: No, de Juanma Castaño, s'ha equivocat. Bueno, total, que els hi va sortir un vídeo amb un discurs de Juanma Castaño que sembla que és d'algú que odia al Madrid i a Florentino.
6: Un periodista de sobra conocido por todos, que sigue dando lecciones al resto, pero que antes debería mirarse en su propio espejo, por una simple razón.
7: Miente, manipula, señala y hostiga.
6: Toni Kroos le sacó los colores con este tuit, tras una información falsa de Juanma Castaño sobre el futbolista alemán.
7: Señala.
6: Así se ha dirigido a Vinicius en varias ocasiones.
7: Vinicius no tiene solución. Si hay un gilipollas en la grada, no puede convertirse en un gilipollas el que está en el campo.
0: Bueno, està clar que Florentino Pérez no li ha perdonat el que va dir sobre que aquesta televisió de Madrid és mentida i manipuladora i fustigadora.
3: I unes hores més tard, quan va començar el partidazo de la COPE, Juanma Castaño, que és el presentador i director, va respondre-li a Florentino Pérez.
7: Es que es lo que tiene este programa. Que aquí no voy a decir lo que quiera Florentino. Y eso es lo que peor lleva Florentino. Que no me haya adaptado nunca al estilo de radio que seguramente él quiere. ¿De qué tengo culpa yo? ¿Tengo culpa de que no le hayan sacado roja el otro día a Canning Lee?
0: Ara.
7: ¿Tengo culpa de que le haya ido mal lo de la Superliga y decirlo? ¿Tengo culpa de que haya hecho un estadio para hacer conciertos y decirlo? ¿Que no los puede hacer? ¿Que se le haya caído lo de los parking y decirlo? ¿Tengo culpa de que haya renovado a Vinicius y que la gente no esté ilusionada con la renovación de Vinicius? ¿De que se haya gastado 140 millones de euros en Diomandé, pero que hoy la gente, el socio del Real Madrid, cree que no vale 140 millones de euros? La realidad es que el problema del Madrid no soy yo. El problema del Madrid no soy yo. El problema del Madrid es que el Barça está a 6 puntos y juega muy bien al fútbol.
5: Bueno, pues sí, señor,
4: mi madre, que lo mata.
5: Oiga, este señor lo que tiene que hacer es dedicarse a cocinar, ¿no? Porque este no es el que va a Masterchef con
3: Florentino. Este Masterchef es una tortilla.
5: Pues ya está, pues está superavista, es un tolile.
0: Molt bona resposta, Juanma Castaño.
3: Sí, sí, sí, molt
0: bé. I estic molt d'acord amb aquest punt final de que el que cau realment és que el Barça faci tanta por i que a 25 de setembre estigui a 6 punts ja. Vull dir, això...
3: De fet, va acabar amb una posada en escena així com maga perquè al costat tenia un micròfon i va acabar dient: i aquest micròfon que hi ha aquí buit és per tu, Florentino. Quan vulguis, vens aquí i parlem, que ets lliure. Aquest micròfon sempre serà per tu.
8: Sí, tu mira com està Espanya ara mateix, que ens veiem cada matí. Ara hem de defensar a un tio de la COPE del Madrid, que és el que em passa amb el PSOE i amb la Ceuta. Jo és que no sé qui sóc.
4: Gràcies, Sergi.
0: Vigila, que no ens haguem de defensar també de Rússia.
3: Ui, això sí que serà pitjor, eh?
0: Vigila.
3: Més mal rotllo per una notícia gens alarmista que ens van comentar, evidentment, la gent d'Informativos Telecinco.
9: Ahora llega esa información de la que les hablábamos sobre el riesgo de que Rusia entre en nuestro espacio aéreo.
10: Sí, la alerta que ha recibido Lituania y también otros países europeos habla de esos drones Gerbera, que Rusia podría ocultarlos en contenedores que serían después utilizados para lanzarlos desde ahí en alta mar. El objetivo no sería crear una gran destrucción, pero sí ocasionar algún tipo de incendio o cerrar un aeropuerto. Francia, Italia y España tienen en común que se celebran elecciones en los próximos meses y se trataría de crear división y, sobre todo, debilitar el apoyo de estos países a Ucrania.
0: Bueno, doncs semblaria que hi hauria una intenció, no?, de desestabilitzar aquests països de l'OTAN durant les eleccions. Sergi Ferrer farà un comentari cunyat sobre tot això. Tu per què creus que s'ha llançat aquest globus sonda?
8: Jo crec
0: que... És que ho deies abans i estic molt a favor.
3: S'està feient les ulleres.
8: Mira, Rússia i Putin, que són... O sigui, Putin és un semidictador i que a veure si se'n va a l'infern ja d'una vegada, ha dit per activa i per passiva que ell no vol una guerra amb ningú i tampoc vol una guerra amb la Unió Europea. Més que res perquè no li queden petardos ja per tirar, perquè amb Ucraïna està fracassant. Mentre Trump i Israel ens fan mirar cap a Rússia, ells van negociant amb Groenlàndia, ells van guanyant terreny a Palestina, ells van movent coses al Iemen, van perdent la guerra a Aràbia Saudita, i això, al final, són globus sonda, i ens estan dient, mireu aquí, i el que havíem de fer és mirar cap a l'altra banda.
0: Perfecte. Atenció, Lluís Llach, que fa estona que vols entrar.
8: Mira, de cunyat a cunyat, Lluís, endavant.
4: Estic molt una mica collonit amb aquesta notícia. Algú li pot dir al Vladimir Putin...
3: Quina ràbia, com ho dius.
4: Que Catalunya no és Espanya. Bueno, per si de cas no foti una bomba.
0: Durant l'1 d'octubre es va dir que Catalunya tenia el suport de l'exèrcit rus.
8: Havien de venir 10.000 russos, que jo ja tenia l'enceladilla preparada per rebre'ls, i al final no va venir ni un.
0: Deixarem la tertúlia aquí, i aquí, també aquest passeig per l'actualitat que fem cada dia de la mà del Xavi Garzón. La molta gràcia.
8: Adiós.
11: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb les teves compres. Cada trimestre aconsegueix fins a 20 euros per a bescanviar la teva propera compra. Fàcil i ràpid. A Condis t'ajudem a estalviar. Cada compra suma amb el teu xec trimestral de l'app.
12: Matina,

0: Hathaway, passada per les mans pel filtre i processada pel David Guetta. Oh! Amb la veu de Coy Leray, això és What is Love? Mira com riu, tu. No, perquè és divendres.
1: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Primer cap de setmana de tardor, Abel Caral, bon dia.
2: Sí, i qui ho diria? Bon dia.
0: Sí, exacte.
2: No, qui ho diria, perquè tot i que demà fluixa una mica la calor, a l'interior notarem 2, 3, 4 graus menys que avui.
3: I tant. I fins i tot...
2: Fins i tot, això t'anava a dir.
3: Fins i tot 5...
2: O 6.
3: O 6.
2: 6 cap a les Terres de l'Ebre.
3: Dilluns, dimarts...
0: Però ara per què dius els dies de la setmana, Francesc?
3: No, m'agrada recordar-los.
2: Perquè dilluns, dimarts arriben pluges.
3: I tant, racó!
2: Ostres!
3: Veig, Abel, veig que estàs connectat.
2: Us ho heu preparat molt, eh?
4: Sí. Oh.
2: Estem al guió.
4: Ui, sí.
2: Doncs això, avui de nou, calor intensa, podem tornar a arribar als 32, 33 graus fàcilment.
3: 34, fins i tot.
2: Fins i tot 35 cap a Ponent, com
3: ahir. Ens atrevem a dir 36.
2: Et diré més, Francesc, 36, 37 avui, carai, no m'estanyaria, a l'interior de les Terres de l'Ebre.
0: Us esteu inventant, això. Però...
3: Us esteu inventant sobre la marxa.
2: De veritat, Toni, en general no pujaran tant, però a l'interior de l'Ebre 36, 37, i aquí és on demà es notarà més el descens. Tot i així, el cap de setmana continuarà marcat per la calor, amb nits fresques, de bon matí, ara, primeres hores, al vespre, si vas a vendre alguna cosa, va bé un jerseiet, però al centre del dia, calor intensa. Sol, demà lluna plena, doncs...
3: Correcte.
2: Doncs tindrem cel maco per veure la lluna plena i per ensenyar-te-ho.
0: Ojo amb els homes llop, demà.
2: Sí,
3: sí, com, senyor.
5: Oh. Ay, claro, vigilad mucho, ¿verdad?
2: I jo soc d'ensenyar-te el cul a la lluna plena,
4: sí?
2: Que porta bona sort, per
0: no,
2: tant...
0: No vindrem a veure.
4: Era necessari.
2: Bueno, podeu venir a veure, si voleu. I me'l repico una mica, també. El cul també em sona molt
3: bé. Ara,
4: bé. Molt bé, eclipsi de lluna, molt bé. Obert a tothom.
0: Perdoneu per la gent que està no, posant, però... estava esmorzant, aquesta imatge que hem ofert ara de l'Abel ensenyant el cul a la lluna.
4: La lluna dient... Sí. Jo quina culpa tinc.
2: Sí.
0: Sí,
2: ho dic perquè no hi haurà gaires núvols, perquè no, ja. No hi haurà núvols, doncs, de fet, en clar, general, ja. I serà una bona nit per ensenyar.
4: Per ensenyar.
2: Coll, que porta bona sort.
0: Perfecte.
2: I tant. Lluna plena a Àries.
0: Sí. També, al tanto que això afecta una mica el tarannà, l'estat d'ànim de la gent, eh?
2: Sí, no, sí. I aquesta lluna plena ens pot ser una mica, Àries, ens pot fer ser una mica més impulsius. Mm. Però jo, en tot cas, he vingut aquí a parlar del temps.
4: Molt
2: bé. No, els astres.
0: Molt bé.
2: I la setmana que ve, això, baixen les temperatures i dilluns, sobretot dimarts, sembla que poden arribar a pluges, eh?
0: Ho anirem explicant. Abel, Caral, moltes gràcies.
2: Vale, res, fins ara.
6: A Veolia, avancem per construir un futur més sostenible.
1: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
6: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: Anem a altres coses igualment importants. Les notícies del dia amb Xavi Pardo.
7: Piri, piri, piri.
5: No sé si hi ha res més important que Abel Caral ensenyant el cul a la lluna.
0: Sí, ara no sabíem que també era astròleg, aquest home.
3: Sí, bueno, parles nudista, tu també sí, ensenyes sí. La cigala com jo.
5: Jo li ensenyo la cigala a la lluna plena, sí.
3: Correcte.
4: Pobre lluna, vaja.
0: Ara, a veure, o sigui, és un tio que té rigor, però clar, la credibilitat després d'aquest comentari
4: ha entrat
0: en un descens irrefrenable. Bé, el Partit Socialista Obrer Espanyol busca Junts per desencallar un decret sobre l'habitatge. Aviam
5: sí, si passa. Remei, arran del cas de la Mari Carmen, doncs el PSOE s'ha posat les piles, d'una banda perquè té la pressió dels seus socis de govern de sumar, que li estan posant un ultimàtum i que reclamen dimarts que ve el Consell de Ministres aprovar, tant sí com no, un decret sobre l'habitatge que paralitzi els desnonaments, que freni la pujada dels lloguers i que expropiï l'immoble, que ara és propietat del Fons Cultor, on vivia la Mari Carmen.
0: Però
5: això és el que exigeix sumar. Mentrestant, el PSOE el que està fent és buscar Junts per desencallar aquell decret d'habitatge que es va votar al Congrés abans de l'estiu i que va caure pels vots negatius de PP, Vox i Junts. Junts hi va votar en contra perquè ells proposaven un seguit de coses que el PSOE va tombar, doncs ara el PSOE està més obert a tenir-les en compte i incorporar-les.
0: Perfecte.
5: D'acord? Més qüestions. A Nova York, la policia ha detingut l'actriu Susan Sarandon.
4: Què dius, ara?
8: Sí. Que fort.
4: Susan Sarandon. Antabatresí.
5: Susan Sarandon, mentre protestava contra Benjamin Netanyahu en...
8: Molt
3: bona.
5: El líder d'Israel, per cert, s'ha quedat pràcticament sol a la cimera de les Nacions Unides. Quan li ha tocat parlar amb ell, ha marxat tothom, s'ha quedat pràcticament sol. Ha acusat Netanyahu, França i el Regne Unit de ser els inventors del colonialisme i en les protestes pel fet de que Benjamin Netanyahu doncs intervingués a l'ONU és on han detingut Susan Sarandon i també Jesse Eisinger, que és la, la protagonista. La protagonista de Hacks. No sé si heu vist la sèrie Hacks.
8: No.
5: La protagonista jove, diguéssim, doncs també l'han detingut. Això...
3: Què més?
4: Aquesta no ens importa tant.
3: Què més?
5: No, no, no. És molt bona. És una, és bona. Una comedianta i una monologuista. És boníssima.
4: És graciosa.
5: Va, una altra notícia molt important per casa nostra. Tres anys després, la Generalitat rectifica on vaig i dic, dic, i recupera les lectures obligatòries a batxillerat.
0: Home, molt bé.
5: També tornen els llibres de text.
3: La d'aquest any.
7: No, ja està, no se l'han llegit ja, batxillerat.
5: D'aquest any ja no hi som a temps.
3: I, espera, espera, i què més ha afegit que m'agrada molt això?
5: Els llibres de text, els dictats,
3: dictats.
5: I exercicis com llegir en veu alta.
3: Llegir en veu alta. No us recordeu d'això?
8: Sí.
7: Per punts.
3: Quan em tocava a mi.
7: La tercera fila i estaves tu, ostres,
4: a mi m'encantava.
8: Era divert.
4: I tancava el llibre sempre, el del costat, quan li tocava, feia i tancava el llibre. I, bueno, una època frenètica.
3: Molt bé.
5: Veig que teniu molts bons records.
3: Ho deixem aquí.
4: Tonto desde pequeño era.
3: Ho deixem aquí.
5: No,
3: el que podríem fer és un concurs aquí al Matina Codina abans que s'acabi el programa, que fem un text i el primer que s'equivoqui perd.
8: Vale,
4: vale. L'Ara no juga. És bona.
5: Per què?
4: Perquè tu no saps...

0: que això que li està passant a la Chappell Roan no et passi tu, no perdis energia mentre ens escoltes, sinó tot el contrari. No ens podem desentendre de cançons criminals d'artistes guardonadíssimes com la Chappell Roan. Això és Good Luck Babe. Hasta luego, Lucas, en català. Bueno, en castellà, perdoneu. Sí, passen 5 minuts de les 4 de 8 del matí. És divendres, fa bastetres. Sergi Ferrer, quina és la imatge del dia d'avui?
1: Doncs una cosa que s'ha fet molt viral i que és una aposta personal que crec que pot funcionar aquí a la ràdio. S'estan fent viral persones que agafen el mòbil, el posen en mode selfie i es graven a si mateixos intentant aguantar el riure mentre sona una cançó coneguda, que ha estat modificada amb la intenció de fer gràcia. Llavors, clar, jo tinc el llistó de l'humor molt baix, per això em fa gràcia el que dieu vosaltres, però crec, crec que podem fer l'experiment, si voleu, companys, perquè si fa gràcia ho podem penjar a les xarxes, agafeu el mòbil.
0: Sí.
1: Això, si esteu conduint, no.
0: Jo no, no tinc més mans,
1: Tu no pots, sí, Ernest, no passa res.
2: Però hem de gravar.
1: Graveu-vos en mode selfie i ara quan jo li doni peu a l'Ernest, ens gravem. Heu d'aguantar la cara més seriosa possible, fins i tot fent contacte visual entre nosaltres, per intentar no riure. T'has de gravar, ara siguis boomer.
3: Vinga.
1: Ernest, 3, 2, 1, seriositat.
4: Ai!

0: contigo hoy.
1: Oh, no.
0: Chihuahua. Que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Despacito.
2: No, jo... val, no val, perquè a mi em feien gràcia a ell.
3: Clar, a mi també, el Meïna, bueno, m'ha fet gràcia.
4: Jo us he estat mirant, el Sergi i el Cazorla són els primers que han caigut.
1: Sí. Sí.
4: A l'Alillo ha caigut per culpa del Meïna.
3: Del Meïna. La cançó ni punyetera, gràcies.
4: I Barpuga estava...
2: Jo estava mirant si estava guapa.
4: Seriosíssim.
2: Ja està, mona, bona llum, el podeu penjar.
1: Jo he vist la cara que faig amb el selfie i no penjaré la meva part del vídeo, vale?
4: Molt bé.
3: I tu, Ernest, t'has aguantat o no?
4: Jo estava mirant-vos i estava realitzant tècnicament el programa. Per
1: escolta, no, ens ho hem passat tot de
4: molt
1: conya,
4: bé,
1: eh?
4: Molt
2: sí, sí, superdivertit, sí, porta més jocs, així.
1: Hazlo más veces, que así hablas menos.
3: Sí, a ver si haces un juego en tu casa.
4: Sí, sí que és veritat que semblava un joc de l'Hormiguero. Això és veritat.
1: Ah! Ja nos está copiando.
3: Copiota.
1: Que asco de
5: tío. He dormit tan poc que no sé ni respondre.
6: Fins i tot el papa va venir a Catalunya per poder escoltar el Matina Codina. De 6 a 11 amb Ernest Codina. A RAC 105.
7: RAC 105 Barcelona. Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqueducte, el Fòrum, els Jardins de Joan Maragall, Palauet, el Venice, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
8: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana, disseny que enamora, tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui, compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
9: M'avisa, concessionari oficial Fiat a Sabadell.
10: A partir del 18 de setembre i fins al 18 d'octubre t'esperem a les quartes jornades de l'arròs i els tastets del Baix Penedès. Gaudeix dels millors arrossos i tastets de la comarca maridats en exclusiva amb vins de la denominació d'origen Penedès. T'esperem a les jornades de l'arròs i els tastets del Baix Penedès. Més info a aeht.es/jornadesbaixpenedès.
11: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
12: Si ets amant de la jardineria, les mascotes i la decoració, Catalunya Plans és el teu lloc.
13: Un espai únic a Sant Vicenç dels Horts, a només 10 minuts de Barcelona, on trobaràs tot el que necessites per gaudir de casa teva, el teu jardí i les teves mascotes.
12: Vine a descobrir Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
13: catalunyaplans.com.
14: Mamma mia! Mamma mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamialmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
15: Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes.
16: Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros.
15: Només fins l'1 d'octubre. Vine a Fronda, Cabrera de Mar i deixa't inspirar.
16: Torna al verd amb Fronda Centres de Jardineria.
15: Troba'ns a la Nacional 2, entre Cuadis i Viena.
17: Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
18: Hay mucho nivel sobre el terreno de fondo en Ocasión Plus, David.
19: Esto promete, mano.
18: No lo creo. Arranca la tasación. Comienza tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
19: Huele a compra, mano.
18: Huele. Va. ¡24 horas!
19: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
18: Venga. Ocasión Plus.
20: Atenció, Barcelona. El mag Junque, tres vegades campió mundial de màgia, arriba al Teatre Apolo el 8 d'octubre.
21: Si fins ara només l'havies vist a la televisió, ha arribat el moment de viure-la en directe. Seràs part de la seva màgia.
20: Només fins al 15 de novembre. Compra les teves entrades a teatreapolo.com i prepara't per l'impossible.
22: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
4: 3 minuts i 3 quarts de 8 del matí. A aquesta hora us informem sobre l'estat de les carreteres al trànsit. Com està Ferran? Diga la cosa.
23: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb un incendi de vehicle que deixa només un carril de circulació obert a la AP7 a l'altura de Avinyonet del Penedès, en sentit sud, en direcció Tarragona, que deixa fins a 6 quilòmetres d'aturades. Per altra banda, Santa Maria d'Oló ja reobre la circulació de la C25, on feia una estona estava la calçada tallada, en sentit Girona, a causa d'un accident. A hores d'ara, doncs, hi ha un carril de circulació tallat i un quilòmetre de retencions. Per últim, sumem un segon accident a la AP7 a Bàscara, que en sentit nord, a hores d'ara, deixa només un carril de circulació obert. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
24: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
25: Perfecte, aquí el tens.
24: Ja?
25: Ja.
24: Sí?
25: És així?
24: De debò?
25: I tant, de debò.
26: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.

0: nostra dieta musical. Estem parlant d'una exòtica i hipnòtica cançó de DJ Goja, també molt estiuenca, al costat de Jason Derulo. Mi chico! 7:45, tu!
1: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Marc Puga, bon dia.
2: Bon dia.
0: Ara explicarem un estudi científic que diu que algunes persones acusades de crims molt greus, també el que per a Jonathan en dic, no sé
2: per exemple,
0: acaben generant fascinació, admiració o fins i tot atracció física. Marc, a veure, detalls d'aquest estudi.
2: Això ho diu el periodista Francesc Soler, que analitza aquest fenomen al seu llibre Els assassins guapos, aquest és el títol, perquè un dels casos que comenta és el d'un jove de 28 anys acusat d'assassí, que va passar després del crim, doncs que a xarxes socials va començar a rebre molta atenció a aquest noi pel seu aspecte físic. Algunes persones el van començar a considerar atractiu i fins i tot es va convertir en un sex symbol de la xarxa.
0: Que si estàs bo, és igual. Licència para matar.
2: I això va fer que part de la conversa pública se centrés més en la seva aparença, en la seva personalitat, en la imatge, en què sexy és aquest tio, que no en el crim del qual està acusat. Vull dir, era un assassí. Llavors, una possible explicació que els mitjans i les xarxes donen és que es comparteixen fotografies, memes, vídeos i comentaris, i aquí es crea una narrativa al seu voltant, que és com que es converteix en una mena de personatge i deixes de banda la persona que és.
0: A tu et passa que els malotes t'atrauen, t'estimulen una mica més?
2: A mi sí, de fet, no un assassí, però jo sempre he dit que a mi la peli Joker, o sigui, a mi el personatge del Joker, a mi m'agrada, o sigui, té un punt que m'excita.
0: T'agradaria que t'emputrés.
2: Bueno, té alguna escena
3: ja,
2: la pel·li que a mi...
3: Ja s'entenia sense aquest apunt teu.
2: Això es diu efecte halo. Això es diu efecte halo, que és quan l'atractiu físic pot influir en la manera com tu perceps a una persona.
3: Clar.
2: I te'n deixes associar aquestes característiques positives a algú que simplement és atractiu.
4: Bueno, jo crec que el cas més clar és el de l'estafador aquest de l'amor, l'Albert Cavaller.
3: L'estafador de Tinder.
4: Exacte, que bueno, és un tio atractiu, però és un malparit.
3: Sí.
4: Però això ha fet que moltes noies s'interessessin per aquest paio.
3: O el Luigi Mangione, que és aquell tio que, com la seva família havia mort per no donar-li tractament mèdic als Estats Units, va anar al CEO de l'empresa que li havia de donar el tractament a la família, li va fotre 3 tiros,
0: sí.
3: I a mi particularment és un tio que jo, si hagués d'experimentar, ho faria.
0: Tu trobes atractiu.
3: Més pel que va fer que per la físic. Però
4: el tenim aquí, el Luigi.
3: Here we go!
0: És veritat que les 50 ombres de Grey han fet molt mal.
3: Ai,
0: claro. Marc, no sé si vols fer una crida a la divisió d'assassins de Cambrians.
2: No vull fer cap crida, però és veritat que també les noies, per converses que he tingut i tal, és un punt sexual de morbo, d'aquest tio. Tothom diu que és dolent o que fa coses tal, però...
0: Jo el canviaré.
2: No, al revés.
3: Mata tothom, però a mi no.
2: No, jo el canviaré, no. O sigui, et dona morbo com és de dolent, o el que diuen d'ell, i dius... Ai, doncs té aquest punt de sexual que excita. Però és com a parella. O sigui, no buscaries un perfil així.
3: No treballa a casa, cenar con la suegra...
2: No, claro, eso no.
4: La clau és el que diu l'Ernest i l'autor d'aquest estudi.
3: Vaig acabant les frases que necessito.
4: És que és l'assassí guapo. Aquesta és la clau, guapo. El José Breton, ningú no tira.
3: Perquè
4: és més lleig que la mare que el va parir.
2: Bé, no sé,
3: tampoc el portaries a casa amb la família.
0: És només un estudi científic, però sí que és veritat que ens fa reflexionar i sobretot ens ajuda a dir parides tota l'estona. 12 minuts i les 8. Gràcies, mare.
2: A tu.
0: Vinga, vaig a comprar una Honda.
5: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Ondabank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
0: A veure quin remember musical ens proposa avui l'Alan Lillo.
6: La Selva, la marca del bon pernil, us ofereix aquesta secció.
7: Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
0: Avui és l'aniversari d'un monstru.
8: Sí, això és una delícia avui. Atenció, amics i amigues, avui, efectivament, és l'aniversari de Will Smith. En fa 58, i quan tenia 28, va arrasar amb una cançó de pel·lícula, guanyant fins i tot un Grammy a la millor interpretació de rap. Celebrem l'aniversari de Will Smith. A la cançó boomer, hormigues! Men in Black!

Hi ha qui li diu pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil York. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.

0: Aquesta gran cançó, estem parlant de Ginestà i Nil Moliner, que bateguen amb moltíssima força en aquest nou hit que es diu Amb qui estaràs. Espero que aquest vespre estiguis a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb nosaltres, amb el Drac 105. Sí, perquè torna la Mercè. De fet, molts barcelonins estan gaudint d'un pont, d'un cap de setmana llarguíssim de 4 dies. I espero que molts vinguin aquesta nit a partir de 8:45 a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona per celebrar la Festa Major. Una nit inoblidable que hem plantejat i hem fabricat per vosaltres amb les actuacions dels Catarres. Els Amics de les Arts,
1: olé!
0: També Maria Jaume i Teràpia de Xoc, o el Marcos, el del Festuc. Sí,
2: boníssim.
0: Avui, a partir de 8:45 del vespre, una festassa per ballar, cantar a ple pulmó, cançons com aquesta de la Maria Jaume. Un any més, la Mercè de RAC 105, aquest any amb el suport de AMB Bus Metropolità, Clubs Eurofitness, Galetes Birba, Santander Es Music i Veolia. Ens veiem aquesta nit a l'Avinguda Maria Cristina.
3: I a més, perdona que ningú pateixi, perquè tindrem un temps fantàstic, sense pluja i molt agradable.
4: Matina Codina, només a RAC 105.
5: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Astra amb preus irresistibles i tota la tecnologia alemanya. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
6: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
7: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
6: Perquè ara Fiac Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. Fiac, 5 lletres que donen tranquil·litat.
8: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
9: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
10: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
11: Perfecte, aquí el tens.
10: Ja?
11: Ja.
10: Sí?
11: És així?
10: De debò?
11: I tant, de debò.
12: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
4: Matina Codina.
13: Hi everyone, it's Teddy Swim.
4: Teddy.
13: Teddy Swim.
4: El programa més surrealista de la ràdio matinal. A RAC 105.

0: molt de Teddy Swims aquí a RAC 105, eh? Només faltaria, i tant que sí. Aquesta és la nova cançó del cantant d'Atlanta que es diu Miss Know It All. Bon dia i bona hora, Catalunya!
1: Matina Codina. De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.
0: Bon divendres, matineros! Si normalment ja estem animats avui divendres a les portes del cap de setmana, hem vingut a la ràdio al límit de l'èxtasi i amb ganes de fer-vos companyia fins a les 11 del matí, eh? 5 hores de ràdio frenètiques, divertides, plenes de bona música i també d'informació. Com dèiem, com a les portes d'un cap de setmana, en què afluixarà la calor, però només una mica, i avui dia esplèndid per venir a la Mercè de RAC 105, eh? A partir dels quarts de nou en l'avinguda Maria Cristina. 8 tocades. Bon dia, Xavi Cazorla.
2: Hola.
0: Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
2: Que ara, a casa, som antivacunes!
3: A veure, us ho explico, eh? Resulta que vaig anar al CAP, una visita rutinària amb l'infermera, que em va mirar com estava, em va mirar i va dir, el diablo, estàs increïble. Però de cop em va dir, ui, veig que no estàs al dia de vacunes.
0: Ui, ai, ai.
3: Ai, clar, i vaig dir, com que no estic al dia? No sabia que tocava una vacuna als 43. I diu, no, no, és que aquí només em surt que tens la vacuna del Covid.
4: Què?
3: Et falten totes les vacunes. Dic, però a veure un moment, com me falten totes? Soc una persona despistada.
0: Estaries mort, ja.
3: Però de petit no era despistat perquè em portava la meva mare. I és que es veu que quan era petit, clar, el carnet de vacunació aquell era tot per escrit i ningú ho ha digitalitzat mai. I clar, ara consta a efectes del Departament de Salut que sóc una persona antivacunes perquè no em porto bé.
0: A mi aquest estiu, perquè em vaig enganxar al llit amb un plegatín...
5: Quin susto!
0: No... em van haver de posar el tètanus i a la meva salut està allà tot catalogat.
3: Doncs la meva no, o sigui que potser algú li passa exactament el mateix cas que a mi i ara Catalunya està plena de gent antivacunes com jo.
4: Però es pilla la varicela, per exemple.
5: O la ràbia.
0: I se't poden començar a barrejar virus i, hòstia, bueno, gaudim-lo, Xavi Cazorla, perquè podríem estar davant de les seves últimes hores.
5: A veure si el del seu cap serà una reacció a posar uns patògens.
0: Alguna de més sobre el teu historial mèdic?
3: No, no, que em van fer allò de la pressió.
0: Sí, i què, bé, no?
3: No hi ha una altra manera de mesurar-ho, que t'apreti tant, perquè jo tinc molt bíceps ara,
5: sí,
3: i sí, la feia molt mal.
5: Molt bé. Vacuna per aquesta actitud, no hi ha?
0: Gràcies, Hulk. Sergi Ferrer, bon dia.
5: Bon dia.
0: A qui dediquem el programa?
5: Doncs a dos càrrecs de Vox Barcelona que són molt aficionats al futbol.
3: Ah, sí?
6: Que maravilla.
5: Sí, espérate, Carlos, que esto te va a gustar. Juan Cremades i Carlos Oliva, perquè està bé posar-li nom a aquesta gent, juguen a un equip de futbol 7 i és un equip d'aquests amateur que li posen un nom divertit, no? Tots hem tingut a vegades algun col·lega que diu fem un equip que es digui l'Aston Birra,
0: sí,
5: o l'Intermitente.
0: A mi m'agrada molt perquè és molt per aquest programa, el Maccabi de Levantar.
5: El Maccabi de Levantar, el Real Sociedad, el Este Agua del Grifo o el Nottingham Prisas.
2: Bones totes.
5: Doncs aquesta gent van decidir agafar l'escut del Valle de los Caídos, la silueta del Valle de los Caídos, i es van posar de nom el Bayern de los Caídos.
0: El Bayern.
2: És bona,
0: que bo.
5: La organització els va cridar l'atenció i van dir, vale, és verdad, perdón, que ara està enterrado en Mingo Rubio. I llavors les diuen Mingo Rubio Balompié.
0: Molt bé. No té tanta gràcia.
5: La competició aquesta, un despatx d'advocats ha denunciat el cas, la competició es continua fent, i ha denunciat el cas davant de la fiscalia i us pot avançar RAC 105 sense cap mena de prova, però tampoc cap mena de dubte que no passarà res.
0: Bueno, es veu que si perds un partit treuen alguna arma de foc.
5: Sí, peguen tiros a l'aire, sí. I zero fitxatges extracomunitaris.
0: Ah, sí, clar.
4: Jo a la Copa Davis aquesta que fem en el club de tenis, que us he explicat abans,
2: passava helada el brother tenis.
4: El meu company es diu Martín. Jo em dic Alan Lillo, llavors a l'equip l'he posat jo el nom, que és Martillos.
0: Que ets guionista del millor programa de Despertador de València.
7: Alan, és molt guai.
4: Gràcies, Marc.
7: Que mono.
0: Va,
7: Martillos.
0: Escolta, Marc Puga, quin motiu has trobat avui per llevar-te?
7: El meu motiu per llevar-me no ho ha dit encara ningú. És que avui s'estrena per fi La Bola Negra en cinemes. La nova pel·lícula dels Javis sobre Federico García Lorca, que aspira a arribar als Oscars.
0: No hi penso anar.
7: I és un desplegament bastant gran per una pel·lícula d'aquest perfil. Es projecta a unes 500 sales d'arreu de l'estat i més de 100 sessions ja han exhaurit entrades.
4: Mare de Déu.
7: No, molt heavy. Aconseguirà, diu Variety, 11 nominacions als Oscars. Ah. Diuen. I la pel·lícula ja està generant molta expectació perquè, per exemple, massa, cinemes d'embajadores de Madrid massa han explicat que han tingut la millor prevenda de la història amb sessions que han anat omplint des de principis de setembre. Ah, molt
6: quina
7: heavy.
6: Por, quina por que em fa això, cuidado,
7: home,
6: cuidado.
7: No,
0: a veure, Basté, què passa?
6: No, però jo estic explicant això tota l'estona perquè, cuidado amb això.
7: Parleu, no?
6: S'està inflant el globo, s'està inflant el globo, sí. Molt globo, molt globo. I què passa quan s'infla molt el globo?
7: Què passa?
6: Que es peta.
7: Ah,
0: estic bastant d'acord amb això perquè quan se't bombardeja per terra, mar i aire, el màrqueting fa aquests efectes que has d'anar a veure alguna cosa, llavors bueno, sempre acaba sent efectivament un bluff.
6: No, i tanta nominació a l'Òscar, cuidado amb els Òscars, aviam si no tindrem cap al final.
7: El cas és que direu, Marc Puga, és la pel·lícula del moment i no has parlat amb ningú del repartiment de la Bola Negra? Que clar que ho he fet. Escolteu, sí.
8: Hola, me llamo Antonio de la Torre, soy actor y formo parte del elenco de La Bola Negra y simplemente mandaros un saludo, que se estrenó la película. Yo creo que es una película que por méritos propios es un evento que revive, aunque por otro lado es inmortal, la figura de Federico García Lorca y que eleva el cine a otra categoría. Un beso.
0: Bueno, tu hi aniràs avui, mare, a veure o no?
7: Avui no, amb aquesta cama, no. A mi m'han dit d'anar dimecres que ve, que m'ho estic plantejant.
0: Estaria bé que algú del matí anés aquest cap de setmana per comentar-ho dilluns.
7: Ah, no, jo aniré, però la setmana que ve.
0: Val, perfecte.
5: Penúltim.
9: Avant penúltim.
7: No, jo la veuré, Ernest.
5: Toca tu, Ernest.
0: No tinc feina, jo. Alan Lillo, tria un personatge del programa perquè expliqui l'acudit d'aquest divendres i, sisplau, que sigui bo l'acudit, eh?
9: Mira, avui és divendres i, per petició popular, els divendres, l'encarregada d'explicar l'acudit és la Marta Massip, la recepcionista de la ràdio, que és molt simpàtica i li encanta aquesta secció.
10: Bueno, bon dia, a veure.
7: Hola, Marta.
10: Us explico l'acudit, eh? Sí. Això és un home que entra a una biblioteca. Bueno, ara estan de vaga les biblioteques, Ernest, però suposem que és un dia que no feien vaga.
7: Vale.
10: Perquè si no, clar, no va poder entrar.
0: No podia entrar.
10: Biblioteca.
4: No estan de vaga, ara.
10: Per això dic que suposem que és un dia que no hi havia vaga. Llavors l'home entra a la biblioteca i diu, perdoni, em podria posar una cervesa i unes olives? Clar, t'ho imagina't la situació. La bibliotecària, doncs clar, veu això i clar, li respon, però senyor, que això és una biblioteca. Sí. Llavors l'home que havia entrat a la biblioteca demanant la cervesa i les olives, ai, es puja el taló, que se m'ha oblidat. Es puja el taló, llavors l'home...
7: Home, això es diu al principi.
10: Ja, però m'ho havia deixat.
0: Bueno, ja, què passa amb les
10: doncs,
0: olives?
10: Doncs l'home, clar, mira al voltant i com la senyora li ha dit això és una biblioteca, l'home li diu, ah, perdoni, una cervesa i unes olives, sisplau.
11: Meu baix. Meu
10: baix.
11: Meu baix.
10: Jo no l'entenc, aquest.
0: Doncs ho ha fet bé, ho ha fet bé.
4: Ha estat bé.
7: Tanca el taló,
5: el senyor li diu, és una biblioteca, com dient, no et puc posar unes olives. I la Marta...

0: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Jolín, tu.
2: Gol! Gol d'aquí! Ha marcat el Barça!
3: Calleu tots!
4: Plau.
3: Un tio més curt que una cua de llebre regala una història digna d'un orfebre. Es planta al Congrés amb un pot de gas pebre i el buida al lavabo. Potser és que té febre? Persones ferides, no es pot concebre. Partit Popular, impossible de cebre. Tinc les cames que em fan figa. No em consola la mà amiga. Cap jaqueta no m'abriga. Tinc un buit que el cor castiga. Sóc un camp que no té espiga. Sóc una galta sense piga. Sóc un home que es fustiga perquè hi ha un peron de lliga.
4: Què farem aquest cap de setmana? Haurem de mirar el Sabadell.
5: Futbol. No grites más.
4: No té gràcia.
3: Tothom comenta una pel·li que mola, molt ben feta, de vella escola, d'un duo de directors que controla. La bola negra, Hollywood sobrevola.
4: Uf!
3: Negre se'm posa a mi la bola.
6: Ai.
3: De tan pesats tot em tremola. Prefereixo una pel·li del Christopher Nolan.
6: No.
3: Sento un soroll curiós, sobresaltat. Una remor estranya, com allunyat. Un so distant i intens, continuat. No sé ben bé d'on ve. Curiositat. Sembla el plor d'un nen. Què haurà passat? Plora sense parar, estic espantat. Espera, ja sé qui és, que inesperat. És Mourinho, que plora des de dimarts passat.
5: Has hecho llorar a un niño de los gritos.
3: Hola, papa. Passa, passa. Diu el nen mentre l'abraça. Que bien que ja estàs en casa. Es posa un cafè, omple la tassa. Guarda la porra i la placa amb poca traça. ¿Estás cansado? ¿Qué te pasa? ¿Qué has hecho hoy al salir de casa? Pues hoy ha sido un día de guasa. Hoy tu padre ha echado una vieja de su casa.
6: Guai,
3: Mari Carmen, no estàs sola. Algun dia ens venjarem i a tota aquesta gentussa un mal futur els assegurem.
5: Crítica social!
4: Sergi Ferrer, moltíssimes gràcies al resum setmanal.
3: Aquí no entren les formigues,
4: eh? Rimat sí. I cridat.
5: Ha arribat a casa tres veces.
3: Cállate, que no se
5: queda de rima.
7: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
8: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
9: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
10: I des de 16.400 euros.
9: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
11: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
12: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
13: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
14: Doncs tant com vulgui bussejar.
13: Genial. I quant d'oxigen queda?
14: El que vulgui, també.
13: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
14: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
13: I quants de cetacis?
14: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
15: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros pot de 80 milions. Milionari forever.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40%

0: de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Si et truquen per fer-te una enquesta i et pregunten quina ràdio escoltes...
2: Quina ràdio escoltes?
1: No pengis. Aguanta. Agafa aire. I crida ben fort. Matina Codina! Amb l'Ernest Codina! A RAC 105! Matina Codina! Cada dia de 6 a 11 a RAC 105.

0: Incorporació ara a RAC 105 a la nostra programació, aquesta de Tame Impala, que es diu Loser. Algun apunt que vulguis fer, parla com a fan de Tame Impala?
1: No, que és un tamarracle.
0: Sí.
1: Tamarracle, eh?
2: Sí, sí.
0: Molt bé.
3: Molt bé, gràcies per la info.
4: Les notícies parlen. Xavi Pardo.
0: Però tu no ets un loser.
1: Espero que no.
0: Home, no. Tens sang i esperit de campió.
1: Sóc un loser perquè no he rebut codi d'Oasis, per tant, sóc una mica loser.
0: Sí. Oh, és avui,
1: oh, els que
0: van aplicar per poder obtenir el codi per comprar entrades d'Oasis, és avui que han de rebre el correu electrònic?
1: És durant tot el cap de setmana. El que passa és que les entrades de Barcelona es posen a la venda avui a les 12 del migdia. Per tant, si no heu rebut el codi ja... Sabeu que per Barcelona no en tindreu.
5: Si no aconsegueix alguna, ja anirem junts.
6: Recordem que vagi de Shakira.
0: Recordem que el formulari feien posar tres opcions
1: per
0: tres concerts.
1: Encara podeu rebre codi per les altres opcions que veu posar.
0: Molt bé. Dit això, entrem ja en matèria amb les notícies del dia. El PSOE busca Junts per desencallar un decret sobre l'habitatge.
1: Sí, i de fet fons de Junts confirmen que el PSOE està estudiant les propostes que els han posat sobre la taula per afrontar la crisi de l'habitatge. Si us recordeu, a l'abril ja es va votar aquest decret de l'habitatge al Congrés dels Diputats i el van tombar els vots en contra de PP, Vox i Junts. Els motius de Junts per votar que no era que el govern espanyol havia ignorat totes les seves peticions. Són les mateixes que han tornat a posar damunt de la taula, amb la diferència que ara, amb el cas recent del desnonament de la Mari Carmen, el PSOE sí que s'està mirant les propostes de Junts per mirar d'incorporar-les i tornar a posar aquest decret a votació al Congrés, que ara sí, amb els vots de Junts sortiria endavant.
6: Molt bon timing.
0: En el cas Mari Carmen, jo crec que aniria tocant.
7: Bueno, des d'aquí envia una salutació a la Míriam Nogueres de Junts,
0: que ens escolta, per cert.
7: Ens consta que escolta el Matina Codina.
0: Sí, sí, des d'aquí.
8: Pues venga, que se ponga les piles i voti a favor. Venga.
6: Sí, que tu et vas abstenir, col·lega.
8: Yo estaba mirando las listas de Spotify, pero tenía que hacer un vídeo con las canciones del verano, entonces se me...
0: Sí. Va, nois, tres anys després, la Generalitat recupera les lectures obligatòries a batxillerat. Deuen estar contents els nanos.
1: Sí. Sí, home, sí. Aviam, el que canvia és que lectures obligatòries n'hi havia, eh? El que passa és que cada centre podia fer llegir el llibre que volgués. Ara el que es recupera és que les lectures obligatòries seran consensuades per tots els alumnes de Catalunya al batxillerat. Per tant, tots els alumnes de batxillerat hauran de llegir els mateixos llibres.
0: A mi em van fer llegir El Hobbit a l'Institut Jaume Callís.
6: Sí, sí. Doncs la traducció és excel·lent, eh? És un català que no entén ni el que el va escriure.
1: En Bilbo Saquet.
6: Sí, senyor.
7: Bueno, sí, perdona, això és el que va haver a partir d'ara, no?
1: Què va haver?
7: Dictat.
6: No,
1: dictat.
0: No, és veritat que es vol recuperar el dictat i també les lectures en veu alta a la classe, no?
1: Ostres. Recuperar els llibres de text, els dictats i llegir en veu alta, que és una cosa que s'ha de fer perquè, si no, aquestes coses, aquestes habilitats es perden.
6: Això ho farà tothom a l'autobús a partir d'ara, t'imagines? Tothom llegint en veu alta. Sí.
0: Escolta'm, sabeu què no es perd en aquest país?
1: Què?
0: Els casos de catalanofòbia.
1: No, per desgràcia...
0: Es mantenen. Tenim una nova història, eh?
1: Sí, és un cas que ha explicat el grup de versions, la Dalton Bank, que denuncia una cosa que els va passar durant un concert a Montsó, a Osca, que és que quan va arribar el moment de cantar el Boig per tu, evidentment en català, hi va haver diverses persones del públic que els van començar a insultar.
0: Amb lo maca que és aquesta cançó, per favor.
1: I tant. I els van llançar objectes.
7: Jolín,
6: que maca.
1: Mira, que és maca.
7: T'ha de fer molta ràbia el català per escoltar això i llançar objectes.
9: Ja, ja. Molt.
1: Tinc uns amics que es van casar i a cada taula van posar una frase d'alguna cançó i tal. I a la meva taula hi havia una frase del Boig per tu, però hi havia una errada tipogràfica i van posar Vic per tu, que em va fer molta gràcia.
6: Oh, Vic per tu.
1: Nena, estic Vic per tu.
6: Sí, que rico, eh?
1: De cop i volta agafa un altre significat.
0: En aquest cas, els assistents al concert, en lloc de Boig per tu, deien Vaig per tu. Vaig a per tu.
6: Vaig a per tu.
0: Vaig a per tu. Molt bé, després d'aquest acudit lamentable, seguim...
6: Era bo, era bo.
0: Explicant la notícia absurda del dia, que és que la policia britànica ha detingut un traficant de drogues bastant peculiar.
1: Sí, era un traficant a qui feia temps que li tenien la banya posada, però finalment el van poder detenir. És un noi de 26 anys. El que no sospita... el que no sospitaven és quin mètode de cobrament feia servir,
0: veure,
1: perquè quan van escorcollar a casa seva van descobrir-hi doncs, diverses quantitats de drogues, sí, normal, sí. 2.000 lliures en efectiu, perquè cobrava també en metàl·lic, normal, i una gran col·lecció de cartes Pokémon.
0: Epa!
1: Que també les acceptava com a mètode de pagament.
6: Oh,
1: I tu podies anar allà i dir, mira, no, posen dos gramets i aquí tens un Pikachu. I el tio, doncs sí, sí.
0: No, escolta, que és un àmbit de gran especulació, són molts diners, sí, sí, però a més es guanyen valor.
1: Cada cop més, bé,
6: clar.
1: Es paguen autèntiques portarades.
7: Sí, de veritat, està ple d'idiotes també al món del narcotràfic.
0: Molt bé, Pikachu, que tinguis un bon cap de setmana, perdó.
1: Igualment, guapíssim.
6: Pikachu! Jesús!
0: És increïble.

0: sap fer de tot, eh? L'Ariana Grande, bona actriu, molt bona cantant, també imitadora, companys.
1: Ah, sí? Si
0: heu vist els vídeos que fa imitant veus d'altres cantants,
2: és
0: espectacular, eh?
2: En Jimmy Fallon, en el show de Jimmy Fallon.
0: Sí, senyor, parada. Aquesta és una cançó amb una gran influència hausera de l'Ariana Grande. I és End. És el que diu molta gent. És Festa Major de Barcelona, i a mi què?
3: Ara.
0: Ja ha començat, Cazorla.
1: Sí, i és una cosa que agraïm molt la gent que no són de Barcelona i treballem aquí, perquè hi ha menys trànsit aquests dies, de gent que deu ser a la Cerdanya ara mateix, i per això ahir vaig fer unes trucades.
0: El facilismo.
1: Començarem trucant a una senyora que li faig una mica del Jatardes de l'Enric Font i li demano si vol alguna cançó, alguna petició musical personalitzada pel piromusical de la Mercè. Barcelona. És pel piromusical de la Mercè, per saber si estan nerviosos.
4: No, no estem nerviosos.
1: Però a la tele potser sí que el veuran, per TV3.
4: Vale, sí, per TV3 sí.
1: Ah, alguna cançó que li faria il·lusió que sonés al piromusical?
4: Molt bé, sí, doncs ja ho farem.
1: Sí, però quina cançó?
4: Gràcies d'avisar-nos. No sé, qualsevol música és bona per escoltar. Qualsevol música ens agradarà.
1: Vale, doncs pues li apunto Iron Maiden.
4: Sí.
0: Li és igual a la senyora.
1: Home, si t'és igual, doncs vale, t'apunto això.
0: Trobo que el públic del piromusical té una exigència molt baixa.
1: Sí, de moment sí.
0: Posa'm el que vulguis.
3: M'encantaria que sonés Iron Maiden al piromusical.
1: Bueno, aquesta senyora no se m'ha mullat. A veure si hi ha... Que rico, a veure si hi ha més sort amb la segona trucada. Una d'algun artista, algun cantant o cantanta que, de quan era jove.
5: Que tu mateix se me vulguis.
1: No, però jo que vostè em digués per intentar veure si podem posar alguna que li agradi a vostè.
5: És que a mi m'agraden totes.
0: Ai, de veritat.
1: A veure, un moment.
6: Sí,
1: jo puc entendre que em pengis, que em diguis que no tens temps, que m'insultis, però no que em diguis que t'agraden totes les cançons. No. És impossible.
3: No pot ser.
1: No pot ser.
0: El Josep Montero porta un any treballant en això i deu pensar, hòstia, si ho sé, no m'ho curro tant.
1: Exacte.
2: La gent el que vol és veure petards. Clar.
1: Suposo que sí, i per això la veig tan predisposada a parlar que en lloc de penjar li comento que estem fent un assaig al piromusical a veure què li sembla. Estem fent una prova a veure si els focs artificials sonen bé. Llavors jo ara volia tirar-los, aviam si vostè els sent des d'aquí a casa seva. Miri.
5: Vale, conforme.
1: Se sent bé?
5: Sí, sí.
1: Sí, qui, li agrada algun més que altre? Algun so més agut o més greu?
5: Són tants que m'agraden.
1: Ja. Pel que sent, li sembla maco?
5: Tu mateix, ja.
2: A mi m'encanten les palmeres.
1: Sí.
2: Sembla que estiguis al Hawaii.
1: Sent bé igual, eh?
3: És la mateixa sensació.
1: Sent bé igual. Exactament. Bueno, aquesta senyora no es mullava la cançó, tampoc
0: conforme.
1: Es mullava el...
0: Estava conforme.
1: Sí, estava conforme.
3: Sí, sí,
1: mai
3: com si fos una enquesta de la Generalitat.
0: Jo entenc que li petava el cap perquè no veia res, ella. Però clar, sentia...
1: No, jo, però clar, jo li dic que és un assaig que estem fent, a veure si pel so... No sé. Truquem un altre cas. Ara em trobaré la primera, per fi, petició musical de veritat.
7: Yo no sé qué canción podría, no sé. El carro que me robaron, dijo el este, ¿no ve?
1: Mi carro me lo robaron, de Manolo Escobar.
8: Mi carro me lo robaron.
1: Muy bien.
7: Me dedico a España.
1: ¿Se la dedica a España?
7: Sí.
1: Es que estamos probando también los petardos del piromusical del domingo, de la fiesta mayor, y es para ver si sonaban bien. Mire.
7: Sí, está muy bien.
0: Muy bien.
1: ¿Sí? Estamos haciendo una prueba, los estamos tirando desde la playa y es para ver si se ven desde su ventana. Si usted
7: no,
1: se
7: no,
1: acercar.
7: Yo estoy lejos, no puedo ver.
1: Ya, pero es que nos estamos tirando muy arriba. Si
7: sí,
1: puede
7: pero
1: hacer...
7: no te puedo decir, ahora mismo no salgo a la calle.
1: No, a la calle estoy... no, asomarse a una ventana y ya está.
7: No, por eso te digo que estoy en una casa que no se ve en la calle. No,
1: joder, qué casa más rara.
3: Que viu en un blue space.
1: S'ha de veure algú.
0: Deu tenir una façana davant.
1: No ho sé.
0: Però tothom té la sort de la Mar Puga de viure a la muntanya de Barcelona i tenir una vista perifèrica de tota la ciutat.
9: És veritat.
0: Que tu els veus des de casa teva.
9: Sí, ahir vaig veure l'espectacle de drons, que va ser espectacular, i tinc ganes de veure el piromusical.
3: I si fos per la mar... Aguanta, i Carlos. Si fos per la mar també sonaria Mi carro, me lo robaron.
9: Home, evidentment.
0: Home, a més, molt Barcelona del que passa a Barcelona, no? Que en qualsevol moment, a tururut.
10: Herrera en Cope, buenos días.
3: Quina apnea, eh?
10: Oye, está.
6: Está muy bien, ¿no? Está muy bien esta sección del cabeza, ¿no?
9: Porque, del cabeza.
6: Porque de alguna forma es una encuesta libre, en este caso, y no manipulada por los medios, donde alguien de Barcelona dice, oye, me gustaría escuchar Manolo Escobar y dedicársela a España.
1: A España.
6: Esa es la libertad de la gente que no dejáis expresar.
3: Ya está, cállate.
0: Seguim amb Xavi Cazorla i aquesta figura de tècnic de l'Ajuntament que va provant el Piro Musical.
1: Sí, com aquesta senyora no hi havia manera que em valorés l'assaig del Piro Musical, perquè ha posat excuses per dir que no el veia, doncs m'he vist obligat a forçar-la una mica a que em comentés com era. Mire, es que he llamado a mucha gente y todo el mundo me dice que no. Es para ver si usted podía hacer ver que sí que se veían. Y me dice, uy, pues son muy bonitos.
7: Sí, bueno, yo escucho solo escucho, vale, pero ver no, ahora mismo no. Como estoy hablando por teléfono, no puedo... Pero
1: vamos a hacer ver que usted ha ido a la ventana y lo ha visto y me dice, ah, pues sí, son muy bonitos. Vale, yo ahora le vuelvo
7: sí,
1: a preguntar.
7: Sí, muy bonitos.
1: Sí, ¿qué le ha parecido? ¿Los ha visto?
7: Sí, está muy bonito.
1: Sí, ¿verdad? Okay. ¿Cuál le ha gustado más de todos?
7: ¿De todos?
1: Sí, de todos los colores que habían, ¿cuál le gustó más?
7: No, es que no he visto los colores.
1: Pero Vicente, seguro, yo qué sé, algún color habrá. ¿Qué color dice que le ha gustado más, entonces?
7: El rojo.
1: El rojo era bonito, ¿verdad? Que hacía así como como un patinete gigante en el cielo.
7: Sí, sí.
1: ¿Y la Sagrada Familia de color lila le ha gustado?
7: También, sí. También. Muy bonito.
1: Muy bien, pues nada, a ver si el domingo los puede ver. Muchas gracias.
7: De nada.
1: Adiós.
0: Que maca. La qualsevol cosa per treure-se't de sobre, ho entenc perfectament.
3: No entendré mai com aguanten la trucada.
9: Ja, és que la gent no li penja.
0: Hi ha molta gent que no treballa en aquest país. Ja. Això diuen els índexs d'atur. Doncs esperem que vagin molt bé els focs artificials del Piro Musical d'aquest diumenge. Perdona, només demanem que quadrin el que és els focs amb la música i que la selecció musical del Josep Montero...
10: Serà molt ben parida.
3: Ha de quadrar, Josep?
10: S'ha de quadrar la música, què?
3: Ha de quadrar.
10: Però amb què ha de quadrar?
3: La música amb els petards.
10: Però hi ha petards el diumenge.
3: El piro d'aquest penses de què ve.
10: Que hi ha un piro ara d'aquí de mes i ja pirem.
3: Això és la música, no?
0: Nova ubicació, no, Mar Puga? On els fan els focs aquest
9: any? Sí, a la platja Nova Icària. Jo veuré de front.
3: Vale, ara ho apuntem.
0: Xavi Cazorla, meravellosa investigació telefònica.
3: Records.
0: De seguida el temps, amb l'Abel Caral, ja és per aquí.
3: Aquí estem.

0: Que bé que ha entrat aquesta cançó tendra amb aquesta base electrònica de l'Elton John i la Dua Lipa, que és un mashup, una combinació de diverses cançons del llegendari artista britànic com Rocket Man, Sacrifice o Kiss the Bride. Passant 5 minuts a 2:15, el cor pot estar fred, però la mira està càlid.
1: Eso es.
2: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Això és culpa meva de voler-ho lligar tot.
1: Sí, com t'agrada lligar, gamberro?
3: L'alcohol també entra millor.
0: No, va, escolta'm.
3: Amb gel.
0: Abel Caral, com pinta el dia d'avui, el cap de setmana, doncs, pel que fa el temps? Bastant plàcid, tot plegat.
3: Molt plàcid, en espera de canvis la setmana que ve. Deixa'm dir que avui és festa major a Reus, la Misericòrdia.
0: Ah, sí, home, sí. Però només es parla de Barcelona, és veritat.
3: Això mateix.
1: Ara, Reus capital.
3: Ara. Dijous la Santa Tecla, ahir la Mercè i avui la Misericòrdia.
0: Bé, després d'aquest apunt cultural, anem ja amb el temps.
3: No, vull dir que és un cap de setmana d'activitat festera, també avui, no?
4: Que fixa tu, que ja ho hem entès, que quin serà el punyetero temps que farà avui.
3: Doncs avui els concerts de l'Accent 5 amb una lluna pràcticament plena, que és demà, amb un temps que acompanyarà per veure-la, perquè no hi haurà núvols, ni avui, ni el cap de setmana, eh? Un cap de setmana plàcid, de calor de dia, anava a dir caloreta, no, calor de dia.
1: Calor.
3: De fet, avui encara poden pujar 2 o 3 graus més les temperatures a l'interior de l'Ebre, on podem passar, Francesc, dels 35 graus, Olivars 36...
4: Mare de Déu, 35, 36, 36 i mig...
3: Potser 37, puntualment.
4: Déu-n'hi-do.
3: I en general no pujaran tant, però de 30 a 33 a l'interior fàcilment, i 35 també en àrees de ponent, com ja va passar ahir. I al cap de setmana, doncs, demà fluixa una mica la calor. A l'interior, 2, 3, 4 graus menys. 5, 6 graus menys a les Terres de l'Ebre. Però, en tot cas, continuarem amb molta calor, perquè partim de molt amunt. I amb nits, matinades, aquells que allarguin la nit, això per les festes diverses que hi ha escampats pel territori, nits fresquetes, de bon matí, si anem a caminar, per exemple, doncs cal abrigar-se una mica, però és al migdia aquesta roba d'abric més aviat sobre. I la gent que em pregunta quan s'acaba aquesta calor...
0: Quan s'acaba la
3: calor... D'aquí una horeta farem un recull...
0: Aviam, sí.
3: De...
0: Tots els comentaris...
3: Comentaris que he rebut.
0: Sí, que gairebé són assetjament ja.
3: Quasi, pràcticament assetjament en alguns casos.
0: Sí, molt bé, molt bé.
3: Amb violència verbal en alguns casos, sí, tot.
1: No et desagrada, però.
3: I en tot cas, això, d'aquí una horeta comentarem i, doncs, per aquesta gent dir-li que la setmana que ve fluixarà la calor i arriben pluges.
0: Perfecte.
3: Sobretot dimarts.
0: Molt bé. Abel Caral, fins després, moltes gràcies. Que hem de parlar de Chris Martin, un moment.
5: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: Aquesta mena de notícies a mi m'encanten. Es veu que el cantant de Coldplay, el Chris Martin, ha sorprès un músic de carrer que estava allà tocant tan panxo i s'ha unit a ell per cantar Viva la Vida.
6: Sí, i això ha passat a Trafalgar Square a Londres. Un músic de carrer sud-coreà que es diu Hani Jun estava tocant Viva la Vida de Coldplay com a última cançó del dia. I de sobte Chris Martin s'acosta al micròfon i comença a cantar amb ell.
0: Passava per allà, Chris.
6: Passava per allà i es posa a cantar, clar. Jun ha explicat a la BBC que al principi es va pensar que aquest home tenia una veu molt semblant a Chris Martin, però va descartar, evidentment, que fos ell, no? Va dir, no sigui ridícul.
0: Et juro que tinc la pell de gallina.
6: Clar, va dir, no sigui ridícul com ha d'estar Chris Martin cantant amb tu al carrer. Doncs sí, era real, escolteu.
0: Espera't un segon, eh? Va,
6: vale.
0: Sí. No, som-hi.

0: Hi ha molt públic, Marc, perquè la gent es pugui fer la idea, hi ha gent
1: ja bastant públic, mirant. Sí, sí, perquè, hi ha bastant públic mirant i dubtant si és ell o no és ell,
0: perquè no va una mica d'incògnit, el
1: va d'incògnit i acaba de cantar i ell marxa sense fer gaire soroll i intentant ser bastant discret.
0: Clar, el tio diu, hòstia, ja que està tocant Coldplay, m'afegeixo i així assajo ja.
2: Clar.
3: Està bé un viatge.
0: No, és així. Recordeu que l'any que ve, el 2027, tenen 138 actuacions.
1: Uau!
0: Els Coldplay, vull dir que està bé que vagi practicant, eh?
1: No és la primera vegada que Chris Martin fa això, perquè a l'agost del 2025, l'any passat, també va aparèixer a West Yorkshire, Anglaterra, va fer una actuació improvisada allà al carrer, i al juny del 2022 també va fer-ho a un pub de Bath, Anglaterra, també, amb una parella que s'estava a punt de casar.
0: Aquest bany d'humilitat i d'estar tet-a-tet amb el públic és una cosa que m'agrada molt.
1: Si alguna vegada algú està cantant i es pensa que és Chris Martin al del costat, que no ho descarti tan ràpid.
4: Un dia ho faré jo, això. Aniré a una ràdio municipal i em posaré a parlar jo.
3: Com si fossis Chris Martin, no? T'estàs comparant.
4: I diran, hola, l'autèntic Alan Lillo.
3: A qui em vas a llamar, a los cazafantasmes?
0: Marc Puga, moltes gràcies. El que podem fer és compartir-ho, si us plau, a l'Instagram de RAC105, @RAC105, perquè els oients que vulgueu pugueu posar imatges a això que acabem d'explicar. Fem una pausa i tornem de seguida amb la tele. Perquè aquesta nit Belén Esteban torna a Mediaset i sembla que té ganes de gresca.
5: Si ets dels que et passes mig matí al lavabo de la feina... Aprofita i sintonitza'ns. Matina Codina, més entretingut que una revista de decoració. De 6 a 11 a RAC 105.
6: RAC 105 Barcelona. Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta en totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
8: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
9: Escupi.
8: Avui en fem servir moltes més.
9: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
8: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
10: Hi ha sabors que defineixen un poble i l'Escala homenatja el seu producte més internacional.
11: Del 2 al 12 d'octubre, gaudeix de la ruta de la tapa de l'anxova. Recorre els locals del municipi amb el teu passaport digital i vota la millor proposta.
10: I diumenge 4 d'octubre, amb la festa de l'anxova 2026, gaudeix del pregó i l'anxova d'or. Tasta l'anxova a la vora del mar al ritme de les havaneres a Morets de Mar.
11: Consulta tot el programa a visitlescala.com.
12: A Delicatessen Argentina, emporta't el teu asado argentí.
13: I amb oferta la garallada argentina tradicional per a 6 persones. 2,5 quilos de carn per 35 euros amb entranya de vedella amb pell, vació de vedella, tira d'asado, xoriços, criolls i botifarra de ceba.
12: I descobreix també altres talls clàssics argentins. Costillars, ojo de bife, bife de chorizo, filet, picanya, colita de quadril, mollejas...
13: A Sant Cugat i Barcelona, Ciutat, plaça Letamendi, Les Corts, Poblenou, Sagrada Família, Sant Eloi i Sant Andreu.
12: La millor carnisseria argentina amb delivery... a deliargentina.com.
14: Del 25 al 27 de setembre, vine a gaudir del 20è aniversari de la LAN Party a Les Comes, Súria.
12: Experimenta el tour amb camió 4x4, castells inflables, exhibicions...
14: Parc d'aventures, cotxes a ràdio control, música en viu i molt més.
12: I si tens un Land Rover, gaudeix dels recorreguts 4x4 i on reviurem el Camel Trophy.
14: Més informació a landparty.es.
15: Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
16: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
17: Qué ambientazo, mano.
16: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha citado sobre la línea.
17: Qué barbaridad.
16: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave.
17: Buena venta.
16: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
17: Ven a por más.
16: ¡Venta!

0: que bo que és l'Ivan Herzog, eh? Matineros, us agradaria veure'l en directe en el retorn del Sensi Confidencial amb RAC 105 i Estrella d'Am, sí o no?
1: Tu diràs. Sí,
2: claro.
0: Tu diràs. Ja sabeu que tenim aquesta mania d'acostar-vos als vostres artistes preferits aquesta nit mateix, a l'Avinguda de Maria Cristina a Barcelona, fem els concerts de la Mercè, i pròximament, el dimecres dia 30 de setembre, podràs veure ben a prop els nous guitarros de l'Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella d'Am. Si vols venir, entra ràpidament a rac105.cat, omple el formulari, escriu quina pregunta li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. Parlarem amb ell sobre el seu futur disc, Disco de Cristal, i respondrà totes les preguntes que li farem. Dimecres 30 de setembre, RAC 105 i Estrella d'Am, t'apropem Ivan Herzog.
2: I molt important, què? No te hauràs de gratar la butxaca.
1: Toma! Oh,
3: vinga, que bé.
1: Vale.
4: L'Inmotor, concessionari oficial Hyundai, patrocina aquest espai.
2: Gràcies, Bernardo.
0: Ferran Arandia, bon dia. Escolta, teòricament hi ha molts barcelonins que han agafat el cap de setmana llarg, han fet el pont de la Mercè. No sé si es nota això a les carreteres. Explica'ns-ho, bon dia.
5: Bon dia, doncs continuem la jornada efectivament. En quant a retencions habituals, el que deies, doncs tenim poca intensitat. Els que sí que tenim, doncs des de primera hora del matí són diverses incidències. Recordem que continua aquest incendi de vehicle a la AP7, a l'altura d'Avinyonet del Penedès, en sentit sud, encara amb un carril tallat i fins a 7 quilòmetres de retencions. També recordem que ja s'estan retirant del vehicle accidentat a Bàscara, a la AP7, en sentit nord, que continua amb un carril obert i fins a 3 quilòmetres i mig de retencions. També continuem amb aquesta calçada tallada a l'altura de Puigcerdà a causa d'un vehicle accidentat. I per últim, doncs també tenim encara aquest accident a la Ronda Litoral en sentit nord, a l'altura de la Barceloneta, també amb un carril tallat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
4: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai L'Inmotor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai L'Inmotor, la nova Hyundai de Barcelona.

0: ganes de festa de divendres. No ens amaguem, de forma desacomplexada us diré que és la cançó preferida de la majoria de membres d'aquest programa, excepte la Mar Puga, que si no hi ha unes
1: no sé. Sí. Correcte.
2: Si no hi ha un artista que va morir fa 70 anys, no li agrada.
1: Correcte, també.
0: Momento de Sanda, Ugel i la mítica Ultranaté.
3: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Ben animats, escoltarem ara els millors talls de la tele amb l'Ala Lillo.
4: Epa! Ja, avui és el dia, eh?
1: Avui
4: és el dia.
1: Sí, és avui?
4: Sí. Avui torna Belén Esteban a Telecinco.
1: Hola!
4: La seva casa, després de 3 anys en un limbo, que no sabíem ben bé què estava passant amb aquesta senyora.
0: Bueno, va fer diversos experiments televisius que no han funcionat.
2: No, sí. Però tots fracassats, no, sí, podríem dir?
0: Sí.
4: I a més torna com millor sap, que és, doncs, criticant a la María José Campanario, el Jesulín de Ubrique, la filla de Jesulín de Ubrique, Jules Janeiro, amb la María José Campanario,
0: sí,
4: que es veu que estan picades, sí, amb la seva filla, sí, amb l'Andrea. Bueno, en fi, un embolic.
0: Escolta'm, torna amb ganes de guerra. Diuen que serà l'entrevista de la història.
4: Sí.
0: I diuen que serà de les més llargues del de viernes. Està previst que duri 2 hores i mitja.
2: Alça, Manela!
0: Recordem cara a cara en Terelo, eh? I aquesta nit això ho petarà. De fet, he vist tuits de gent que anirà a buscar crispetes, perquè torna l'esperit del Sálvame Deluxe.
4: Sí, sí.
0: És molt bèstia.
4: I atenció al clip amb el que anuncien ja aquesta visita de Belén Esteban a de viernes.
5: ¿Por qué no cuenta la historia del hombre invisible? Si quiere guerra, va a haber. Mi hija me ha dado autorización, que quede muy claro. Me da pena que entre hermanas no se hablen, porque es mentira lo que cuenta Julia. No tiene relación con su hermana.
0: Mal rotllo, eh? Uf, a la Belén li agradaria que hi hagués relació, no, entre l'Andreita, la del Pollo, no? I
2: és una germaneta.
0: Una germanastra, sí.
4: No sé si li agradaria, però el que no li agrada és que l'altre digui que sí que són amigues.
0: Belén Esteban Putin, aquesta nit a...
2: Quins sustornes, tio.
0: No, a Telecinco. Dilluns, segons com vagi, dilluns farem un monogràfic, eh?
4: Sí.
0: D'aquesta entrevista.
4: Això serà després de First Dates, eh? Després de First Dates. I és important dir que això de Belén Esteban està partit en 2 divendres. Avui, Belén Esteban no estarà físicament al plató.
2: Ah, ostres!
0: Avui, quin bluff, tio!
4: Això és una entrevista molt llarga que s'anirà trossejant i s'anirà comentant des del plató.
2: Estirar, com volen estirar el fil.
0: Estirar el xiclet.
4: I el de viernes de la setmana que ve serà la Belén Esteban, que sí que estarà,
0: doncs,
4: físicament.
0: El programa s'ha de dir de viernes en viernes.
2: No? Sí,
4: clar. Exacte.
0: Ben dit. Perquè me toca. Atenció, canviem de canal, anem a la 7 Múrcia, perquè han explicat un cas que ens ha deixat amb el cul torçat, Lillo.
4: Sí, no sé si són molt llestos a Múrcia, però els lladres, com a mínim, no. Per què? Mira, jo quan era molt petit i em volia amagar, deien amaga't, llavors em posava contra una paret i em tapava els ulls, em tapava la cara contra la paret, pensant, si jo no veig res, ningú em veu a mi.
2: Això, si el metge t'agafa temps, es pot posar remei.
0: Tornem a la notícia,
4: sí,
0: va.
4: Clar, ja, no era calb, però sí, era molt petit. Aquest senyor de Múrcia és adult, és un lladre,
0: sí,
4: ha aprofitat per robar unes coses d'una obra, sí, i quan va veure que no tenia escapatòria, va fer servir un truc similar al meu per fugir de la policia.
6: I detenen a un hombre por intentar robar en una obra en Murcia. Lo curioso de la historia es que el ladrón se hace el dormido al ser sorprendido por la policía.
7: La intervención deja una escena muy poco habitual. La policía localiza al sospechoso intentando abandonar la obra y cuando el hombre se da cuenta de que la policía estaba allí tras saltar un muro de 2,5 metros, se tira al suelo y se intenta hacer el dormido como si nada estuviera pasando.
8: Se encontraba en posesión de varios antecedentes por la comisión de delitos de la misma naturaleza con anterioridad.
9: Una situación de película que ha provocado la detención del hombre y su puesta a disposición judicial.
0: A més, el Bartilla, amb diverses coses robades d'aquestes, sí, sí, obres. No veia, bon dia.
10: Sí, bon dia.
0: T'han robat mai a tu de l'obra?
10: Sí, sí, moltes
0: robat
10: vegades m'han robat. Sí. Roben molt d'obres. Llavors, sí, jo intento no sempre a l'últim dia, perquè si tens obra molt de temps durant, te van robant.
4: Ah.
10: Jo intento l'últim dia posar tot de cop.
1: Ah, molt bé.
0: Molt bé.
10: Hasta l'últim dia no porto coses, però esto es un primo meu.
0: Com es diu? Teu?
10: Un primo meu se llama Frank.
1: Fran?
10: No, però Fran li diem nosaltres.
2: Bueno. Ai, com es diu?
10: Franciscan.
2: Franciscan. I què li passa amb el Fran? És amic del Gengis Khan.
10: És mateix.
2: Vale.
10: I del Dragon. va robar sempre cobre de llocs.
0: Sí.
10: I a vegades treballava amb nosaltres i robava el nostre pobre cobre. I jo deia, però és tonto, està nostre aquest.
4: Era per inèrcia.
10: Clar, sí. I roba el d'obra d'enfrent.
0: Recordem que no volia Dimitris al cap de les obres del Camp Nou.
10: Sí, ara el tinc robant al Camp Nou, que així està uns dies més dura la obra.
4: Són tot de fora, esto.
0: No ens movem de la 7 de Múrcia.
4: No
0: ens movem d'aquest canal, que foten bona programació, s'ha de dir.
11: Sí, sí,
0: perquè
11: sí,
0: han explicat una altra història, en aquest cas d'una senyora, eh?
4: Sí, no puja al nivell, eh? Perquè també a les 7 de Múrcia ens han mostrat aquest altre cas, el d'una dona que s'està traient el carnet de conduir i li està costant una mica.
11: Ai.
4: De fet, s'està examinant, atenció, des que la Mar Puga...
1: Aviam...
4: tenia 7 anys. Va,
0: joder! Ja venien fotre-ho llarg, això. Aviam, és a dir, té 70 anys i fa 20 anys que s'està traient el carnet. Ja.
12: Però que no hay manera, chacha. No hay manera de que me centre.
13: ¿En dinero cuánto es?
12: Uy, pues no lo sé. He ido hasta por libre, aquí en el tráfico de Murcia. Pues yo creo que me sabrá ir unos 8.000 o 10.000, unos 8.000 o 9.000 euros.
13: Bueno. Y aún así... persiguiendo el objetivo.
12: Persigo, pero te que sigo. Hasta que no me lo saque, no paro. Bueno,
0: el que està clar és que la màxima aquella de que has d'insistir, s'ha de persistir i tal, que l'esforç i la seva recompensa, aquesta senyora ja que plegui.
2: Tu no li pots donar una màquina de 3 tones que pot accelerar fins als 180 km per hora a una senyora que s'ha gastat 10.000 euros intentant fer-lo servir. Em sap molt de greu que li posin un circuit tancat i que li... Aquesta senyora no pot anar pel carrer, encara que sigui a Múrcia.
14: Potser és el professor, que és molt mal professor.
0: També pot ser.
2: Doncs mira, Marta, aquí m'has callat la boca.
14: Clar, poden tocar la... Vaya fasca.
0: Alan Lillo, moltíssimes, moltíssimes gràcies.
4: A tu, Ernest.
3: S'acaba l'estiu, però les ganes d'estar en forma segueixen més vives que mai. Comença a fer possible als clubs Eurofitness. Posa't a prova. Una vida més activa i saludable és possible. Ara és el moment de començar. T'ho posem fàcil amb les promocions especials de setembre. Consulta promocions a eurofitness.com.

0: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
2: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
1: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
2: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: Es ocupem a les millors taules del món.
5: En aquesta terra protegim i acollim.
6: Fem barri i fem pinya.
7: I fem, i deixem de fer.
8: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast, a gent.cat/serveis.
9: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
10: Generalitat de Catalunya.
11: El govern de tothom.
12: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions.
13: Amics.
12: Llocs.
13: Moments.
12: Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
14: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
15: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
16: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
17: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
0: La Mercè de RAC 105.
18: Amb els Amics de les Arts.
0: El 25 de setembre.
18: Des de 2:15 del vespre.
0: A l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Encara no saps per què ens escoltes cada dia.
19: Però ens encanta que ho facis.
0: Matina Codina, només a RAC 105.

0: Puerto Azul, cançons com Connexió Psíquica s'inclouen al seu últim treball discogràfic. Una dona que, com ja s'ha vist al damunt de l'escenari, porta moltíssim perill. És divendres, fa les tendres, 9:02. Marc Puga, molt bon dia.
1: Hola.
0: Ara, al Matina Codina, parlem d'un cas...
1: Gros.
0: D'un oient d'aquesta ràdio, de RAC 105, que no hem volgut passar per alt.
1: Ella és la Laura.
0: Sí.
1: No està
0: perquè hem volgut contactar amb ella i no s'ha agafat el telèfon.
1: Precisament per això la cançó, però us explicarem aquest cas, i és que ens ha arribat un mail que no hem pogut deixar passar per alt. Per això avui us volem explicar aquesta història de la Laura, que és una història molt especial que ens arriba des de França.
2: És molt gros, això.
1: RAC 105 arriba... Home, no diguis no.
2: M'agrada França.
1: Que RAC 105 arribi a França, està molt bé, Sergi.
2: No arriba a Tarragona.
1: Una oient francesa, però que està bastant vinculada a Catalunya, Sergi, perquè ella viatja molt sovint a la Costa Brava, ja que els seus pares tenen una casa familiar des que era petita, ens ha escrit per demanar-nos ajuda.
0: Aviam.
1: El cas és que el passat 20 d'agost, mentre estava allà a la Costa Brava, va donar llum al seu fill.
2: Sí. Home, molt bé.
1: Malauradament...
0: Per tant, català el nano.
2: Sí,
0: ara escut aquí o no?
2: Exacte.
0: Clar, si estava escoltant RAC 105...
2: Sí que m'ha escoltat aquí. Català,
1: perquè estava escoltant RAC 105. El cas és que el passat 20 d'agost va donar llum i, malauradament, el pare es va complicar molt i els metges van haver de fer una cesària d'urgència. És un moment difícil perquè l'operació era complicada. I ara ve la trama forta, i és per això que posarem llirum, Ernest.
2: Oh.
1: Sí.
3: Tan maca.
4: Llirum, el pianista chino.
5: Que no és chino, que és coreano.
6: Pues es lo mismo da.
5: Que no da lo mismo.
1: I és que durant l'operació, el seu marit, que era al seu costat, va tenir la brillant idea de posar RAC 105 al quiròfan.
0: Ah,
1: molt bé. Sí, li va dir als metges, poseu RAC 105, sisplau, perquè hi ha com un miracle,
0: Perquè dilatés.
1: Volia que la música l'ajudés a tranquil·litzar-se i d'alguna manera la transportés al seu record de quan era petita i tal.
2: Bé,
1: entre les cançons que van sonar, n'hi ha una que recorden perfectament, que és End of Beginning.
0: Sí.
1: Que sona molt a RAC 105.
0: Mentre la criatura traia el cap, sonava Joe.
1: Aquesta
0: correcte.
1: Sí, però hi ha una altra que no aconsegueixen recordar, que és la cançó que va sonar just abans. I per això
0: t'ho van dir al correu electrònic, eh?
1: Clar, per això ella ens escriu aquest correu electrònic explicant que tenien la ràdio posada aproximadament entre 11:45 i 12:45, aquell 20 d'agost, l'hora exacta, sí. I ens fan la petició especial de dir, sisplau, necessitem saber quina cançó ha sonat just abans, perquè és la cançó de la nostra vida. Ha sigut la cançó miraculosa que ha fet que el nen o nena neixi.
0: Sí,
4: que bonita.
1: I avui, Laura,
0: sí,
1: et portem la cançó.
0: Hem fet la investigació
1: per tu.
0: Hem tirat de maroteca. Hem anat al 20, d'agost i hem escoltat des de 11:45 fins a 12:45, que era aquest ventall del part, fixeu-vos si va ser llarg, i ens va dir, vull saber també quina era la cançó que sonava abans de End of Beginning.
1: Doncs, i l'hem trobat.
0: Anem a la maroteca.
2: Ai!
0: RAC 105, la teva música. Per tant...
2: Ja està, la tenia!
0: Molt bé, aquesta il·lustració del nen sortint,
1: sí,
0: no?
1: Oh, una meravella, sí,
0: que
1: sí.
0: Va sortint la transició aquesta que heu escoltat. Acabava aquesta cançó de la Taylor Swift, que ja és... Tu arribes al món, ja, no?
2: Optimista,
1: no? Arribes bé. La vida et funcionarà.
0: I és molt fort perquè, al final, fixeu-vos, quan la criatura ja és a la Terra, ja ha sortit, diguem-ne, del ventre de la seva mare, sona End of Beginning.
1: És fort,
0: Què és el beginning? És la gestació.
2: És l'inici, saps?
0: Sí, la gestació són els 9 mesos castellà i és el final
2: del principi.
1: És que és molt fort,
0: És que, fixeu, tinc la pell de gallina, semblo ara mateix un pollastre que li acaben de cremar els pèls.
2: I et dic una cosa, ha tingut molta sort aquest nadó d'arribar al món amb Taylor Swift i End of Beginning. Imagina't que treus el cap i sona Espresso Macchiato.
1: No!
2: Em foto a dins una altra vegada.
1: Tornes a entrar, evidentment.
7: Perdona, no em vull fotre on no em demanen.
0: Ja ho estàs fent.
7: Però aviam. Aquesta noia, que he dit a RAC 105, fent una sola petició, que li digueu quina cançó era.
1: I
7: esteu aquí parlant de tot menys de la cançó.
0: Perdona, estàs
1: pensant aquesta cançó.
7: Perdona, heu dit que és Taylor Swift, però no la cançó.
0: Que sí, es diu Blank Space.
7: Ara l'has dit. Però porteu 10 minuts. No, és que després es dirà que altres persones s'enrotllen com una persiana.
1: Per això tens dues ondes, Toni.
2: Exacte,
1: perquè és molt bo.
2: I nosaltres cap. Una mania en fer-ho llarg.
7: Ara, que parleu de tot menys del que heu de parlar, que era de la cançó, que és l'únic que ens ha demanat la
1: cançó. Escolta,
6: el nen ha fet la comunió ja, el nen i no l'heu dit encara.
0: Com diria el professor de debò, misteri resolt, no?
1: Sí, misteri resolt, una cançó que per ells és molt important, perquè, a més, clar, arriba en un moment molt important de la seva vida, però també un moment molt difícil, perquè es pensaven que perdien el bebè.
0: Mira que estàvem de bon rotllo i ara...
1: No, però que és maco, sí, perquè la vida, mira que les coses boniques et dona.
0: Saps què et diré? Viva la vida.
1: Viva la vida. Viva la vida. Vés a cantar.
2: Brava.
0: Una molt bona història, eh? Si us passen coses d'aquestes, ens podeu enviar un correu electrònic a desperta@rac105.cat. Desperta@rac105.cat.

0: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: A veure, Coldplay, viva la vida, ja la coneixeu aquesta. Hem de fer una broma telefònica, tothom concentrat, sisplau, i silenci a l'estudi.
2: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
1: Ara ho entendreu tot. Quan tinguem línia, m'avises, Lillo. Si voleu encarregar una trucada, ja ho sabeu, correu electrònic desperta@rec105.cat, ens farem passar per Florentino Pérez. Truquem a una culer.
3: És molt creïble.
1: Silenci, calleu.
4: Es veu que no l'agafarà.
1: Calla.
5: Hola, bon dia.
6: Sí, buenos días. La señorita Rosa Genesca.
5: Sí, yo misma.
6: Mire, le llamo de Real Madrid, soy Florentino Pérez. Llamo de parte de Tomás Roncero, no sé si usted conoce a Tomás. Me han dado su teléfono.
5: Sí, sí, lo conozco.
6: De acuerdo, bueno, pues nada, simplemente decirle pues que me ha dado el teléfono Tomás, que me ha dicho que usted es una mujer muy madridista y que me gustaría pues obsequiarle pues por este madridismo con un año de carné de socia de Real Madrid.
5: ¿Al qué, perdón?
6: Que me gustaría obsequiarle con un año de carné de socia, de abonada del Real Madrid.
5: ¿Esto es una broma o...?
6: No, no, no es una broma, soy Florentino Pérez, ahora mismo son las 9 y 12 de la mañana, y me ha dicho Tomás que llame a Rosa Genesca, de parte de su marido, de Paco. Usted no tiene un marido que se llama Paco.
5: No tengo ningún marido que se llame Paco.
6: No, pues me he equivocado, me están dando mal el dato. Bueno, da igual, es igual. Que le obsequio con el año de madridista. Usted es madridista, ¿verdad?
5: No mucho.
6: ¿Cómo que no mucho?
5: No mucho.
6: Pues un poquito, debe ser del Madrid. Todo el mundo es del Real Madrid.
5: No, yo no, gracias.
6: Usted no... Bueno, pues voy a darle el dinero del año de socia del Real Madrid, el equivalente al abono. ¿Le parece bien?
5: No, o sea, supongo que es una broma.
1: Es una broma, Rosa, es una broma.
4: El Paco.
1: ¿On està el Paco? Va fer molta gràcia perquè l'embolic del Paco era perquè jo li deia a l'Alan Lillo, sí, que estava fent de Florentino Pérez en aquell moment, que... Un any de palco, també. Tot de palco.
4: Encara no hem dit d'aquí truquem.
7: Bueno.
1: Per ser Rosa, truquem de RAC 105, del Matina Codina. Aquesta broma l'ha encarregat el teu marit, que és un cabron, no? El teu marit,
5: sí,
1: o què?
5: Bastant, una mica, sí.
4: Com es diu? No es diu Paco, no?
1: Com es diu el teu home?
5: Palco. No, es diu Víctor.
1: Víctor.
7: Héctor.
1: Escolta, per molts anys, 25 anys, no saps de plata, no?
5: No, encara no. Avui fa 25 anys que ens vam conèixer, però encara no estan casats.
1: Us vau conèixer, perfecte.
4: Clar. Rosa, de l'1 al 10...
5: Però quan... començar, vaja.
4: De l'1 al 10, quanta gràcia t'ha fet la broma? per fer-nos la idea.
5: Bueno, a veure, tenint en compte que soc antimadridista...
1: Molt bé. Ets culer a mort, però sí que coneixes el Tomás Roncero, no?
5: Bueno, sí, perquè tinc un... El meu pare és íntim amic de Tomás Roncero.
4: Ostres, íntim.
5: I per això
1: ho coneixes. I d'on és l'amistat del teu pare amb el Tomás Roncero? Perdona, la intromissió.
5: Com d'on
1: és?
5: No t'entenc.
1: No, com és? És a dir, l'amistat del teu pare amb el Tomás Roncero, com s'han conegut?
5: Bueno, perquè és un gran madridista, té palco al Real i al Bernabéu.
1: Vale, molt bé. Bueno, perfecte.
5: Sí,
8: dona abraçada al Tomás.
1: El Tomàs, sí. Què tal el Tomàs a les distàncies curtes? És un tio simpàtic o no?
5: Genial, no té res a veure amb la tele. És una gran persona.
4: Això diuen, que al final fa una mica de personatge perquè ell és molt bon tio.
1: És una persona carinyosa.
5: Molt, molt. O sigui, no té res a veure amb el
1: que tu saps a la televisió. Perfecte. Doncs escolta, només una última cosa.
5: Respecte total amb José Culeu, o sigui, genial.
4: Que guai.
1: Per cert, que avui, saps que és el dia dels farmacèutics, no?
5: Sí.
1: Va, és que la Rosa, que estem trucant ara mateix, treballes a una farmàcia, no? I també ja volia aprofitar per dir-te felicitats per la tasca que feu i que vagi molt bé aniversari. Entres al sorteig d'un lot de llet nostre, entesos?
4: Eso es.
5: Vale, perfecte, gràcies.
1: Adéu, gràcies.
4: Vinga, gràcies.
1: Ha sigut...

0: No, molt bé, Florentino Pérez.
1: Ha sigut divertida,
2: no, no sé,
1: eh?
2: No se lo ha creído, porque claro, no era muy normal que le llamara yo.
0: No, ha sigut molt bo que jo li he escrit en un paper Palco, un any de Palco, i entès Paco.
3: Ah, això,
1: si les càmeres ho han captat, és un momentàs, eh?
0: Sí, sí, sí. Passa un minut d'un quart de deu, pots encarregar la teva broma, si vols, també, a desperta@105.cat. I recordeu que la setmana que ve, dimecres, Cazorla farem el sorteig de 30 litres de llet nostra, amb totes les seves varietats, diversos packs de potets galàctics de llet nostra i també un doble kit esmorzar amb dos bols i dues culleres de ceràmica,
1: sí,
0: per esmorzar amb la millor llet del món i al matí a Codina del món.
4: Ole! A Llet Nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet Nostra és la llet de casa nostra, la de tots.
5: La Mercè de RAC 105.
6: Amb els catarres.
7: Diumenge sense gana, avui ho prenc amb calma.
5: El 25 de setembre,
6: des de 2:15 de 9 del vespre,
5: a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
8: Ja comença a fer-se clar.

0: tant.
1: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
2: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
3: Ah, quina meravella d'escull. Però, una cosa, quant de temps més podem bussejar?
4: Doncs tant com vulgui bussejar.
3: Genial. I quant d'oxigen queda?
4: El que vulgui, també.
3: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
4: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
3: I quants de cetacis?
4: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
5: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros pot de 80 milions. Milionari forever.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direct 6 Tuxal. AMB Bus Metropolità.
8: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
9: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
1: Matina Codina.
10: Pero parecen becarios, tú. La próxima vez que estén Ernest Codina y toda la tropa, yo no presento este programa, ¿vale? No tengo nada en contra Matina, pero... becarios no, ¿vale? Nunca más.
1: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: animant el divendres com ningú, a RAC 105 en directe, matina acudint al show despertador que deixa enrere ja Marc Cambor amb Belong Together. Abel, Caral, molt bon dia.
1: Bon dia.
2: Hola, Abel, no. Que ha fet com tota una gincama per arribar
1: jo. Això no m'havia passat mai encara. Sí, he hagut de fer una gincama per no molestar la Mar.
2: Que no em molestes, eh?
1: Ja, però tenies com el pas barrat una mica.
3: Clar,
2: gràcies.
1: He hagut de passar per darrere l'Ernest, m'he trobat el micro tombat, yeah. M'has donat pas i per sort Xavi Cuazorla m'ha posat el micro a la boca.
4: Cuazorla. Si arribessis dos minuts abans, tot això no passarà.
1: A mi m'havia convocat a 25, són 24.
3: També és culpa de la Marimar, perquè no se la puede molestar, perquè además que tiene la pierna mal, está en esos días del mes que está tonta.
2: Hoy, Santiago, hoy sí.
3: Mira, ve.
2: Hoy te doy la razón, pero no cada
0: día. Necessites? Jo tinc una fera al gana aquí.
2: Molts mimos.
1: Ara veig el teu WhatsApp, Ernest, perdona.
3: Creieu que ha fet una gincama perquè no pot passar per la cama?
0: A veure, va, escolta, continua la calor, Abel Caral,
1: sí.
0: I ja comencen a treure al cap alguns canvis que suposarien una refrescadeta i també ruixats dispersos,
1: sí,
0: no? La setmana que ve.
1: Ruixats dispersos dilluns i ja veurem si dimarts no són tan dispersos perquè dimarts podem tenir una situació, encara que en dies, però de pluges més generals i que anirien bé, perquè aquest setembre hem tingut aiguats en alguns casos, molt locals, alguns llocs amb inundacions, però el conjunt de Catalunya posa la marxa.
0: Vine un moment, sisplau.
1: El conjunt de Catalunya plou poc.
0: Arrenca, va.
1: El conjunt de Catalunya, doncs això, no acaba de ploure i els boscos estan estallegats i els boletaires deprimits. No,
0: estem, exacte, sí. O sigui, ara mateix no es fan bolets, no?
1: No, pocs, en pots trobar algun, hi ha algun lloc del Berguedà, sí. Algunes zones del Pirineu, del Prepirineu, que sí que ha plogut.
0: Crec que ha sigut
1: setmanes.
0: Una bona temporada pels ceps, diria.
1: Pels ceps, poder sí. Els francesos els agrada molt els ceps i baixen cap a la Cerdanya moltes vegades.
0: A mi també m'agrada molt els ceps, el carpaccio de ceps és dels meus plats preferits.
1: El cep, la llanega, oi, la llanega.
4: M'agrada molt el ceps Fàbregas, que està entrant en el Como.
1: No, aquest és sex.
4: Sí, senyor.
3: Como, fixa't, com els ceps, se'ls menja.
0: Per tant, cap de setmana plàcid.
1: Cada setmana plàcid. Sí. Avui farà sol, de fet en fa, suposo, i des d'aquí no el veig ara, a la planta 15 sí que el veiem, ara no veig el sol, però el Meteosat he vist que sí, que fa sol, i farà sol demà, i farà sol diumenge. Demà hi ha lluna plena, la podrem veure bé.
2: Oh, ai, que bé!
0: Estàs una mica passat amb la lluna plena.
1: No, perquè la gent li agrada la lluna plena, i a vegades hi ha núvols. Doncs demà hi haurà núvols i podem veure bé la lluna plena.
2: Ah, brutal.
1: I fer rituals, cadascú que vulgui.
4: Sí. La lluna plena la veiem cada dos per tres.
0: Escolta, un cop al mes.
1: Generalment un cop al mes.
3: Cada mes una.
1: A vegades hi ha núvols, Toni. Toni, a vegades hi ha núvols i no es veu.
4: Des de tocar-te la panxa, però.
0: Bueno, escolta, perdona, Shakira, que és la loba, demà es convertirà en dona lluva.
1: Poca broma.
2: Estarà pesada.
4: El Son Goku també, perquè quan veu la lluna plena es queda mirant fixament a la lluna i es converteix en un goril·la gegant.
3: No, perquè li van tallar la cua.
1: Li van tallar la cua, ja no.
3: Clar, que no vas veure la sèrie, sencera.
4: Li van tallar la cua.
3: Sí, la de darrer.
1: De fet, quan es converteix en un goril·la, si li arrenquen la cua, ja torna a ser el Son Goku nen.
3: Exacte.
5: Això ens passa a tots, si ens arrenquen la cua.
3: Però és que reapareix despullat, també.
4: Si em permeteu, me n'he d'anar un moment, que no sabia.
0: Però per què has de marxar?
4: Parlo de la cua, que m'he quedat allà.
3: Però no facis un minut de silenci per la cua.
4: He de fer unes trucades.
0: A la Kira Toriyama, no?
2: Sí, sí.
0: Que està mort, ja.
3: El fullet tortuga. Pregunta per... No hi records el Vegeta.
0: Escolta'm, també ens hem proposat amb el Caral
1: sí.
0: fer un recull de les queixes que esteu rebent els meteoròlegs aquests dies. És a dir, que la gent diu, hòstia, fins quan aquesta calor? Perquè estem aquí el 25 de setembre, hem entrat ja a la tardor i tenim temperatures d'estiu.
1: Sí,
0: i això, la gent,
1: avui,
0: tot l'anuts, tota la mala llet, no? Tot el bilis, el volquen sobre els meteoròlegs, que no tenen cap culpa. Us limiteu a transferir informació. És que
1: exactament.
0: Aquesta mala llet.
1: Ho has dit de manera molt, molt diplomàtica. Fins quan aquesta calor? Però tinc alguns exemples dels que ens diuen.
0: Sí.
1: Deixa'm dir que avui repeteix la calor, però demà fluixa una mica, però continua fent molta. A l'interior del país afluixa, però continua fent molta.
0: Sí.
1: I tenim alguns comentaris.
0: Va, endavant amb les queixes que rebeu, perquè ha fet una compilació.
1: Sí,
0: una
1: per exemple, aquesta merda què?
0: Hola!
2: Ah, sí?
1: Qual, eh? Tres paraules. Aquesta merda, coma, què?
3: Tres.
2: Coma.
1: O, per exemple... De l'estil, aquesta és d'ahir la tarda.
0: Sí.
1: Una veïna, la Vero.
3: Ja sé qui
1: és. Fins quan durarà aquesta merda?
0: Jolín.
1: Opa.
0: Uau. Amb mala llet,
1: amb un punt d'agressivitat.
3: Mateixa tònica, eh?
1: O més light, no?
0: Sí, això... Mira, fem una cosa. 608-717-141, sí. Si algú es vol queixar, és a dir... Vosaltres,
1: què em diria a mi, si te'n trobés pel carrer?
0: Què li diríeu a l'Abel Caral sobre la calor que s'està extenent molt més del compte?
6: Envia el teu missatge al 608-717-141.
0: És una de les coses més divertides que hi ha, posar-se amb l'Abel Caral. Aprofiteu.
1: Em deixo. Això no és normal.
0: Va, això no és normal. Això no és normal.
1: Encara, no?
0: Bueno. No, però a vegades és, això no és normal, gilipolles, no?
1: Sí. Això, ara. Que en el seu cas podria ser.
0: No, sí. Exactament.
7: Esto no es normal. I també una,
1: no
7: foto,
1: un insult,
7: una
1: no?
7: fotopolla.
1: És una definició.
7: Esto sí que no es normal, chaval.
1: Sí, senyor, venga. Hola. Mira, también está llena como la luna.
3: Qué gracioso.
1: O, per exemple, em porto una cosa que agradarà, no és aquesta, però la següent ja veureu. Quan arribarà la tardor? Ah, d'acord. Llavors li fas una mica pronòstic i et diuen, però de veritat? Doncs no m'ho preguntis.
3: Correcte.
0: Ja, llavors dubten, no?
1: Et, clar, et no, posen... és que el mòbil em diu... Ja, si m'ho deixen amb el mòbil, em deixa'm estar.
3: Ara, ara
1: correcte. Creus el mòbil o et creus a les persones?
3: No. Sí, senyor.
1: D'acord? Llavors en tinc una, que és una treballadora de la casa, de RAC1, de fet, que m'ha explicat que aquest estiu, amb la calor, que no podia més, i que això ja feia temps que no ho feia...
0: Uf, aquesta va amb mala llet, eh?
1: Sí. No, no pensis, que va decidir aquest estiu anar sense sostens.
0: Epa!
1: Perquè li molestava.
3: Escúchame, dime quién es, dime quién es, para ir a ver...
0: Tu, tu, no? I tu que no ets de pedra... Ja, ja,
1: ja,
0: no?
1: I m'ha agradat molt, perquè llavors després m'ha explicat, i he estat molt temptada algun dia no posar-me calces.
3: Que guarro, este, també.
1: I diu, tinc una amiga que ho va fer, que un dia no es va posar calces per la calor.
3: Dir-li això a l'Abel Caral és com tirar un tros de carn a una piscina de piranyes.
1: Jo ja li dic que em presenti l'amiga. Això no s'aguanta.
0: Això no s'aguanta.
1: Això li vas dir tu quan et va dir les calces.
7: S'aguanta per enlloc.
1: Espera, espera. És que... Ja no puc més, que s'acabi.
2: Veus? Jo sé que no puc més.
1: I de fet, aquesta també podria anar en dues direccions. Tu no pots fer alguna cosa?
0: Epa!
1: Epa, epa, epa, epa, epa. Dic, home, per la calor no, ja. Per l'altre parlem.
0: Bueno, va, tinc ara ja està sortint l'Abel pervertit, que no...
1: Sí. No havia marxat mai. Escolta'm, estem parlant de la calor. I llavors li he fet consulta al meu amic i company, estimat Martí Oliveres.
0: Què diu el Martí?
1: No, m'ha fet un àudio...
0: També li arriba el hate?
1: M'ha fet un àudio d'un minut 20 que encara no he sentit. Llavors,
3: vaya chapa.
1: Hi ha risc aquí d'estidir.
2: Home, play. Doncs sí, aviam què et diu.
0: Posa un trosset i si veig que es fa llarg...
1: No, però aviam que...
0: Silenci.
1: Em dirà, Velus, ja veureu.
8: Què passa, Velus? Bon dia.
1: Ai, que el tinc a l'ull mig.
2: Ha dit a Velus.
0: Espera, posa'l davant del micro, sisplau.
8: Què passa, Velus?
2: No, però l'altaveu.
8: Ja t'he sentit abans.
1: Ah, on estàs?
8: Ja t'he sentit. M'agrada molt de la qualitat de l'aire. Manresa, així els tornem a cardar.
0: Escolta, ja en tinc prou, ja està. No interessa,
1: Martí, no havia de fer això.
0: Escolta'm, hi ha missatges de hate o no?
3: A veure, hem rebut un missatge amb una foto d'uns rovellons, d'una taula plena de rovellons.
0: Va, oh, quina ràbia.
3: Sí, que també hi ha algun cep, també ho dic. Llavors ens han dit que l'Abel Caral faci la dansa de la pluja.
0: Ara.
3: Em suen massa els pebrots. Qui es queixa de la calor són aquest tipus de gent que no els agrada la platja. Desconfieu d'aquesta gent.
1: Ah, però és que fa molta calor, no l'hauria fet tanta.
2: I hem rebut un àudio que no sabem què és.
0: Passa mal.
2: Fota.
0: L'escoltem, a veure si...
3: Sense filtre, a veure.
0: Si és algú que està una soltera. Ja,
9: Abel, tota aquesta gent que te diuen i us diuen i us deixen de dir, el primer que has de fer és agafar-los i engegar-se la puta merda, perquè són els primers que quan plou volen el sol. Quan arriba l'estiu, que fa dos mesos atrás, tothom volia el sol i volia calor perquè hem de marxar de vacances, hem d'anar aquí, hem d'anar allà. A mi me la suda el temps que faci, ja tant se me'n fot que faci calor com que faci fred, perquè al final hem de treballar. El món ramader i agricultor és el que tenim. Fa calor, hem de treballar igual. Fa fred, hem de treballar igual. Que plou, aprofitem a fer papers, vale? Vull dir que el primer que has de fer és engegar el sapent de pel cul a tots, bueno, perquè al final ja es veu que tot això és un rostre paelles. Només miren a veure quin, quan ara els hi plourà i els hi farà fred. Ui, quin fred, ui, quin d'això, ui, quin d'allò, quan tindrà... Engegar-se la merda, fes-me cas. Adéu,
0: està ple de plor a mica.
1: L'essència, amb 10 segons d'àudio ja teníem clar el missatge. Sí. Són aquells que al mitjans de maig em deien quan arribarà la calor.
3: Exacte.
1: Eh? Francesc, i després d'arribar la calor...
3: Adaptació al poder.
1: Eu a la merda. No, vinga, jo no soc així.
0: Escolta'm, continua la festa divendres amb algun comentari més.
10: Bon dia, matineros. Doncs mira, jo no vull dir res dolent, vull dir coses bones. Perquè jo em dedico a reparar cotxes danyats per pedregada i si fa calor i entren les danes i tot això, doncs fa pedra i això em dona més feina. O sigui que jo estic encantat de la vida. Moltes gràcies, felicitats pel programa, adéu!
1: En canvi, l'agricultor o les pedregades no li interessen. No,
3: això només mecànics i el propietari del Ventorro.
1: No plou, això de les danes.
0: No plou mai al gust de tothom. Abel Caral, bon cap de setmana, no, moltíssimes gràcies. Aviat arribarà l'aigua i posem Shakira i Maluma amb una cançó fantàstica, nova col·laboració, que es diu Agua.

0: Martina Codina.
1: Segur que aquest programa és un programa que escolten molts peixos a través de les ones. Dóna-li records a l'Ernest Codina de part meva.
0: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.
2: RAC 105 Barcelona. Aquestes festes, mira amunt. Per la Mercè, el cel de Barcelona esclata de llum. Dijous, espectacle de drons. Divendres i dissabte, festival pirotècnic. I diumenge, el gran piro musical de la Mercè. Música, foc i emocions a les platges de Barcelona. Viu la Mercè. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105. Ajuntament de Barcelona.
3: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
4: M'avisa. Concessionari oficial Fiat a Sabadell.
5: Únic? S'escriu amb H o sense H?
6: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
9: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
10: La gamma Geely a Terra Barcelona descobreix els seus models híbrids i 100% elèctrics. Els vehicles més tecnològics del mercat per moure't per la ciutat o gaudir de cada viatge en família al voltant d'un SUV. Geely M Automoción. A Mataró, Sarrià i La Maquinista. Geely M Automoción. La mobilitat del futur evoluciona amb tu.
11: Aquest setembre Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
12: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'ABBA. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
13: Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
14: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
15: Qué ambientazo, mano.
14: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será citado sobre la línea.
15: Qué barbaridad.
14: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave.
15: Buena venta.
14: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
15: Ven a por más.
14: ¡Ven a Ocasión Plus!
16: Si ets amant de la jardineria, les mascotes i la decoració, Catalunya Plans és el teu lloc.
17: Un espai únic a Sant Vicenç dels Horts, a només 10 minuts de Barcelona, on trobaràs tot el que necessites per gaudir de casa teva, el teu jardí i les teves mascotes.
16: Vine a descobrir Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
17: catalunyaplans.com.
0: El Matina Codina, el feu vosaltres.
18: Ei, bon dia.
19: Bon dia, Matina Codina.
20: Hola, matiner.
21: Bon dia, Matina Codina.
20: Tenia un bon dia.
22: Bon dia, matiner.
23: Bon dia, matinaires.
24: Bon dia, codinaires.
25: Vinga, va, som-hi.
26: Bon dia, matinero.
27: Vinga, va, bon matí.
20: Un petonet.
28: Mira, soy un oyente medio nuevo. Hace poco que os descubrí. Y oye, me encanta tu programa. Me animáis la mañana, pero cantidad de vida. Cantidad de vida.
0: Matina Codina. T'animem al matí. Cantidad.

0: i jo vaig anar al concert, però vaig haver de marxar perquè tenia Covid, tu.
1: Ah, sí?
0: Una espina clavada, m'agradaria veure-la, seria un somni fet realitat. Oh. Dua Lipa, que ens flipa Levitating.
2: A l'Alan Lillo li va passar això a l'Àbac. Estava dinant a l'Àbac, es va començar a trobar malament i tenia Covid. Em va demanar si li podíem fer un tàper.
1: I què li vas dir, Jordi? Què li vas dir?
2: Un tàper, el que tengo aquí colgado.
1: Ostres! Oh, oh, oh. Pobre Alan.
3: Sí, 300 pavos que em vaig gastar.
0: I vas poder anar, finalment, o no? Però...
3: No, no, sí, estava menjant. Ah. Estava menjant. Jo no era conscient que tenia Covid i no em trobava molt bé, vaig anar al bany, llavors vaig dir, ostres, em sap greu perquè estic a mitja experiència, em quedava la segona part, carns, tot
1: clar, la bona.
3: I dic, hosti, estic a l'Àbac, saps? És un moment únic per mi.
0: Sí, quina ràbia, quan tens una experiència d'aquestes tan brutals a davant i no les pots gaudir plenament.
4: Sí, que ho recorda, el Jordi.
3: Vaig pensar, sí, sobretot perquè no hi era. I vaig pensar, seran els nervis, que ara...
1: Sí, clar, clar, clar.
3: Ja és subjectiu, jo què sé, és igual.
1: No, és una altra paraula.
0: Suggestiona.
1: Suggestiona, sí.
4: Subjectiu.
3: Vas demanar, dic, m'ho puc endur o alguna cosa? Em van dir no.
1: Vinga, no i paga.
3: No has pagat suficient.
0: Escolta'm, gràcies per l'anècdota, Lillo. Volem de parlar de l'actualitat esportiva.
5: Sí, sisplau, sisplau.
0: Perquè han prohibit... Dormint. Albert Pedrol, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Han prohibit un futbolista format al Barça conduir fins l'any 2099 a l'Argentina.
5: Sí,
0: però com què ha passat? Quin horan ha fet aquest?
5: Mira, és Mauro Icardi, que segurament molts us sonarà perquè en el futbol professional ha estat exjugador del PSG i de l'Inter de Milà. S'ha ficat en un embolic per culpa d'un vídeo que va penjar la seva parella, l'actriu China Suárez.
1: China?
5: No, crec que no és China.
1: Japonesa.
5: A les imatges, Icardi condueix mentre ella va sense cinturó i treu mig cos per la finestra.
1: Ostres.
5: Les autoritats van veure el vídeo, van comprovar que Icardi tenia el carnet argentí caducat des del 2019 i l'han inhabilitat preventivament fins al 2099.
0: Aquest és el problema dels futbolistes i molta gent famosa que es creuen impunes davant la llei. Ja li està bé, tu. Una lliçó.
2: Retratado.
0: Més històries perquè un porter s'ha negat a aturar un penal perquè considera que l'àrbitre se l'ha inventat. Que bo, no?
5: Sí, mira, Florentino Pérez n'hauria de prendre nota.
1: No sé.
5: Ha passat a Bolívia. L'argentí Gustavo Tesonote protestava per un penal que l'àrbitre havia xiulat al temps afegit amb empat a 2 al marcador. Quan el rival va xutar, el porter es va quedar recolzat al pal d'esquena a la pilota i va deixar la porteria buida.
0: Alà!
1: Ostres!
5: El rival va marcar i el seu equip va perdre 3-2. No, però atenció, perquè hi ha un gir de guió
0: quina
5: i escala.
0: Quina desatenció, no?
5: Sí. Una protesta, ell va protestar i es va deixar marcar.
0: Sí, bueno.
5: Però el cas és que la Federació Boliviana va revisar la jugada, va concloure que el penal efectivament no existia i va suspendre l'àrbitre indefinidament.
0: Mira,
6: pues efectivament és el que tenemos que hacer en el Madrid. A partir de ahora le diré al señor Courtois, Courtois, no pare usted el penal.
5: Seria la propera.
0: Que arbitri algun dels dinosaures aquells que tens a la Junta Divertida. Directiva, no, que tots són homes d'aquests casposos.
1: Hòstia, m'encantaria que hi hagués una junta divertida, tio.
4: Ja, que mona.
6: A Can Barça en tenim una.
1: Sí?
6: Sóc jo.
0: Va, acabem amb una història que mira cap al sol, cara al sol, perquè hi ha hagut dos càrrecs de Vox a Barcelona estan fent apologia del franquisme en una lliga amateur de futbol.
5: Sí. El vicepresident provincial del partit, Juan Cremades, i el conseller del districte Sarrià, Carlos Oliva.
6: Calla,
5: deixa'm parlar. Tots dos integren un equip amb simbologia franquista que es diu Mingo Rubio Balompié, en referència al cementiri on hi ha la sepultura de Francisco Franco. Però espera, que això no és tot. Exacte. L'equip està inscrit en una competició privada de futbol 7 que es disputa a les instal·lacions municipals del barri d'Horta, del velòdrom del barri d'Horta. Fa uns dies, espera que no he acabat, perquè fa uns dies els organitzadors de la competició van rebre queixes d'altres equips i els van obligar a retirar l'escut, que inclou una imatge del Valle de los Caídos i la inscripció... Bayern de los Caídos.
1: Per favor, quina vergonya.
0: Tu, Pedrol, has jugat mai amb algun equip que us heu canviat el nom així d'aquests d'algun torneig d'aquests del palote?
5: Bueno, jo és que
0: de la galeta.
5: Els companys no em volien tenir a l'equip.
1: Fa pinta que juga bé. Quiero tener un pelirrojo en el equipo.
5: Però i vosaltres?
2: Jo tinc el naming de l'equip que seria l'Albert Pedrol. Seria molt bo, però seria Pedrol a gol.
0: Pedrol a gol. Sergi, tu aquest matí n'has dit alguns de noms, no sé si els podem repassar.
1: Els estava buscant. Sí, els tinc. Mira, l'Aston Birra.
0: Aston Birra, m'agrada.
1: L'Intermitente.
0: Intermitente m'encanta.
1: És boníssim. El Yayo Vallecano.
0: Interfono.
1: Si és gent gran, l'Interfono. El Real Sociedad. El Celta de Vino. El Maccabi de Levantar, per nosaltres. L'Este Agua no beberé. I per acabar, al Nottingham Prisas.
7: A ver, ¿cuándo juega el Minabo de Kiev?
1: Lo voy a apuntar esta
5: vez. O el Recreativo de Juerga.
7: O el Esfínter de Milán.
1: Ara són més millors que els meus. Per què em fas parlar, Ernest?
7: No te haces gracia a nadie.
1: Que te calles ya.
0: Ho deixem aquí, Albert Pedrol, que tinguis un gran cap de setmana. Què fas aquest finde?
5: Home, què vols dir que faig aquest finde? Aquesta nit vaig als concerts de RAC 105 de la Mercè.
4: Quin planazo,
7: claro que sí, hombre, a ver si pincha.
1: Te'n perds una, eh?
5: No, sempre. On hi hagi beguda, sempre estic allà.
0: Veia alcohòlico. Peus a les

0: La que no té sostre, eh? Cada any se n'inventa alguna i converteix tot allò que et toca en un èxit. Aquesta vegada al costat de Mama Duixa, una de les cançons de l'estiu en català. Que bonica és la música catalana.
1: Ara.
0: Papi, posa'l al disc. Albert Buscarons, bon dia.
2: Hola, papi.
3: Hombre, el Buscarons.
0: Parlant de música catalana, aquesta nit tenim la celebració dels concerts de la Mercè amb RAC 105.
2: Sí.
0: Tu, com a organitzador, una mica del tema, estàs nerviós o no?
2: No, eh? Sempre surt tot bé. Tenim grans equips de professionals.
0: Bé, per si algú no ho sap, aquestes alçades, no sé on éreu, perquè no parem de parlar-ne. tindrem els Catarres, el Marcos, els Amics de les Arts, la Maria Jaume i Teràpia Xoc aquesta nit, a partir de 8:45, a l'Avinguda Maria Cristina, per celebrar la Festa Major de Barcelona amb RAC 105 i una sèrie de col·laboradors, AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness, Galetes Birra, per agafar energia, Santander és Music i Veolia.
2: I per si a RAC1 encara no ho sap algú, vaig a veure el Basté d'aquí una estoneta.
4: Mirat,
2: i ho expliquem també.
4: Sí. Hola, que guai!
5: A Buscarons, home, estem aquí tots pendents de l'arribada de l'Albert Buscarons, que parlarem.
0: Vindràs o no?
5: I tant que vindré. Home, a mi m'agraden molt els Catarres.
2: És veritat.
1: Quina és la teva cançó preferida dels Catarres?
5: Amor i nit. En parts igual.
4: Què?
5: Amor i nit en parts
4: igual. Com és?
1: Sol no molt llarg.
4: Canta-la una mica, va.
0: No, el que farem ara és cantar les novetats de la setmana perquè es renova la indústria discogràfica. Avui amb grans noms que treuen algunes cançons.
2: Doncs mira, Taylor Swift publica una nova edició del seu últim àlbum amb quatre cançons noves, una d'elles, Patient Zero.

0: una reedició del seu disc Life of a Showgirl. Ara es diu Life of a Showgirl Encore, no? Encore. Les has pogut escoltar totes quatre, les cançons, o no?
1: Sí, a mi m'agraden dues de quatre. No està pas malament.
0: Està bé, però,
1: no? Sí, últimament està. Abans estava com més animada. Ara sí. Una mica trista.
2: Però fixa't.
0: A veure.
2: Fixa't el negoci. Quina ràbia. L'artista Taylor Swift el que fa és publicar un disco. Ah, m'agrada la Taylor. Vaig a la botiga. Pa-pam, pa-pam, pa-pam, pa-pam. Me'n vaig fins a l'Snack. Em compro el disco. Molt bé, me'l poso, disfruto, sóc el millor. Tinc el disc de la Taylor Swift. Entonces, què passa? Avui escolto Rack Sensing, escolto a l'Albert... com es diu?
3: Buscarons.
4: Has volgut dir malament el cognom i no t'has sentit bé?
2: Buscarons i... Un nou disco de la Taylor Swift. El que jo tenia ja no em val. M'ha caducat. Una jugada molt, molt, molt trapera.
4: Has de tornar de l'Fnac encara.
1: Bueno, Taylor Swift és molt passatera. Perquè ja l'edició normal de Life of a Showgirl va tenir 35 versions amb portades diferents. Aquí li foto una acústica, aquí una en directe.
0: Bueno, la reina del màrqueting i una gran negocianta, clar que sí. Va, segona novetat d'aquest divendres.
1: A més de la reina, Taylor Swift, i la reina és Madonna, que també publica avui una nova versió d'una de les cançons que ja hi ha al seu disc.
2: Una altra.
1: Ara amb la Charli XCX.

0: Bé.
1: Poca broma, eh?
2: Aquest diumenge matinada de dilluns, aquí ja es fa la gala dels MTV Video Music Awards i Madonna serà l'encarregada d'obrir la gala amb una actuació. I Taylor Swift, com deia
0: el Gonzalo,
2: doncs s'estrenarà videoclip. Va, seguim. U2 tenen nou àlbum. El disc es diu Carnaval de Luz. No em preguntis per què, però és que el single es diu Silencio. Sí, que tenia dubtes i que es diu com la de Bisbal. Sí, Silencio.
1: Oh!

0: Jo crec que sí que hi ha recollida aquí l'essència dels U2. A mi m'ha recordat una mica el Vértigo. 1, 2, 3, 14.
1: Sí, però sí. Un plagio, ¿no? Yo también tengo una canción que se llama ¡Silencio! ¡Ahí estamos!
2: ¿Cómo es?
1: David Bisbal. Me la ha robado. ¡Silencio! ¡Ole! En negro y duro como el recuerdo.
0: Estás costistando al micro, David, que me saturas. Sí.
1: A ver, cantante soy yo, eres tú.
3: Ya, pero saturas.
1: ¡Silencio!
0: Bé,
1: espera, que me voy más
0: lejos. Això és, treuen nou disc, has dit, els U2?
1: Más, vete más.
2: Treuen nou disc i els seus fans catalans haurien d'anar estalviant.
4: Ah, així? Per què?
0: Passant per aquí, passant per aquí.
2: Sí, fa temps que no fan concerts i la gira és a punt d'anunciar-se.
0: Molt bé. Acabem amb la quarta i última novetat d'aquest New Music Friday.
2: Doncs mira, la Mercè de RAC 105 ens visita el Marcos, que avui treu nou single i l'estrenarà al nostre escenari. Es diu Fachenda. Em sento...

0: Maranguera, festivalera, molt a la línia del festum, no? El Marcos, que va traient el cap.
1: Molt bé.
0: Aquesta nit la veurem des de primera fila, aquesta nova cançó del Marcos, a l'Avinguda Maria Cristina, on us esperem a tots a entrada lliure a partir dels quarts de nou al Verus Carons. Moltíssimes gràcies, bon cap de setmana. A triomfar!
2: Colònia i Mastegut Xiclet. Bona nit!

0: Cuina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Coneixes Open Room de Prepsol? És on trobo les respostes a tots els temes relacionats amb l'energia, de la mà d'experts.
2: Més de 50.000 persones comparteixen coneixement a Open Room, una comunitat oberta a tothom que ofereix cursos, esdeveniments i informació des de diferents àmbits. Descobreix-ne més a fundacioRepsol.com. Fundació Repsol, l'energia de compartir.
3: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
4: Comprant al diumenge es ve i estalvies fins a 200 euros al mes.
5: Que l'any serien 1, 2, 3...
4: Més de 2.400 euros.
5: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
4: I el llom de porc extra tendre a 3,79 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
6: Aquest divendres la Mercè de RAC 105 sonarà així. I amb galetes Birba també sonarà així. Perquè vagis on vagis, porta un esbirba. Sense tu. Per impressionar, per passar-ho bé, per compartir bons moments i també aquest divendres per gaudir de la Mercè de RAC 105 a l'Avinguda Maria Cristina.
7: Amb els Amics de les Arts, els Catarres, Maria Jaume, Marcos, Teràpia de Xoc...
6: I amb galetes Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
8: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Matina Codina.
9: Son buena gente, son buenos chavales, oye, que he comprobado ninguno de ellos tiene antecedente. Lo mejor que puede hacer es escuchar este programa después de la whiskería.
0: De 6 a 11 amb Ernest Codina, a RAC

0: festa de divendres també es pot aconseguir mitjançant un revulsiu una mica més romàntic. No, per què no? Per què no? Des del nou, des de la Karol G, això és Steel amb la veu del puto amo. Perdoneu, però és que el Bruno Mars no té un altre nom, un altre qualificatiu. 10 i 4 minuts d'aquest 25 de setembre en directe a RAC 105, despertant Catalunya. I amb el nostre segell habitual, a aquesta hora, engeguem l'hora tronera, Marc Puga.
1: Hola!
0: I començarem fent les commemoracions,
1: vinga,
0: coses que han passat tal dia com avui. Va,

0: avui fa 13 anys que se celebrava la darrera cursa de toros a Catalunya. El 2011 va ser a la Monumental d'aquí de Barcelona.
1: Sempre un pas per endavant Catalunya, sí senyor. Vinga. Està sonant la Rihanna, que ha anat a veure en les últimes hores un concert de la Celine Dion i se l'ha vist molt emocionada. Per què sona work?
0: Work, que vol dir treball, no? Sí, vol dir treballar. Sí. Doncs el 1926 Henry Ford anuncia als Estats Units la jornada laboral de 40 hores, 5 dies a la setmana, amb 8 hores de treball. El dia va ser un 25 de setembre.
1: Mica en mica vam anar sortint tots plegats de l'esclavitud. No hi ha medicina. Dia mundial dels farmacèutics.
0: Dia mundial dels farmacèutics. Sí, sí, sí, gràcies a ells estem nosaltres tan tranquils i ens podem curar, perquè quina paciència han de tenir. Amb mi la primera.
1: Sí, jo sóc client VIP, m'estenen la catifa vermella perquè sóc una mica hipocondríac i cada dos per tres estic a la farmàcia comprant cosetes. Quin és el medicament que compres més?
0: Ah, jo sóc molt de paracetamol, me'n prenc molt. I tu no ets molt de fiar-te dels farmacèutics, com si fossin metges, no? A vegades de, tinc això, em passa això.
1: L'efecte bata blanca, no?
0: Sí,
1: imposa. Home, aquesta gent ha estudiat molt, no?
0: Sí.
1: Que tinc aquest símptoma. Sí. Sempre et recomanen que vagis al metge. I a vegades és allò que això... No, s'ha de dir amb la veu baixa, però a vegades hi ha algun medicament que necessita recepta, no?
0: Sí.
1: I que dius, home, no me'l pots vendre igualment.
0: I no ho fan, eh?
1: I no ho fan.
0: No ho fan. Són molt legals.
1: No ho fan. Va, aniversaris. Quins famosos no ens convidaran avui a les seves festes?
0: Una parella de cine, d'actors, actor i actriu, Catherine Zeta-Jones i Michael Douglas, avui fan 57 i 82 anys respectivament i porten junts des del 2000, des de l'any 2000, per tant, felicitats. També un director de cinema que m'encanta, va fer Volver, amb la Penélope Cruz. Entre tantes pel·lícules, l'última amarga Navidad, estrenada aquest mateix any, i és Pedro Almodóvar, i en fa 77.
1: Pedro! Per molts anys, el Pedro.
0: Qui és, el cantant, qui és aquest raper? Aquest Donald raper? Glover, conegut artísticament com a Childish Gambino, avui fa 42 anys.
1: I també un altre raper que hem escoltat a la cançó Boomer.
0: Una mica amb el mateix flow, eh? Ell és Will Smith i en fa 58. I acabarem una mica amb la deessa de Rackham 5, no? Una de les estrelles més sonades aquí. Ella és... Rosalía, avui fa 34, se'ns fa gran.
1: Aquesta nit s'espera cameo de Rosalía a l'Avinguda Maria Cristina als concerts del Mercè, tant de bo, no? No és veritat.
0: T'imagina, va bé tothom.
1: No vull fer publicitat enganyosa. No ens cal, perquè ho posarem a petar. 37, has dit, a la Rosalía?
0: 34.
1: 34?
0: Sí.
1: Sí, eh?
0: Sí, sí, no, no, perfecte. Que no et fies?
1: No, sí, sí, és que abans m'ha semblat a veure 37.
0: No, no, 34.
1: Però fa dies que he d'anar a l'oftalmòleg perquè no veig bé els números, jo. Doncs res, esperem que guanyi molts dels Grammys llatins als quals està nominada. Recordem que el dia 12 de novembre s'entregaran a Las Vegas els Grammys llatins i ella té 8 nominacions. 8 nominacions. Marc Puga, moltes gràcies.
0: A tu!
1: Va, una mica de rumbeta, que és divendres.
0: Va.
1: Folly.

La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: sensació de festa desmesurada aquí a l'estudi RAC 105, un hit del DJ francès Guetta del 2002, a l'hora de Chris Willis. Estem davant dels inicis del DJ francès. Recordeu que aquesta nit podeu escoltar el ritme de la nit a Plec Toruguet a les 9 a les 12. I també demà dissabte. Has trucat amb la línia 1, segur?
1: Oh, no, sí. Comunica.
0: Tornem a provar perquè volem parlar amb la Daria. A veure, espera't, que et desbloquejo la línia. Mentrestant, deixeu-me explicar a la gent que podeu encarregar la vostra trucada al Matina Codina per sorprendre algú que estimes, per fer una broma, per reclamar calés, per demanar matrimoni, per donar ànims a algú que ho està passant malament. No dubtis, llança't a la piscina, envia'ns un correu electrònic, desperta@rac105.cat.
1: Vinga, Daria. Ope,
0: oh, no.
1: comunica.
0: Doncs teníem una altra
1: trucada. Anem a la següent, sí, l'Arnau.
0: L'Arnau. Mira, tots dos fan 18 anys, per tant, avui és celebració de la majoria d'edat en el cas d'alguns dels nostres oients. A veure si l'agafa l'Arnau, si no, començaré a sospitar que és un problema ja de la línia telefònica. Un dia més. Anem a ser en l'oficina. Vinga, va.
1: Va, Arnau, agafa'l. No és la línia, perquè l'altra era pip, pip, pip, que això és quan...
2: Se te ha redirigido al buzón de voz.
0: Bueno, doncs saps què farem?
1: Escolta, felicitats a tothom.
0: Sí. Quedeu tots felicitats, ja. No, vull avançar una cosa, que és que d'aquí a res farem una trucada molt interessant, perquè no sé si esteu al tanto que hi ha hagut un grup de versions català que ha denunciat un cas de catalanofòbia en un concert d'Osca, a l'Aragó. Es tracta de la Dalton Bank, que estaven tocant a Monzó, i quan van cantar El boig per tu, que és una de les cançons del seu repertori,
1: Es
0: veu que hi va haver diverses persones del públic que els van insultar i que fins i tot els van arribar a llançar objectes. Hem contactat amb el grup i de seguida parlem amb ells d'aquesta situació lamentable, un nou cas de catalanofòbia terrible. A veure què és el que va passar. De seguida al Matina Codina, no desconnecteu, 10:15, això és... New Religion de Beverexa i Fades.

0: Cuina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
2: Doncs jo només sento la carretera.
1: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. PDP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
3: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
4: Millor que genial.
3: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
5: Arriba la 114a edició del Chio Barcelona.
6: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
5: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
6: Patrocinat per La Vanguardia.
7: A la Mercè de RAC 105 celebrem com una ciutat, un sentiment, una emoció es transforma en festa.
8: I en l'art de transformar, a Veolia hi tenim molt a dir, perquè ens esforcem cada dia per ser un referent global en serveis d'aigua, energia i residus amb el propòsit d'accelerar la transformació ecològica. Treballem per construir un futur més sostenible i un món més respectuós amb el medi ambient.
7: Dimarts 22 de setembre, deixa que la música es transformi amb els Amics de les Arts, els Catarres, Teràpia de Xoc, Maria Jaume i Marcos. Viu la Mercè de RAC 105 amb Veolia.
9: A Lidl seguim batent el rècord de l'estalvi. Aquest supercap de setmana amb Lidl Plus, tria bananes a 0,99 al quilo i estalvia't un 33%. I 200 grams de bacó fumat a 1,49 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
10: No et conformis només en sortir del llit. Llevar-se pot ser el millor moment del dia si ens sintonitzes.
11: A l'ataque! Tengo un grado del extra.
10: Matina Codina de 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.

0: Des de la nostra carpeta de cançons electròniques hem recuperat un dels hits, sensacions de l'estiu, per posar-te a to i per desenvolupar la tasca que ens correspon en un divendres i a les portes del cap de setmana, Activar el personal, Another, des d'Holanda, amb Told to You, una cançó que belluga les pistes, com també ho fan molts grups de versions. I ara posarem el focus en un d'aquests grups de versions de Catalunya, que són els Dalton Bank, que han denunciat un cas de catalanofòbia en un concert a Osca. Resulta que estaven tocant a la vila de Montsó i quan van cantar aquesta cançó, mítica de Sau, que molts altres grups toquen, doncs hi va haver diverses persones del públic que els van insultar, els van llançar objectes i, evidentment, doncs, el grup ha fet una crida amb un comunicat a no callar i a seguir cantant en català. De fet, tenim el cantant dels Dalton Bank ara mateix aquí en directe. Bon dia, Omar.
1: Hola, Omar.
2: Bon dia i bona hora.
0: Gràcies per atendre'ns,
2: A vosaltres per trucar i per interessar-vos.
0: Això va ser el... Avui és divendres. Què va ser? Quin dia va ser això?
2: Això va ser dijous passat, dijous dia 17 de setembre.
0: Vosaltres sou de Terrassa, àrea metropolitana de Barcelona, i entenc que el vostre repertori musical integra més d'una cançó en català o no?
2: Sí, n'integra més d'una, però no més de tres.
0: No més de tres. Entens? Quin tipus de versions feu vosaltres? Quins grups versioneu?
2: Mira, nosaltres mirem de fer un repertori de versions que s'adecui al públic més ample possible. És a dir, coses més clàssiques, més hits atemporals i coses, doncs, més, podríem dir, més actuals, tot i que de coses actuals en fem poques perquè, com a mesura que ha anat passant el temps, hem anat veient que el que més funciona són els hits atemporals, perquè les noves generacions també els coneixen i aleshores, doncs, és la manera que tenim més efectiva d'arribar a tots els públics.
0: I llavors, diguem-ne, un dels molts concerts que feu es va produir la setmana passada en aquesta localitat d'Osca, que és Montsó. Entenc que no sé si era festa major. Quin era el context?
2: Sí, era, bueno, les penyes de Montsó.
0: Les penyes
2: la festa
0: de...
2: major de Montsó i la Lian Grossa.
0: I el Boig per tu, en quin moment del concert la vau cantar, aquesta cançó?
2: El fem al final del concert, o sigui, fem el Boig per tu, que l'enganxem amb un tema de l'Oreja de Van Gogh, que és la playa,
0: sí.
2: I ja després ve el pack final, que és la traca final del concert, o sigui, estàvem a les acaballes del concert, realment.
0: I tot, Omar, tot estava anant de nassos, no? Entenc que la gent contenta, animada...
2: Sí, tothom superbé. De fet, al principi del concert, un dels temes, dels altres temes que fem en català és l'Empordà. Vull dir, nosaltres fem... Les cançons que fem en català són totes himnes, digui això.
0: Correcte.
2: I vam cantar l'Empordà, tothom estava com super a gust, no van rebre ningú xiulet, ninguna cara llarga, ninguna cosa estranya. De fet, la gent cantava i tot. I el Boig per tu, vull remarcar també que hi havia molta gent que l'estava cantant, que mentre hi havia, doncs, era minoria la gent que estava xiulant, que estava boicotejant, que estava insultant, que ens van arribar a llançar algun got a l'escenari.
0: Sempre hi ha impresentables a totes les cases, no?
2: Sí, ja ho pots dir.
0: Sí, no, però això no, evidentment, no justifica el que us va passar. Exactament, des de l'escenari, com vau viure aquest cas de catalanofòbia? Parleu d'insults, parleu de llançament d'objectes. Què va passar?
2: Vam començar a cantar el Boig per tu i de cop pues, la carpa, perquè estàvem actuant a dintre d'un embalat, va començar a omplir-se de xiulets, que van anar cada cop a més, perquè nosaltres no vam tallar el tema en ningú moment, vam dir no, o sigui, és una cançó del nostre repertori. Som a la Franja, fa 2 anys vam venir aquí a Montsó, no va passar absolutament res d'això, hem vingut 1000 vegades a la Franja, acabarem la cançó. Però la tensió anava més i a més i realment des de sobre l'escenari crec que ni jo ni ningú altre del grup havíem viscut una situació així. Sí que havíem patit doncs, llançaments de gel, llançaments de gots, perquè a altres hores de la matinada hi ha algun collit que boicoteja.
0: Jo soc d'ací i també m'ha passat això, que la gent tira coses a vegades. Sí,
2: bueno, pues això, estem al mateix taxó.
0: Vau acabar la cançó, vau acabar el concert amb
2: nosaltres? Acabar la cançó i vam fer un petit discurs dient que nosaltres no podem treballar així, que marxem, que pleguem al concert, que ens sap supergreu per tota la gent que estava recolzant-nos, que estava de superbon rotllo, que era, repeteixo, era la majoria, però que no podem tolerar certes actituds, encara que siguin de minories, perquè posen en perill la nostra integritat física i, a més, és un atac i un insult cap a la llengua i cap a la cultura.
0: Absolutament.
2: Tenint en compte que nosaltres venim de Catalunya, és bastant obvi que acabarem versionant algun tema en català.
0: Sí, sí, bueno, i estem acostumats també a alguns casos de catalanofòbia. Entenc que us contractava l'Ajuntament. No sé si heu rebut algun tipus de disculpa després de que això hagi fet el salt als mitjans de comunicació.
1: Ara.
0: Hi ha hagut alguna comunicació, algú ha recollit cable, per entendre'ns, o no?
2: Sí, l'organització, la mateixa organització, a nosaltres directament no, però si hi ha èxits, el nostre management,
0: sí,
2: van demanar disculpes i que els sabia supergreu el que havia passat. I, de fet, quan vam cancel·lar el concert, en tot moment vam rebre tot el suport per part d'organització, per part de molta gent del públic, per part dels tècnics de l'empresa de so. O sigui, va ser maco, perquè realment ens van quedar molt mal cosa a l'acabar el concert, però realment això queda una anècdota de que són quatre persones amb molt d'odi a dintre que,
0: sí,
2: jo convido a que el canalitzin, que vagin a teràpia i que se'l treballin.
0: Exacte, molt, molt ben dit. De fet, vosaltres heu fet un comunicat, no?, on feu una crida a no callar i a seguir cantant en català.
2: Clar que sí, sí,
0: molt
2: sí, sí, perquè és el que fem nosaltres.
0: Doncs,
2: la gent no s'enfada quan cantem en anglès o quan cantem en italià.
0: Exacte.
2: El tema de... Sí, sí. Que es barreja el que és la cultura i la llengua amb la política,
0: amb la política.
2: Nosaltres no venim a fer ningú discurs polític al nostre concert.
0: Omar, moltes gràcies per parlar als micròfons de RAC 105. I aquests aquí, vols fer promoció d'algun bolo que tingueu aquest cap de setmana o què?
1: Això va, Omar.
0: Són els Dalton Bank.
2: Aquest cap de setmana no tenim cap concert.
0: Hòstia,
2: perquè jo em caso.
0: Hòstia, per molts anys, eh?
1: Omar, felicitats, que es casa.
2: Moltes gràcies.
0: Molt bé, doncs res...
2: Sí, aleshores està bloquejadíssim el cap de setmana. El cap de setmana vinent, el dissabte 3 d'octubre, estarem a Prats i Sansó, allà al costat de Puigcerdà.
0: Molt bé, perfecte.
2: I ja, com aquell qui diu, acabem temporada.
0: Déu-n'hi-do, ha anat bé l'estiu, no? Més enllà d'aquesta anècdota terrible de catalanofòbia, la resta tot bé, no?
2: Ha estat l'única anècdota així negativa, sí, jo podria dir. O sigui que la resta d'estiu superbé.
0: Has contractat un grup de versions pel teu casament?
2: Més o menys. Actuen uns amics a moda de regal.
0: Molt
2: però
0: bé.
2: Sí, sí,
1: està
2: sí.
1: Bé.
2: Molt
1: bé,
2: molt
1: bé.
0: Doncs us seguirem...
2: No podia faltar la música en directe.
1: Home.
0: Us seguirem la pista Dalton Bank. Moltes gràcies, guapo.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Adéu, Omar. Adéu, Omar. 2:15.

0: Ai, pobre Sheeran, pobre nano, tu. Ha tingut un problema, s'ha quedat bastant sol amb la seva gira pels Estats Units després de que el seu taloner, el McElroy, es posicionés a favor de Palestina. Ja sabeu que hi ha moltes empreses que, diguem-ne, donen suport a Israel, i aquí, una vegada més, la política li ha suposat problemes a Ed Sheeran, que, malgrat tot, i després d'emocionar-se moltíssim, continuarà endavant, perquè és un tio resilient. Aquí el teníem a Sisam. Passant 6 minuts de 2:15, divendres, Faves Tendres. Bon dia, Catalunya. Des del Matina Codina us anunciem que hi ha un artista.
1: Ai.
0: Molt important a la vida de Marc Puga, que farà una gira molt especial pròximament. Ell és...
1: David Bisbal.
0: A veure, de quin mal hem de morir, els que no som tan fans de David Bisbal?
1: No, no, és que és impossible que no sigueu tan fans. Ha presentat el seu nou disc Eternos a un acte especial a l'Ateneu de Madrid, i és un disc que no surt fins al 2 d'octubre, queda poc, però sí que algunes persones convidades ja han pogut escoltar cosetes abans que es publiqui. I és un disc molt especial perquè recupera grans cançons de la música, com la que hem escoltat, Vivir así es morir de amor, també té la de Quijote o Julio Iglesias, i té grans clàssics d'aquest pop espanyol antic.
0: Versiona alguns dels seus referents, per entendre.
1: Versiona referents, sí. Ho ha gravat amb un estil com molt elegant, sofisticat i molt proper, que ell anomena crooner. Crooner és, simplificant-ho, un cantant que interpreta cançons amb una veu i una manera de cantar més íntimes i més elegants.
0: Molt
1: bé. Com
0: que
1: se centra més en la interpretació. És un Bisbal més solemne,
0: però,
1: no? D'alguna manera.
0: Estem parlant d'una gira de grans recintes.
1: Anem a la gira. Estem parlant d'una gira molt important que farà durant el 2026 i 27 a Amèrica i també a l'estat espanyol. Arriba el 2027 i ja ha anunciat les 15 primeres dates. I direu... quan ve a Barcelona? Què és el que ens interessa? Doncs el tindrem al Bisbal a Barcelona, al Palau Sant Jordi, el 11 de juny del 2027.
0: A veure, per molt que versioni cançons com Vivir... Bé, ja entenc que els seus clàssics
1: suposo que els
0: continuarà sonant, perquè jo vaig a un concert del Bisbal i no em sona Boleria. Tinc ganes d'aixecar-me i tirar totes les cadires a terra amb la patada voladora.
1: Jo he anat a 3 concerts del David Bisbal, dels quals un era especial Navidad.
0: És veritat,
1: i
0: és veritat.
1: Tres...
0: Com mi
1: burrito sabanero voy camino de Belén. És dels millors concerts que he vist a la meva vida. I els 3 concerts el Bisbal sempre recupera els seus clàssics que el públic espera en algun moment o altre.
2: Navidad, un año sin saber.
0: Ja me'n recordo ja com vas anar
1: ja ho tenim
0: a l'especial Nadal.
1: Va ser increïble.
0: Alguna cosa més sobre els nous treballs i les noves gires de Bisbal?
1: Important per la gent fan de Bisbal, quan surten aquestes entrades a la venda. El 2 d'octubre és la venda general, però el 29 de setembre, per tant la setmana que ve, hi ha la prevenda exclusiva per clients de Santander a les 12 del matí. Així que us ho recordarem, però estigueu atents.
0: Marc Puga, moltíssimes gràcies.
1: Sempre tu.
0: La cita més important, de moment, no és amb el Bisbal, sinó que és amb RAC 105. Recordeu, avui... a 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
1: Això.
0: Celebrarem la Festa Major de Barcelona, els de RAC 105, en un escenari formidable, amb les actuacions dels Catarres, dels
1: Mare
0: Amics de
1: Déu.
0: Les Arts. Tindrem també el Marcos, tindrem la Maria Jaume, i precisament el Marcos avui ha tret una nova cançó, que es veu que el Buscarons ja ens ha dit abans, que la cantarà. La
1: Qué
0: cantarà
1: guai.
0: Aquest vespre, aquesta nit, a l'Avinguda Maria Cristina. Es diu... Fachenda. Oh.

0: 105 Martina Codina presenta el senglar d'Osona. Ernest Codina.
1: Rec 105 Barcelona. Únic, s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
5: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
4: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
6: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
7: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. L'olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls perquè ampliem fins al 28 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Si ets amant de la jardineria, les mascotes i la decoració, Catalunya Plans és el teu lloc.
10: Un espai únic a Sant Vicenç dels Horts, a només 10 minuts de Barcelona, on trobaràs tot el que necessites per gaudir de casa teva, el teu jardí i les teves mascotes.
9: Vine a descobrir Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
10: catalunyaplans.com.
11: Hi ha sabors que defineixen un poble i l'Escala homenatja el seu producte més internacional.
12: Del 2 al 12 d'octubre, gaudeix de la ruta de la tapa de l'anxova. Recorre els locals del municipi amb el teu passaport digital i vota la millor proposta.
11: I diumenge 4 d'octubre, amb la festa de l'anxova 2026, gaudeix del pregó i l'anxova d'or. Tasta l'anxova a la vora del mar al ritme de les havaneres a Morets de Mar.
12: Consulta tot el programa a visitlescala.com.
13: A Delicatessen Argentina, emporta't el teu asado argentí.
14: I amb oferta la grallada argentina tradicional per a 6 persones. 2,5 quilos de carn per 35 euros amb entranya de vedella amb pell, vació de vedella, tira d'asado, xoriços, criolls i botifarra de ceba.
13: I descobreix també altres talls clàssics argentins. Costillars, ojo de bife, bife de chorizo, filet, picanya, colita de quadril, mollejas...
14: A Sant Cugat i Barcelona Ciutat, plaça Letamendi, les Corts, Poblenou, Sagrada Família, Sant Eloi i Sant Andreu.
13: La millor carnisseria argentina amb delivery... a deliargentina.com.
15: Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
16: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
17: Gran ambientazo, mano.
16: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chicado sobre la línea.
17: Qué barbaridad.
16: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
17: Buena venta.
16: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
17: Ven a por más.
16: ¡Venta! Ocasión Plus.
18: Lleida viu les festes de la tardor del 25 al 29 de setembre. Amb concerts, cultura popular, la gran nit de foc, el castell de focs i molt talent local. El centre històric serà un dels escenaris principals amb activitats en diversos espais. Consulta el programa a festeslleida.paeria.cat i gaudeix de la festa. Ajuntament de Lleida.
1: RAC 105.
0: On sona el millor dels millors. Els millors. Martina Codina.
19: Són molt bons, són molt bons. Es lleven ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora i ens fan passar una molt, molt bona estona. És un equip fantàstic.
0: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: Una cançó d'impacte mundial, un espectacle carregat de dolçura. Robbie Williams i el Candy al matí a Codina. A veure si ara podem parlar amb l'Arnau, que abans hi ha hagut un problema en la trucada. Arnau!
1: Hola, bon dia.
0: Soc Ernest Codina, el que més matina des de RAC 105. Has escoltat mai el matí a Codina?
1: Alguna vegada.
0: Alguna vegada, sí, no? Algú de la teva família em sembla que ens escolta bastant sovint perquè ha decidit encarregar una trucada per felicitar-te perquè has assolit ja la majoria d'edat, Arnau!
2: Què dius?
0: Ja pots obrir una ampolla de cava, ja pots... No cal que brindis amb Pinky, ja. Oficialment ja pots beure alcohol, per exemple.
1: Això, hòstia, sí. Ho intentaré.
0: Tenies ganes de fer 18 anys? Perquè jo recordo, amb molta impaciència, voler arribar als 18.
1: Ah, no, jo no.
2: No, no, per què?
1: No, perquè és un rotllo créixer, jo vull quedar-me...
2: És veritat, però pensa que tots tenim un petit príncep a dins. Ja, per molt que et facis gran, sempre tindràs el nen allà.
0: Quan arribis als 40, com jo, ja veuràs. Escolta, de part de tota la teva família, que t'estima moltíssim, eh? La gent d'Hostalric, la mama, en Josep, la Quimeta, el tiet Pere, l'Alan, diu que vosaltres esteu a Hostalric, on has treballat de forner, tu, pot ser o no?
1: Sí, pot ser, sí.
0: Sí? A quin forn has treballat, Arnau?
1: A Can Bassa.
0: Molt bé. I tu estaves a l'obrador, o què?
1: Jo, sí. Sempre sense gitano.
0: Escolta, i què ets més, de dolç o salat, tu?
1: Jo, de dolç.
0: De dolç, eh? Per tant, tu saps fer croissants, tio.
2: Oh.
0: Tu saps fer croissants, no?
1: Jo sí, jo sé fer de tot.
0: Hòstia, això...
2: Ostres, envia'ns un dia, nen.
0: A l'equip del matí a Codina, o sigui, no saps que tenim una debilitat per això. Nosaltres som molt fans de tot el que és el forn i la fleca. Doncs res, es veu que ara estàs estudiant, no?
1: Sí.
0: Arquitectura, pot ser?
1: Arquitectura, a Tarragona.
0: Molt bé. I, per tant, tu ara vius a Reus, perquè estàs a la Universitat de Reus.
1: Sí.
0: Avui és festa a Reus, no?
1: Sí.
0: És festa major. Has sortit a liar-la una mica o no?
1: Jo no surto.
0: No surts de festa. Bueno.
1: No.
0: Doncs escolta'm, res, que sigui un dia molt especial, un petonet de part del matí a Codina a tota la teva família, i estigues al tanto al llarg del dia d'avui perquè potser hi ha més sorpreses. D'acord, Arnau?
1: Vale.
0: Gràcies per...
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies per atendre'ns. Anys, que tinguis un bon dia per agafar el telèfon. Vinga, adéu-siau. Si voleu encarregar trucades, desperta@rac105.cat. Hi ha nervis.
2: Molts.
0: Hi ha nervis perquè aquesta nit... RAC 105
2: què?
0: Ha organitzat els concerts de la Mercè de RAC 105 de Barcelona.
2: Que gros.
0: A l'Avinguda Maria Cristina, amb entrada lliure per tot Cristo, eh?
2: Tom convidat.
0: Pensa que no heu de pagar res. Veniu allà i vibreu.

0: aquesta és la Maria Jaume, una de les artistes que hi haurà, però també hi haurà els Catarres.
1: Home!
0: Moltes ganes de viure aquest moment amb teràpia de xoc.
2: Sense tu, jo no puc. Sense tu, si no hi ets. Sense...
0: I de tornar a veure en directe, que bons que són, els Amics de les Arts. La gent saltarà i vibrarà amb Marcos. I tot plegat, insisteixo, a partir de 8:45 a l'Avinguda Maria Cristina. Torna a la Mercè de RAC 105 i és possible gràcies a AMB Bus Metropolità, Club Eurofitness, Galetes Birba, Santander S Music i Veolia. Hem de fer una pausa per la publicitat, però de seguida tornem. Hem d'acomiadar el nostre estudiant en pràctica.
1: Oh, no! Que ens ha portat a esmorzar.
0: L'Arnau Marco, que ha estat 3 mesos amb nosaltres. Avui és l'últim dia i també vindrà el Toni Clapés a fer la crítica. No ho retireu, si us plau. Venen corbes.
3: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
4: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes.
5: Ui, què et passa?
6: Uf, una estrebada al bessó.
5: És que no et pots saltar mai l'escalfament. Divendres 25 vine a moure't amb Clubs Eurofitness i la seva sessió Zumba des de l'escenari de Maria Cristina just abans dels concerts de la Mercè de RAC 105. I després podràs donar-ho tot amb els Amics de les Arts, els Catarres, Maria Jaume, Teràpia de Xoc i Marcos. Clubs Eurofitness i la Mercè de RAC 105, el millor combo.
7: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
8: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
7: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
8: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
9: Verisure.
3: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
9: Potser aquesta?
3: O bé aquesta?
10: Diumenge sense drama.
9: I què me'n dius d'això?
3: Tot i que aquesta altra...
11: M'avorraria sa memòria.
3: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
9: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
3: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
9: Marcos.
3: Els Amics de les Arts.
9: Maria Jaume.
3: Teràpia de Xoc.
6: Com dius?
3: Torna la Mercè de RAC 105.
12: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Galetes Birba, Clubs Eurofitness, Santander Music i Veolia.
3: Matina Codina, Best Moments.
0: Com et dius? No. Has de respondre correctament la pregunta que et farà ara la Mar Puga.
1: Hola! A més, la pregunta és xula perquè és sobre taurons. I diu, què fan els taurons quan perden una dent? A. Poden substituir-la per un altre dent. B. Han d'anar al dentista.
13: Un sablazo.
1: O C. Ja no poden tornar a menjar mai més.
13: Sopita.
1: Quina és la correcta?
6: Marcamos.
1: La número A. Quina monada.
0: Dóna-li les entrades ja. Qué mono.
6: Marcamos la número A.
1: Número A.
6: Marcamos.
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.
0: Penya, que marxem de cap de setmana ja, eh? Ai, ai. I n'hi ha que marxen i ja no tornen. Oh!

0: Arnau Marco, bon dia. Perdona, Arnau Marco, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Sembla que sigui jo el becari, eh?
2: Correcte.
0: Molt bé, l'Arnau Marco estudiarà en pràctiques que ha passat, doncs, el suplici d'estar 3 mesos en aquest equip del Matina Codina. Pensa que ets un afortunat perquè hi hauria molts oients que els agradaria estar aquí 3 mesos. Pots explicar què tal l'experiència de treballar amb nosaltres? Bon. Digues la veritat, sisplau.
3: Sisplau.
1: Sí, jo era dels oients que li agradaria haver estat... O sigui, a mi m'agradaria... Sí. Bueno, no sé com estic fent aquesta construcció, però que a mi jo veia el Matina Codina i jo volia estar aquí.
3: Saps? Has de triar un temps verbal, un?
1: Sí, ja, m'ha costat moltíssim, però bueno, m'heu entès.
0: Val, no? Per tant, tu ens tenies molt ben considerats abans d'entrar...
1: Jo era molt fan del Cazorla, era superfan del Lillo, sí. O sigui, jo veia el Lillo, me recordo del Lillo a Deportes 4, sí. A los Manolo...
3: Manolo.
1: M'encantava. Ja he vingut aquí a veure'ls, ostres, és que...
2: Claro que sí, Arnau, te lo mereces, el número uno.
3: S'acapeu la cervesa. Perquè a més tu, Arnau, em vas començar... O sigui, quan vas entrar, ara semblo tu, vas dir que tu volies imitar o que eres imitador.
1: Jo sóc imitador, sí, sí.
3: Per això t'agrada...
0: Quina és la teva millor imitació? La que dius jo, si hagués de fer un càsting, em presento amb aquest personatge segur.
1: Tinc diversos, eh? Ja han anat evolucionant al llarg del temps, però la que mai em falla
0: és... La pregunta és molt fàcil.
1: El Carles Porta... o el Xoca...
3: Boníssim!
1: No, però ara no m'ho demaneu, perquè quan m'ho demanen... O sigui, em costa molt.
3: Home, ha dit que era la millor i si ara no ho fa bé...
0: Tenies una gran oportunitat per demostrar que ets el millor imitador, ets millor imitador que els imitadors.
3: No diràs ni esto es un juego, esto no es un juego, ni això... Fent de xoques.
1: És que em costa.
0: Escolta, no.
1: Si em surt durant aquest rato, us el tiraré.
0: Perfecte.
1: Però a mi les imitacions són com un duende que tinc dins, ja, saps? Clar. Que em broten i quan
3: síndrome
1: em broten...
3: Síndrome de Tourette.
0: Els artistes són així.
4: T'entenem.
0: Quan ve la inspiració,
1: Arnau,
0: t'agraeixo moltíssim que hagi estat aquí. És veritat que potser ha estat l'estudiant en pràctiques més desatès per part de l'equip del Matina Codina, això ho hem de dir.
3: Sí,
0: ho hem de confessar.
3: Et
0: demano disculpes si no hem fet prou mentoratge ni seguiment de les pràctiques. De què collons rius tu, Mar?
4: Home, quin pares estic dient això?
3: En directe,
4: sí. Bueno, un riure, no?
2: Perdona, ja aquí hi ha un tema físic, i és que hi ha una redacció de 300 persones, l'equip està a una banda i el pobre Arnau a l'altra.
4: Absolutament. Bueno, tots els vegades que venen estan sempre a la punta, eh?
0: Tens les portes obertes pel que vulguis, de moment no et podem fer un contracte. Hi ha vejos que puguin tenir contracte aquests tòtils d'aquí davant meu.
3: Cada mes ens el renova.
0: Ha anat ben just. Et dono l'opció de dir unes paraules finals, de fer una mica el que et roti.
1: Ostres, això se'm dona molt malament, però res, doncs, que moltes gràcies, sí. Que ha sigut molt maco i que...
0: No, espero... digues a tothom que no t'hem maltractat, que no t'hem fet anar a buscar cafè.
4: Clar, bueno, si dit això,
1: m'han fet anar a buscar uns quants cafès.
0: Ah, sí?
1: I...
0: Jo. Quina és la feina més de becari que has fet aquests 3 mesos?
1: Ara. Algun Nius pels cafès de la Marpuga.
4: Sí, he de dir que li he pagat tots.
3: Bueno, menys mal. Clar, com no cobra...
0: Ho veieu, qui és la diva, qui és la que va amb els fons pujats.
4: Que no, però a mi aquest de la màquina no m'agrada ser guatxirri, ni em va dir que li anava de pas algun temps. Fas un favor, la veritat, carinyo. I us ho agraeixo molt i des d'aquí et dono les gràcies.
3: Li vas dir, imita el Jean-Paul Desgrava de la competència i porta'm un cafè.
4: Foli, no li he demanat.
0: Jo t'he demanat disculpes perquè crec sincerament que nosaltres ho podríem haver fet millor. Crec que tu en alguns moments també, segurament.
3: Ostres.
4: Foli, quin comiat.
0: Toni, què m'has dit abans?
3: Jo vaig tirar, que és molt...
2: A mi no m'hi fotis, amb les esbroncades que fas als altres.
0: L'Arnau, la veritat és que és un tio meravellós, que ens l'estimem molt, com la majoria d'estudiants en pràctiques.
4: Sí, és una monada.
0: I que et desitgem el millor en la teva carrera professional.
1: Home, a veure...
0: Vols saludar algú?
1: A veure si tinc sort. A la meva tieta, que la vaig saludar el primer dia.
0: Creus que ens està escoltant?
1: Em vaig equivocar, tieta, vaig a saludar la que no escolta el programa.
3: Joder, macho.
1: Que vaig saludar a la Teresa i res.
0: És boníssim.
4: És que és icònic.
0: Doncs aprofita per saludar la correcta.
4: Que ens escolta.
1: No, para, perquè ara se m'ha borrat el nom del cap. Sí. Tieta, escolta, estàs escoltant el programa ara mateix, tieta. Ara no em surt el teu nom. Et saludo.
3: Ets tu. Però és tieta de veritat?
1: No, és una tieta segona.
0: No, li direm a la tieta segona que tot això està per guió.
3: Vale.
0: Toni, entra d'ofici, sisplau. Escolta'm, un aplaudiment per l'Arnau.
3: Sí, senyor. Esto no es un juego. Va, llença't.
0: Bon viatge. Bon viatge.
2: Escolta, no, jo no sé si ha après molt l'Arnau Marco o...
3: Esto es un juego.
4: Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara!
3: Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara! Ara!
4: la tieta.
2: Ara, bueno, no sé si ha après molt, però sí. El que més se li ha aplaudit a l'Arnau en tot el seu, tota la seva etapa
3: trajectòria
2: d'estudiant en pràctiques ha estat avui haver portat una ensaïmada de xocolata.
3: Això sí.
0: Moltes gràcies. Això, sí. Això és molt matina codina.
3: Sí.
0: Ens alegrem que hagis adoptat el nostre tarannà.
2: Que, perdona, ha entrat la Glòria Serra fora d'antena en aquest estudi, li ha preguntat si ha après molt i l'Arnau ha dit...
3: Poden veure el vídeo a l'Instagram que l'hem penjat de la Glòria Serra entrant a l'estudi.
0: Sí.
2: Llavors, des d'aquí m'agradaria preguntar-li directament a l'Arnau Marco quin és el company, i vull que et mullis, del Matina Codina, del que has après més en aquest procés de pràctiques.
4: Ostres.
2: I treu la música.
3: Ostres.
0: Ostres, a veure... Jo crec que el Toni Clapés.
2: Ara, no hi ha més preguntes. No hi ha més preguntes. Sóc el que millor tracta la gent.
4: Què li has fet, un guió, no, també?
0: Que passen dos minuts de les 11, va, Clapés, què? Què t'ha semblat el programa avui?
2: Bé, el pitjor, bueno, el millor l'Arnau, evidentment, gràcies. Com sempre, el pitjor ha estat l'intent de broma telefònica a una dona fent-vos passar pel Florentino Pérez.
3: Tampoc hi havia guió.
2: Trucant des del Real Madrid, que no s'ho creu ningú.
3: Molt creïble.
2: Per regalar-li un abonament per tot l'any.
5: Hola, bon dia.
6: Sí, buenos días. La señorita Rosa Genesca.
5: Sí, yo misma.
6: Mire, le llamo de Real Madrid, soy Florentino Pérez. Llamo de parte de Tomás Roncero, no sé si usted conoce a Tomás. Me han dado su teléfono.
5: Sí, sí, lo conozco.
6: De acuerdo, bueno, pues que me ha dado el teléfono Tomás, que me ha dicho que usted es una mujer muy madridista y que me gustaría pues obsequiarle pues por este madridismo con un año de carné de socia de Real Madrid.
5: ¿Esto es una broma o...?
6: No es una broma, soy Florentino Pérez, ahora mismo son las 9 y 12 de la mañana y me ha dicho Tomás que llame a Rosa Genesca de parte de su marido, de Paco. Usted no tiene un marido que se llama Paco.
5: No tengo ningún marido que se llame Paco.
6: Usted es madridista, ¿verdad?
5: No mucho. No, o sea, supongo que es una broma.
0: Es una broma, Rosa, es una broma. L'embolic del Paco era perquè jo li deia a l'Alan Lillo, sí, que estava fent de Florentino Pérez en aquell moment, que un any de palco, també. Tot de palco.
3: Mare de Déu.
2: Una broma fallida.
3: Molt divertida.
2: Que no s'entén res.
3: Res, molt alegre.
2: No ho entès ni la gent, ni la pròpia senyora.
0: Un dia més fotent la pota fins al fons. Bé, hi ha hagut alguna cosa que t'hagi agradat a part de l'Arnau? No, ja està, eh? Anem a la nota?
2: Ja està. Anem a la nota perquè, bueno, per un programa que acomiada estudiants en pràctiques cada 2x3.
0: Bueno, sí, ara. Que el contracte era de 3 mesos. Joder.
2: I que fa unes bromes telefòniques de nens de 10 anys.
3: Ara, o menys encara.
2: La nota del Matina Codina d'avui és...
0: Vaya donut se viene.
2: Un, dos.
3: Toma!
0: Escolta, doncs amb un cate important marxem de cap de setmana, sort que aquesta nit podrem aixugar les penes
2: ara
0: amb els concerts de la Mercè Recensiga a partir de 8:45 a l'avinguda Maria Cristina. Arnau, Marco, moltes gràcies.
1: Vale, gràcies a tu.
3: Vale, màquina.
0: Bona sort. A l'Alillo, moltes gràcies.
2: A vosaltres, bon cap de setmana.
0: Sergi Ferrer, bon cap de setmana.
3: Adéu, tieta.
0: Marc Puga, que vagi molt bé, guapíssima.
4: A tu.
0: Gràcies. Xavi Cazorla, adéu. Gràcies. I gràcies també a l'Abel Caral, al Xavi Pardo, a l'Albert Pedrol, a l'Arnau Molet, a l'Albert Buscarons. Jo sóc Ernest Codina, el que més matina. Felicitats pel programa.
3: Sí,
0: dilluns hi tornarem ben d'hora, ben d'hora.

0: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarm et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament, de Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
1: La teva música
2: amb Arnau.

0: És novetat a RAC 105, es diu Adela, i la cançó I Need a Lay. L'hem fitxat ja perquè, escolta'm, ens encanta això.
1: La teva música amb Arnau Mulet.
0: I a veure que arrenquem aquesta nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet. Divendres ja per fi, mira, aplaudiments, clar que sí, home. A més, avui dia especial perquè és la Mercè de RAC 105, ja ho saps, que aquesta nit tenim festassa i grossa l'Avinguda Maria Cristina. N'anirem parlant, durant totes les 3 hores que tenim per endavant. De moment anem arrencant motors i ho fem amb uns altres dels protagonistes de la Mercè. En aquest cas del Piro Musical, perquè Josep Montero posa la banda sonora d'aquest Piro Musical d'aquest any, que tindrà lloc diumenge. Veurem quines cançons ha triat i a veure si n'hi ha alguna de la seva formació Oques Grasses, com per exemple aquesta. Això es diu In the Night. Benvinguts.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
3: Tradició, cultura i natura en família.
2: Lo 27 de setembre a l'Aldea.
3: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'Arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita del Tebre, l'Ampolla i Amposta.
2: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
3: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
4: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
5: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
4: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
5: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
6: El 29 de novembre l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
7: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direct 6 Tuxal. AMB Bus Metropolità.
8: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
9: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb el 3x2 en el iogurt grec natural o natural lleuger Carrefour al pack de 6. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 12 d'octubre a Carrefour. Entra a la nostra app i juga a la ruleta on sempre guanyes.
10: La Mercè de RAC 105
11: amb Teràpia de Xoc.
12: Sense tu jo no puc.
10: El 25 de setembre,
13: des de 2:15 del vespre,
10: a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.

0: Your husband is coming.
1: On és? On és que no el trobo? Que l'he estat buscant durant tot aquest temps i, escolta'm, segueixo soltera. És una mica el que diu la Rey amb aquesta grandíssima proposta que porta per nom Where is my husband? I que jo crec que és, doncs, la que defineix bàsicament l'estil musical d'aquesta artista que ara sí que ha tocat la tecla. Dic ara sí perquè porta molt temps col·laborant amb altra gent, però com a projecte propi jo crec que aquest és el que ha catapultat l'artista a la fama internacional. En fi, va, continuem acompanyant des de RAC 105 en aquest divendres, dia 25 de setembre. I mira, ens va com en ell el dit, això. L'any 2005, la sueca September publicava aquest Satellites.

0: amb aquesta cançó que ha triomfat arreu del món i que es diu Mi Chico. Música electrònica que, escolta'm, es posa la mar de vent un divendres com avui. Va, us interrompo només un segon, perquè si assegures el cotxe amb Línia Directa, no només tindràs una de les assegurances de cotxe més ben valorades a Espanya, sinó que també tindràs hasta l'estalvi des del primer dia, perquè si t'hi canvies et milloren el preu de la teva assegurança directament. Truca'ls, va, 917-700-700 o entra a lineadirecta.com. El valor de ser directe.
1: Aquest és el so.
2: RAC 105.
3: La teva música.

0: REC 105 Barcelona.
1: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
2: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
1: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
3: Si ets amant de la jardineria, les mascotes i la decoració, Catalunya Plans és el teu lloc.
4: Un espai únic a Sant Vicenç dels Horts, a només 10 minuts de Barcelona, on trobaràs tot el que necessites per gaudir de casa teva, el teu jardí i les teves mascotes.
3: Vine a descobrir Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
4: catalunyaplans.com.
5: Torna la Mercè i la cultura popular pren els carrers amb els gegants i les gegantes, les bèsties de foc i els diables, els castells i els falcons, les sardanes, els esbarts. Del 23 al 27 de setembre, vine a celebrar la Festa Major. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
6: Del 25 al 27 de setembre, vine a gaudir del 20è aniversari de la LAN Party a Les Comes, Súria.
7: Experimenta el tour amb camió 4x4, castells inflables, exhibicions...
6: Parc d'aventures, cotxes a radiocontrol, música en viu i molt més.
7: I si tens un Land Rover, gaudeix dels recorreguts 4x4 i on reviurem el Camel Trophy.
6: Més informació a landparty.es.
8: La vida està cada cop més cara.
9: Els preus no paren de pujar.
10: Un mango, 9 euros.
9: Robatori. Inflació!
8: Necessites estalviar.
9: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musical.
8: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
9: No pots canviar d'emissora.
11: No pots escoltar una altra cosa.
9: RAC 105.
8: La teva.

Doncs mira, es veu que Lady Gaga va escriure aquesta cançó, la va coescriure, vaja, i pensant directament en Britney Spears per al seu últim àlbum de l'any 2008, però que al final ella va renunciar, va dir que no la volia, i va dir, doncs saps què? La canto jo, i no només jo, sinó que truco a una estrella com és Beyoncé per donar-li també el seu toc. Un èxit internacional, evidentment, espectacular. Va, continuem avançant, 3:15, ara Stay Home, és la Nòria.

Sembla que ha fet un gir a l'estil musical perquè ha tocat ja tots els pals, eh? La música dance, la música rock i ara, doncs, una mica de new wave, no? És la Miley, que ara no vol que li diguis Miley Cyrus, vol que li diguis només Miley, i ens presenta aquest Bass Persuades, que a més a mi em recorda molt el Gimme, Gimme, Gimme d'APA, no? No sé si només és cosa meva, però sempre que l'escolto acabo cantant per dins aquesta cançó. En fi, va, camí de les 12 del migdia, continuem acompanyant-te i ara és el moment de tornar cap a casa, Catalunya, els tiets, directament des de Mataró. Recordant-nos que aquí s'està molt bé, que no cal agafar vols de 24 hores per anar a l'altra punta del món, perquè era això el que buscàvem, era això.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Hola, això t'interessa.
3: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
2: I allò del sorteig?
3: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
4: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
5: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
4: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
5: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Verisure. Aquest divendres la Mercè de RAC 105 sonarà així. I amb Galetes Birba també sonarà així. Perquè vagis on vagis, porta unes Birba. Sense tu jo. Per impressionar, per passar-ho bé, per compartir bons moments i també aquest divendres per gaudir de la Mercè de RAC 105 a l'Avinguda Maria Cristina.
7: Amb els Amics de les Arts, els Catarres, Maria Jaume, Marcos, Teràpia de Xoc...
6: I amb Galetes Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
8: Club de Vins de la Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
9: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El nit bus de l'AMB t'hi porta. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.

0: Ha demostrat que és una estrella de totes, totes, Aitana, omplint fins a la bandera concerts de Barcelona i Madrid.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: I amb una gira que segueix, eh? En fi, a mella que arrenquem aquesta nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet. En passen pràcticament 3 de les 12 del migdia i aquí estem acompanyant-te amb el bo i millor de la teva música en aquest divendres especial de la Mercè de RAC 105. N'anirem parlant, eh? De mentre anem escalfant motors, i ho fem amb aquesta que és de pell de gallina, recuperem aquest gran classicot de Kevin Little que hem ballat fins a la sacietat i que és una de les millors cançons de dancehall de tota la història. Turn Me On.

0: teva música.
1: RAC 105.
0: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Astra amb preus irresistibles i tota la tecnologia alemanya. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
2: Ah, quina meravella d'escull. Però, una cosa, quant de temps més podem bussejar?
3: Doncs tant com vulgui bussejar.
2: Genial. I quant d'oxigen queda?
3: El que vulgui, també.
2: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
3: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
2: I quants de cetacis?
3: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui...

0: actual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
1: La Mercè de RAC 105
2: amb Marcos.
3: Jo, els pistatxos, diu pas tu.
1: El 25 de setembre.
2: Des de 2:15 de 9 del vespre.
1: A l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.

Doncs la veritat, quan vaig escoltar per primera vegada que aquesta cançó acabava així, a dalt de tot, vaig pensar que se m'havia ratllat el disc, no? Però no, el Mamadou ho ha fet expressament i la veritat és que ens encanta. Ara ja ho trobaríem molt a faltar. Això es diu Que Chévere i és un dels seus grans èxits que també ens venia molt de gust en aquest divendres proposar-te aquí a RAC 105. Saps aquell tipus de persona que entre setmana és una persona molt correcta? Que, en fi, que diries que és una persona concentrada, tranquil·la, però quan arriba el cap de setmana a la pista de ball es transforma i es torna un animal. Doncs això és el que explica aquesta cançó de Cat Sei.

0: Déu-n'hi-do, eh? Pell de gallina amb aquesta cançó d'aquest Ryan que es diu Dosenchanté. El meu francès no és que sigui impecable, però, en fi, fem el que podem. Tens el... A veure, quan fa que no et fas una revisió mèdica? Si fa massa temps que la vas posposant, escolta això perquè amb l'assegurança de salut de Línia Directa tens accés directe als millors metges, especialistes i hospitals sense haver de passar pel metge de capçalera. A més, per les teves proves, comptes amb la tecnologia diagnòstica més avançada. I tot amb menys esperes, perquè la teva salut no hauria d'esperar. Tria l'assegurança de salut de Línia Directa des de només 21,90 euros al mes i sense copagaments. Apunta, apunta. 917-700-700. I si no, doncs lineadirecta.com, ja ho saps.
1: Aquest és el so.
2: RAC 105. La teva música.
0: Vinga, va, anem fent camí cap a 12:45. Aquests són Tame Impala, amb la banda sonora de Spider-Man i aquesta cançó que està arrasant per tot arreu, també aquí a RAC 105, evidentment. Es diu Loser. Loser.

0: REC 105 Barcelona.
1: La gamma Gili a Terra Barcelona descobreix els seus models híbrids i 100% elèctrics, els vehicles més tecnològics del mercat per moure't per la ciutat o gaudir de cada viatge en família al voltant d'un SUV. Gili M Automoción, a Mataró, Sarrià i La Maquinista. Gili M Automoción, la mobilitat del futur evoluciona amb tu.
2: Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqueducte, el Fòrum, els Jardins de Joan Maragall, Palauet, el Venis, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
3: Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, escultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49.
4: Si ets amant de la jardineria, les mascotes i la decoració, Catalunya Plans és el teu lloc.
5: Un espai únic a Sant Vicenç dels Horts, a només 10 minuts de Barcelona, on trobaràs tot el que necessites per gaudir de casa teva, el teu jardí i les teves mascotes.
4: Vine a descobrir Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
5: catalunyaplans.com.
6: Hola, RAC 105.
7: Ei, gent de RAC 105.
6: Us escolto tots els dies que m'he de la feina.
8: Bé, que em sou molt, molt, molt feliç cada dia.
9: Sou els millors.
6: Hola, RAC 105, us escolto cada dia i sou fantàstics.
8: I agraeixo moltíssim que existeixin ràdios com la vostra.

0: Doncs és avui, el gran dia. La Mercè de RAC 105. Ells hi seran. Tinc moltes ganes de cantar aquesta cançó i de ballar-la com es mereix, els Catarres. Una de les bandes més importants de Catalunya que també ens acompanyarà al costat ni més ni menys que dels Amics de les Arts, de Maria Jaume, de Marcos Amcà, de Teràpia de Xoc. Això comença a 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. I jo crec que a aquesta alçada ja hauries de tenir tot el pla fet, eh? On, a quina hora vindràs? On et situaràs? I què faràs per gaudir al màxim d'aquest concert? Perquè això està al caure. El que també està al caure és el nou 105 confidencial, perquè ja hem tornat a la rutina i RAC 105 i Estrella Damm tornen a portar-te els teus artistes preferits. El proper dimecres, dia 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana, Ivan Herzog, des de l'antiga fàbrica d'Estrella Damm. Que vols venir? Doncs mira, entra ara mateix a rac105.cat, allà et trobaràs un formulari, escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. Parlarem amb ell sobre el futur àlbum Disco de Cristal i respondrà a les preguntes que li anirem fent durant tot el confidencial. Recorda, dimecres 30 de setembre, RAC 105 i Estrella Damm t'apropen Ivan Herzog. Oportunitat única i a més amb alguna cerveseta gratis, imagina't.
1: Aquest és el so. RAC 105.
2: La teva música.
0: Si és que ho tens facilíssim, això.

Doncs mira, diuen que ja dormirà quan s'acabi l'estiu i s'està acabant per la fúmiga, bàsicament perquè els hi queden ja els concerts de comiats. Seran el 16 d'octubre i 17 i 18 d'octubre al Sant Jordi Club de Barcelona i el 30 i 31 ja els finals al Roig Arena de València. Es promet que seran uns concerts èpics i amb moltes emocions. A veure, han construït una base de fans enorme que els seguien per tot arreu. Ara

0: L'altre dia em va sortir un reel d'una noia que clavava exactament el que diu aquesta cançó de Ugel, que no és salami pan, tot i que ho sembli, eh?
1: Salami pan, salami pan.
0: En fi, es diu Jamaican Bam Bam i és un dels grans èxits del moment. Aquest estiu ens n'hem fet un far a discoteques, a sales de ball, a carpes, a xiringuitos, guinguetes... En fi, encara segueix sonant i jo crec que ho farà almenys el que queda de 2026 i jo crec que l'any vinent potser també, no?
2: Aquest és el so. RAC 105.
3: La teva música.
0: Va, camí de la una. Aquests són One Republic amb el xiulet aquest que s'enganxa més que un xiclet. Això es diu I Ain't Worried.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Em passes les ulleres de prop, amb aquesta pantalla tan petita no hi veig de cap ull.
3: Si et traguessis el cupó de l'11 de l'11 de l'11 dels ulls...
2: No, que si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió no vull que em reconeguin.
3: Nena, però si a casa només hi som tu i jo.
2: Però hi ha finestres.
4: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte, que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
7: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
8: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Mamma mia! Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
10: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
11: Potser aquesta?
10: O bé aquesta?
12: Diumenge sense drama.
11: I què me'n dius d'això?
10: Tot i que aquesta altra...
13: M'avorraria sa memòria.
10: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
11: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
10: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
11: Marcos.
10: Els Amics de les Arts.
11: Maria Jaume.
10: Teràpia de Xoc.
14: Com dius?
10: Torna la Mercè de RAC 105.
15: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Galetes Birba, Clubs Eurofitness, Santander Music i Veolia.

0: Superestrella. Doncs sí que ho és, sí. Aitana, que en fi, ara està a punt de començar aquesta gira internacional que la portarà d'altra banda de l'Atlàntic. De fet, ja ha passat per Barcelona i per Madrid i ho ha petat.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Arrencant nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet. Divendres, per fi, mira, aplaudiment. Avui ens ho mereixem absolutament tot, a més. Tenim la Mercè de RAC 105, que n'anirem parlant, evidentment. Mentre anem escalfant motors, de seguida passarà per aquí a Notre amb Talk to You o Beyoncé, però abans... Max Navarro, amb aquesta Estrelles.
3: Ara per fi estem sols.

0: Quin temps! Aquest so és dels guanyadors dels rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rasques milionaris de l'11, que bé que el surt repartir.
1: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
3: I des de 16.400 euros.
2: Què?
4: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
5: Valeria Castro arriba a una nova edició del Què fem en persona. Una trobada en directe exclusiva per a subscriptors de La Vanguardia el 7 d'octubre a Casa Cupra Raval. Entra al web del Club Vanguardia i participa en el sorteig per aconseguir dues invitacions.
6: A la Mercè de RAC 105 celebrem com una ciutat, un sentiment, una emoció es transforma en festa.
7: I en l'art de transformar, a Veolia hi tenim molt a dir, perquè ens esforcem cada dia per ser un referent global en serveis d'aigua, energia i residus amb el propòsit d'accelerar la transformació ecològica. Treballem per construir un futur més sostenible i un món més respectuós amb el medi ambient.
6: Dimarts 22 de setembre, deixa que la música es transformi amb els Amics de les Arts, els Catarres, Teràpia de Xoc, Maria Jaume i Marcos. Viu la Mercè de RAC 105 amb Veolia.
8: Matina Codina, Best Moments.
9: Ahir vaig fer unes trucades. És pel piro musical de la Mercè, per saber si estan nerviosos.
10: No, no estem nerviosos.
9: Alguna cançó que li faria il·lusió que sonés al piro musical?
10: Qualsevol música ens agradarà.
9: Vale, doncs pues li apunto Iron Maiden.
10: Sí.
9: Vamos a hacer ver que usted ha ido a la ventana y lo ha visto y me dice, ah, pues sí, sí, son muy bonitos. ¿Qué le ha parecido? ¿Los ha visto?
10: Sí, está muy bonito.
9: Sí, ¿verdad? ¿Cuál le ha gustado más sí. de todos?
10: El rojo.
9: El rojo era bonito, ¿verdad? Que hacía así como, sí. una, como un patinete gigante en el cielo.
10: Sí, sí.
9: ¿Y la Sagrada Familia de color lila le ha gustado?
10: También, sí. Ah, bien, bien. Muy bonito.
9: Muy bien, muy bien. Sí. Pues nada, a ver si el domingo los puede ver. Muchas gracias.
8: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
11: La Mercè de RAC 105.
8: Amb Maria Jaume.
11: El 25 de setembre.
8: Des de 8:45 del vespre.
11: A l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.

Agrada molt i ens agrada molt el nou disc d'Olivia Rodrigo. Aquesta va ser la seva primera aposta, la seva primera proposta de presentació d'aquest disc, que es diu Drop Dead. I la crítica es va desfer en elogis, que diuen popularment, eh? En fi, això no s'atura, no para, seguim repartint èxits des de RAC 100.

ho sap. 24-7 de bons kits. Tenim preparadíssim per aquí, mira, Oques Grasses, que ja estan aplanant el terreny per fer els seus últims concerts. També David Guetta. I abans, Florida i Sia.

És una cançó força suggerent, no? Aquesta de Shakira i Maluma. Diu que a poc els seus cossos xoquen. En fi. La cançó es diu Agua, és novetat aquí a la teva música. I jo crec que l'escoltarem moltíssim els propers dies, mesos. És un èxit internacional i no el podíem passar per alt. Doncs va, una mica d'aigüeta i a seguir avançant. I atenció, perquè avui a la nit tenim festassa grossa. Avui, divendres, dia 25 de setembre, teniu la cita amb la música en directe a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una nit inoblidable amb ells, els Catarres. Però no estaran sols, eh? També hi haurà, mira, Maria Jaume.

0: Tampoc hi faltaran els Amics de les Arts, mira'ls. I el colofó el ficaran ni més ni menys que Teràpia de Xoc. Sense tu, jo no puc, sense tu, sí. Apunta que el Sense tu serà un moment històric, eh? Recorda aquest divendres, per tant, avui, dia 25, a partir de 8:45 del vespre, no et perdis la Mercè de Reaction 5, va. T'esperem allà, amb el suport de AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness, Galetes Birba, Santanderes Music i Veolia.
1: Aquest és el so. RAC 105.

0: REC 105 Barcelona. Aquest setembre Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
1: Si ets amant de la jardineria, les mascotes i la decoració, Catalunya Plans és el teu lloc.
2: Un espai únic a Sant Vicenç dels Horts, a només 10 minuts de Barcelona, on trobaràs tot el que necessites per gaudir de casa teva, el teu jardí i les teves mascotes.
1: Vine a descobrir Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
2: catalunyaplans.com.
0: Aquestes festes, mira amunt. Per la Mercè, el cel de Barcelona esclata de llum. Dijous, espectacle de drons. Divendres i dissabte, festival pirotècnic. I diumenge, el gran piromusical de la Mercè. Música, foc i emocions a les platges de Barcelona. Viu la Mercè. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105. Ajuntament de Barcelona.
3: Arriba la 114a edició del CIO Barcelona.
4: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
3: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
4: Patrocinat per La Vanguardia.
5: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.

Doncs aquí encara utilitzava el cognom, eh? Es deia Miley Cyrus, perquè ara vol que li diguem només Miley. I també anava de festa, força, als Estats Units. Party in the USA. Va, i ara ens situem ni més ni menys que l'any 2024. Es veu que un artista que es deia Miles Smith en aquell moment va escriure una cançó en 15 minuts. La va ensenyar al seu equip i es van posar a saltar d'alegria. Això va ser el signe que faltava perquè això... perquè ell tingués clar, vaja, que això es convertiria en un èxit rotund, i així va ser. Una de les més virals a TikTok és aquest stargazing brutal.

0: Què, com ho veus, això? És novetat, eh? És la nova cançó de Taylor Swift que et presentem aquí a RAC 105, Patient Zero, i que, escolta'm, ens sentirem molt a parlar. De moment només tenim la cançó, el videoclip diu que l'estrena aquest diumenge i serà coincidint amb els Video Music Awards 2026. Aquest 27 de setembre. I a veure, estarem pendents com és el videoclip, perquè la cançó de moment ens agrada i molt. Va, jo com a acomiado, salutacions a l'Arnau Molet. Demà més, al migdia. Això sí, no et moguis, de seguida el Buscarons. I abans, novetat en català de Gorra Neta. Això es diu Marta. Bon cap de setmana.
1: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.

0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Aquesta tardor, celebris el que celebris, hi ha un concert per celebrar-ho. Arriben els directes Estrella Damm 150. Un cicle de concerts a les millors sales de casa nostra. Amb Miqui Núñez, La Pegatina, Esberlana, Su, Dorian, perquè quan celebres 150 anys no vols que ningú hi falti. Més informació a estrelladamm.com/directes150. Estrella Damm, 150 anys celebrant la nostra manera de viure.
2: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
3: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
2: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
4: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb megadescomptes cada dia, com el 50% en totes les galetes que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 25 de setembre a Carrefour.

0: Molt maca aquesta nova cançó de Karol G amb Bruno Mars.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarón.
0: Still és la primera en sonar en aquest divendres 25 de setembre, pràcticament tancant el mes. Primer cap de setmana de la tardor i amb la Mercè de RAC 105 aquesta nit a partir de 8:45. Seran 5 actuacions, una d'elles, cap al final de la nit, la dels Catarres, que vindran amb el seu repertori de hits, on, evidentment, no hi faltarà aquesta. Avui toca... canta Jennifer. Bona tarda.
3: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

0: Gastronomia. Assaboreix les creacions exclusives dels restaurants del Village, inspirades en Àsia i el Mediterrani. I descobreix les col·leccions que acaben d'arribar de les teves marques preferides. Del 24 de setembre al 8 d'octubre a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
1: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
2: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direcció Tuxal, AMB Bus Metropolità.
3: REC 105 Barcelona. Aquest setembre Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona. Aquestes festes mira amunt. Per la Mercè, el cel de Barcelona esclata de llum. Dijous, espectacle de drons. Divendres i dissabte, festival pirotècnic. I diumenge, el gran piro musical de la Mercè. Música, foc i emocions a les platges de Barcelona. Viu la Mercè. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105. Ajuntament de Barcelona. RAC 105.
4: On sona el millor dels millors. Els millors. RAC 105.

les Julietes, però també les germanes que passen els estius juntes ja tenen la seva cançó per sempre més. Joan Dausà, Mamaduixa, que vas escoltar, papi, posa-la al disc. I seguim ara amb un artista que alguns sembla que cancelen pels temes, ja saps, de Palestina, Israel. És Ed Sheeran. Aquí arriba un dels seus últims números 1, Bad Habits.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar de

Tothom està esperant amb ganes l'anunci del cartell del Primavera Sound, perquè segons l'itinerari de gira, les apostes podrien donar a entendre que els tindrem a Barcelona a principis d'estiu en aquest festival. Tame Impala, que vas escoltar la seva cançó, el gran èxit amb Jenny Dràcula, per seguir repassant números 1 a aquesta hora. Així sona el teu divendres a RAC 105, ara mateix connectant amb una de les importants Dave Max. Sona Maybe You're the Problem.

com estan les coses, jo diria que potser sí que estem més a prop que mai d'aquest The End of the World que diu Miley Cyrus. Una altra de les seves cançons importants, camí de les 3 d'aquest divendres. Deixa'm presentar-te una nova banda que va camí de convertir-se en especial durant el 2027. Es diuen Brow. I debuten a RAC 105 amb De Color.

0: senyal.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: 9 per 3, 27.
4: Següent.
3: Te les vas a prendre amb suor i llàgrimes. Ara les recites sense pensar-hi. Però saps també que tens dret a rebre informació sobre el lloc de procedència dels productes frescos abans de comprar-los? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les taules de multiplicar. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Valeria Castro arriba a una nova edició del Què fem en persona. Una trobada en directe exclusiva per a subscriptors de La Vanguardia el 7 d'octubre a Casa Cupra Raval. Entra al web del Club Vanguardia i participa en el sorteig per aconseguir dues invitacions.
5: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
6: No pots canviar d'emissora.
7: Nova hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
8: Quins seran els èxits del futur?
9: I'm Olivia
10: Benson Bloom. This is Dua Lipa.
11: This is Daniel Dyer.
1: La història continua. La teva música.
12: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
14: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
13: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.

0: Boníssima, aquesta de Bebe Rexha.
1: La teva música.
2: Amb Albert Buscarons.
0: Acabes d'escoltar el seu número 1, New Religion, per donar-te la benvinguda a una hora més de música. Què tal? Salutacions a l'Albert Buscarons. Estem plegats aquest divendres, és 25 de setembre, amb la Mercè a sobre i números 1, també internacionals, com en aquest, un dels més importants que ha fet mai Taylor Swift. És el Shake It Off.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Ui, què et passa?
4: Uf, una estrebada al bessó.
3: És que no et pots saltar mai l'escalfament.
5: Divendres 25 vine a moure't amb Clubs Eurofitness i la seva sessió Zumba des de l'escenari de Maria Cristina just abans dels concerts de la Mercè de RAC 105. I després podràs donar-ho tot amb els Amics de les Arts, els Catarres, Maria Jaume, Teràpia de Xoc i Marcos. Clubs Eurofitness i la Mercè de RAC 105, el millor combo.
6: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
7: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
0: RAC 105 Barcelona.
8: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
9: Esto promete, Manu.
8: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza en Tiquitaca. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
9: Huele a compra, Manu.
8: A ver, huele. Va. ¡Y pago 24 horas!
9: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
8: Venga. Ocasión Plus.

Aquesta és Aitana, que després de petar-ho amb Superestrella no se'n cansa. Aquí tens una altra de les cançons que formen part del seu quart azul, la que vas escoltar, La Conexió Psíquica. Doncs va, que seguim ara mateix Ginestar. Són els propers en sonar, els Resolses sempre ens proveeixen de bon material, cançons que parlen de sentiments, com aquesta. Perquè tu ets la meva sort. Estim

d'entrada quan van veure que en aquesta cançó hi havia la Melody, però no, no és una altra, no és la diva aquella, és una altra Melody que amb Jason Derulo i DJ Gosh han fet una de les cançons importants aquest estiu del 2026. I després del Mi Chico arriben DNC, festius com sempre amb Cake by the Ocean.

0: la Mercè de RAC 105.
1: Amb els Catarres. Diumenge sense
0: el 25 de setembre,
1: des de 2:15 del vespre,
0: a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
2: Ja comença a fer-se

Aquesta és Olivia Dean, que ja sona com una de les clares favorites a la propera entrega dels Premis Grammy a principis del 2027, gràcies al seu àlbum i cançons com Men I Need. Potser també s'hi apunta el carro Miley, que també acaba de publicar nou àlbum. Aquí tens la cançó que el titula Bass Persuades.

que ja l'has felicitada. És el dia, eh? Avui en fa 34. Rosalia, ho fan Espelmes i a rima de les seves cançons nosaltres seguim passant la tarda del divendres. Aquesta era Despecha, ja loca. Ara canviem completament d'estil. Arriba Alex Warren amb Fever Dream.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Darrere d'un tomàquet ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments que respecten el medi ambient. Sense herbicides, adobs ni fitosanitaris de síntesi química. Controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Aquest divendres la Mercè de RAC 105 sonarà així. I amb Galetes Birba també sonarà així. Perquè vagis on vagis, porta un Esbirba. Sense tu jo. Per impressionar, per passar-ho bé, per compartir bons moments i també aquest divendres per gaudir de la Mercè de RAC 105 a l'Avinguda Maria Cristina.
4: Amb els Amics de les Arts, els Catarres, Maria Jaume, Marcos, Teràpia de Xoc.
3: I amb Galetes Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
5: Arriba la 114a edició del Chio Barcelona.
6: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
5: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
6: Patrocinat per La Vanguardia.
7: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
8: Potser aquesta?
7: O bé aquesta?
9: Diumenge sense drama.
8: I què me'n dius d'això?
9: Segurament t'estimo.
7: Tot i que aquesta altra...
10: M'avorraria sa memòria.
7: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
8: Què?
2: Torna la Mercè de RAC 105.
7: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
2: Marcos.
7: Els Amics de les Arts.
2: Maria Jaume.
7: Teràpia de Xoc.
11: Com dius?
7: Torna la Mercè de RAC 105.
12: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Galetes Birba, Clubs Eurofitness, Santander Music i Veolia.

0: amb Albert Buscarons.
1: Tan èpic com sempre el nostre estimat i admirat Nil Moliner. Acabes d'escoltar Me Acuerdo de Ti, un altre dels seus impactes. Per saludar-te en una hora més de música. És divendres, és 25 de setembre, la Mercè de RAC 105, i abans... Seguim ambientant el teu inici de cap de setmana amb més números 1, com per exemple aquest, un dels grans de The Killers, que es diu Human.

0: Aquest és el so de Caigo amb un altre dels seus impactes, Whatever, versionant Shakira, que està en boca de tothom, Shakira. Avui comença el segon cap de setmana de la seva residència a Madrid. Però volem més i més música en directe, no ens en cansem mai, és per això que et proposem una nova aventura a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am. Torna al 105 Confidencial el proper dimecres, dia 30. Aquest cop, com a convidat, l'Ivan Herrock. Ja pots entrar a rac105.cat, allà hi trobaràs un formulari on ens has de dir què és el que t'agradaria preguntar-li a l'Ivan, perquè li traslladarem, eh? L'Ernest Codina li farà totes les teves preguntes i també ens anirà deixant caure alguna de les seves cançons en directe, les que formen part del Disco de Cristal, que és el seu nou àlbum. Estrella d'Am i RAC 105, et portem un nou 105 Confidencial. Recorda, dimecres a l'antiga fàbrica amb l'Ivan Herzog. Últimes places a RAC 105.cat.
1: RAC 105.

i tant que és imparable. Sia sona amb Unstoppable, una altra de les seves cançons. Per donar pas de seguida a Tame Impala, que un any després de l'edició d'aquesta cançó es converteix en un èxit mundial. Parlem del

0: REC 105 Barcelona. Torna la Mercè i la cultura popular pren els carrers amb els gegants i les gegantes, les bèsties de foc i els diables, els castells i els falcons, les sardanes, els esbars. Del 23 al 27 de setembre, vine a celebrar la Festa Major. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
1: La vida està cada cop més cara.
2: Els preus no paren de pujar.
3: Un mango, 9 euros.
4: Robatori.
2: Inflació!
1: Necessites estalviar.
2: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musicals.
1: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
2: No pots canviar d'emissora.
5: No pots escoltar una altra cosa.
2: RAC 105.
1: La teva música.
6: La teva música.

Katzai. Aquí les tens, de nou, girant, fent una Rexen 5, la seva cançó d'èxit en aquests moments. Animal, sempre a favor d'una girl band, perquè no ens en sobren últimament, eh? Aquella època sembla que ja s'ha superat i estem a un altre tema. I tot seguit, la nostra estimada Katy Perry, un altre hitmaker total. Són anys i panys regalant-nos cançons que són ja part de la memòria col·lectiva de tot un planeta com Roar.

0: Take it to the flow now. Shoot.
1: Aquesta és Beyoncé amb Texas Hold'em, una mica de country. Tanquem el primer tram de la tarda, però de seguida l'Enric Font ja és a punt, per seguir passant amb tu aquest divendres. Salutacions de l'Albert Buscarons. Jo et deixo a una d'aquelles col·laboracions que no ens esperàvem, però que ens encanta que existeixi. Déu-n'hi-do, quina unió aquesta, la del Serra Solses, Ginestà i Nil Moliner, cadascun aportant part del seu talent per crear junts aquesta meravella. Amb qui estaràs? Et desitjo que passis bon cada setmana. Ens veiem a la Mercè.

0: Ep, tu! Sí, ja tardes!
1: Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
0: Aquí comença... Ja tardes!
2: Ja tardes!
1: L'Afterword de RAC 105 amb l'Enric Font.
0: Ja tardes amb l'Enric... Perdó, eh?
3: Divendres, Fiesta Copón, Chassis Megatron. La música de l'Enric Font.
4: Ei, com em mola!

0: l'Aitana. Hem volgut començar nova hora i nova edició d'aquest programa. El ja tarda, sí? Hello a tots!
1: Molt bona tarda, senyores i senyors.
0: Sí, molt bona tarda. Vinga, va, ja saps, a partir d'ara i fins a les 9 de la nit, aquí liant-la una mica, eh?
1: Oi tant.
0: Oi, sí, oi tant. Mare meva.
2: Enric!
0: Què?
2: Que és divendres!
0: Sí, ja ho sé, ja ho sé.
2: Divendres!
0: Sí, sí.
2: Ja estem de festa!
0: Sempre, sempre. Aquest programa sempre de festa. Quan no hem estat de festa? Ai. Va, anem-hi de cara, que tenim moltes coses, però moltes, moltes. Part de ser divendres. En res, encetem tema del dia. Avui, bueno, farem ràdio positiva, eh? Que ja ens agrada. Això per una banda. Per l'altra, tenim batalla de cançons. Avui, bueno, enfrontant tres temes que seran protagonistes a la Mercè de RAC 105. Home, clar, és avui, és avui. Sí, sí, començarà a les acaballes del programa, pràcticament. També tenim versió del dia i tots els teus comentaris que pots enviar ja, si vols, al WhatsApp, amb un àudio.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font, sí. 608-7171-41. Ja tarda!
0: Ole! 608-7171-41. Va, explica'm cosetes d'avui divendres, si vindràs a la Mercè de RAC 105 o no. Amb un cartellàs que no te l'acabes, eh? O, si més no, també em pots explicar els plans del cap de setmana. Sí, que som així de tafaners aquí. Ja saps. Som així, mira. Tontets, també, també.
2: Yeah!
0: Va, anem-hi de cara, que tenim bones propostes d'aquestes motivadores, com, per exemple, la que ens porta David Guetta amb els One Republic. I don't wanna wait.

0: Make. Oh, aquí tenies el bon rotllo que ens porta Shakira amb Burna Boy, amb aquest Dai Dai, que canta ple pulmó allà a l'estadi Shakira aquests dies. Dai Dai. Una altra d'aquestes que, evidentment, motiva avui divendres. Ai. Bon, uns 15 minuts que passen de les 5 de la tarda. Com ho portes? Tot bé, no? Vinga. Anem a tope, eh?
1: Oli, sí. Buenas tardis.
0: Ja tardis. Anem amb el tema del dia. Bé, no sé si sabeu que avui és l'aniversari de Rosalía. Sí. En fa 34, tu. Home, nosaltres ens alegra. I segur que... Ah, potser ens escolta ara, eh? És oient de RAC 105, mira.
2: Hola, RAC 105, aquí Rosalía, donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, olé, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt. Ai. Un besito i fins aviat.
0: Un besito! I no és IA, això és real, eh? No ho envia. Ja em fa molta il·lusió. Doncs res, per molts anys, escolta, vinga. Oita, com canta, oita, oh! Sí. Però bé, avui el tema del dia no és aquest, sinó avui estem indignats. Sí, indignats. Molt, molt. És que, clar, hem estat remenant tots els diaris, locals, territorials, internacional, i al tanto perquè no hem trobat cap bona notícia. No, no, no. Però cap, eh? No, no. I per això jo...

0: Poder t'han regalat un bombonet a la... on sigui, és igual. O has aprovat un examen, no sé. O t'han regalat qualsevol tonteria, és igual. Doncs explica'm el WhatsApp, ja saps, i de pas demanar el teu tema preferit i al tanto perquè entre tots els que participeu... sortejarem samarretes del programa, les noves samarretes del Ja Tardes, que hem estrenat aquesta mateixa setmana, eh? Ai, que mola!
1: Ole!
0: Sí, ole! Toma ja!
2: Enric Font, que mola mogollon! Enric Font!
0: Va, que es noti que és divendres, que tenim ganes de gresca, per avui és la Mercè de RAC 105. Així que participa, avui Ràdio Positiva, i de pas aquella cançó motivadora a tope.
3: Ja Tardes, enviar una nota de veu.
0: Vinga, va. Ui. Va, quina és l'última bona notícia que t'han donat, que has rebut? Que... o potser l'has donat tu, la bona notícia, eh? Doncs vinga, 608-7141, de seguida repassarem aquests missatges, que es noti que és divendres. I dit això, anem-hi de cara amb aquestes cançons que ens motiven, que també pots demanar, evidentment. Són els Måneskin, Begging. Va, puja volum. Toma!

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
3: Mm-hmm.
2: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
3: I des de 16.400 euros.
2: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
4: Citroën.
2: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
5: El Club Cabravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Cabravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
6: Club de vins de La Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
7: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
8: Potser aquesta?
7: O bé aquesta?
9: Diumenge sense drama.
8: I què me'n dius d'això?
9: Segurament t'estimo.
7: Tot i que aquesta altra...
9: M'agradaria sa memòria.
7: Per què escollir si l'esport...

0: Pots gaudir totes en directe en un sol concert.
1: Què?
2: Torna la Mercè de RAC 105.
0: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
2: Marcos.
0: Els Amics de les Arts.
2: Maria Jaume.
0: Teràpia de Xoc.
3: Com dius?
0: Torna la Mercè de RAC 105.
4: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Galetes Birba, Clubs Eurofitness, Santander Music i Veolia. Let's go!
2: Escoltes tots els èxits de la música.
0: La casa dels teus artistes.
2: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
5: És viernes i el cuerpo lo sabe.

0: si no us espanteu, que sóc jo, ja sabeu.
1: Està com una cabra.
0: Una mica. Ja ens agrada, això, eh? Amb aquesta història de Teddy Swims, Mr. Know-It-All, una cançó que no ens deixa indiferent a ningú, doncs anem avançant aquesta tarda de divendres, tarda engrescadora, tarda de...
2: Festa.
0: Festa a tope. I mira, i qui ha vingut a fer una mica de festa avui? És... Arnau Molé!
3: Què passa? Bona tarda, com estàs?
0: Ai, mare. Com es nota que avui tothom hi està a la Mercè, quasi.
3: Ai, sí, quina festassa que tenim muntada avui, Enric. Vindràs o no?
0: Vindré a treure el cap.
3: Ah, clar, a treure el cap i a fer alguna cerveseta, digues la veritat.
0: No, n'hi ha d'alcohol. No hi ha...
3: Bé, ja portaré jo garrafons.
0: Escolta'm una cosa, clar, que tu estàs fent temps, no?, per anar cap allà.
3: Clar, sí.
0: Jo avui he vingut a veure'm, no?
3: He vingut a les 9 del matí i com que això comença a quarts de 9 del vespre, no aniré a Vic. I després tornaré, saps? Perquè si no, home, per què?
0: Temps tenies.
3: Sí, però clar, la gasolina està molt cara, m'entens o no? Si ha d'anar a Vic després tornar, són 50 euros més ja, perquè el preu que està...
0: És gravíssim, no? Escolta'm, què faràs allà avui a la Mercè?
3: Ah, jo?
0: Sí, tu.
3: Jo toco, sóc el cap de cartell.
0: Ai.
3: Sí, el cap... sí. Cantaré uns garrotins i alguna cosa.
0: Amb el Pau de Pons, te l'abandonaràs cap allà. Ai, mare Déu.
3: No, estarem per allà fent xarxes i fent gresca xerinola. I també fent alguna cervesa. Sí, home.
0: Oh, ja hi som. Però sembla apologia a l'alcoholisme, eh? No, és
3: no res, però... o Coca-Cola, també.
0: Ah, tampoc val. No cal dir tampoc marques, eh? Però...
3: Ah, doncs un refresc.
0: Ara, vale, ok.
3: Ostres, Enric, m'ho posa molt difícil, eh? La qüestió és que tenim concertassos i que la gent vingui perquè ens ho passarem molt bé.
0: Ara.
3: Comença a 8:45 i això acaba a les 3 de la matinada.
0: Ah, molt bé.
3: Pel cap baix,
0: sí, molt bé. Doncs escolta'm, tens algun preferit per veure?
3: A mi em fa molta il·lusió veure Teràpia de xoc.
0: Oh!
3: Sí. Perquè m'agradarà sentir una vegada més el Sense tu en directe. Ai. Després de tants anys, i a veure com la gent la canta a ple pulmó, perquè tinc la sensació que hi ha molta gent que ve expressament per aquest moment.
4: La Mercè de RAC 105
5: amb Teràpia de xoc.
6: Sense tu jo no puc.
4: El 25 de setembre.
0: Avui.
7: De 8:45 del vespre.
0: Exacte.
4: A l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
0: No podeu faltar, No podeu faltar. En fi, doncs res, que vagi molt bé per allà, perquè tu arrencaràs. Ai, sí. Ja, perquè... Tu a quina hora te'n vas?
3: Jo ara d'aquí poc aniré cap allà ja i, bueno, començaré a mirar ben com està el tema.
0: Molt bé.
3: Sí. Agafar una mica escalfament, no? No sé. Per unes flexions allà, no sé què. A veure si tenen alguna cosa per picar.
0: Agafa l'Héctor Huguet, que m'ha estranyat que no vingui tampoc ara mateix aquí, i agafa'l i marxeu, home. Marxeu, deixeu-me en pau.
3: Em queda sol ara,
0: Sí.
3: Perquè de RAC 105 estarem tots allà ja. O sigui,
0: sí.
3: Si et passa qualsevol cosa, no sé, truca'm. Ja vindrem.
0: Com si estiguéssiu aquí quan jo estic en directe. Sí. Va, anem-hi de cara, que tenim missatges. Avui estem fent ràdio positiva. Avui busquem bones noves. O sigui, notícies així... alegres que t'hagin donat, per petita que sigui. No sé, t'han regalat avui l'esmorzar? Doncs explica-m'ho. 608-7741. Mira, és que hi ha coses com aquesta. Hola!
8: Hola, Enric! Jordi Culer, de Gavà. Doncs la bona notícia que m'han donat, doncs que vaig amb tres amigues a veure el Barça-Madrid femení del dia 4 de... d'octubre. M'ha encantat la notícia.
0: Oh, i tant.
8: Salutacions des de Gavà. Una abraçada ben gran.
0: Home, i tant. Passa a Madrid. Algú peligro, Molt bé, doncs gaudeixo, És una bona notícia. Tu t'han donat alguna bona notícia
3: avui? És que fa estona estic pensant i ara mateix no se me n'acudeix.
0: Per petita que sigui, no sé...
3: No ho sé, que és la Mercè, que és divendres, però clar, això ja ho sabíem,
0: que et pagaran extra.
3: Sí, però això no...
0: Veus?
3: Això no s'ha vist una mica real, perquè igual algun directiu seni diu què diu aquest tio.
0: No. Però, home, estàs fent extra, clar.
3: Sí.
0: Home, a aquestes hores tu ja estàs roncant a casa, pràcticament.
3: Aquestes hores estic fent de pare.
0: Fent migdiada.
3: No em faig mai de migdiada.
0: En fi, va, 608-7741, ja saps que tu també pots participar a explicar-me, doncs, això, una bona notícia, per petita que sigui, per tonteria que sigui. I recorda que entraràs en el sorteig de les noves samarretes del Ja Tarda!
3: Bravo!
0: Que, per cert...
3: Sí. Tu... Ja en tinc una, jo,
0: Ja en tens una?
3: Sí!
0: Home, no et queixaràs. El que encara sí, esperes, perquè... esperes els gots, no?
3: Ara t'anava a dir que jo vaig estar demanant, reclamant, a veure si sí. tenia algun got del Ja Tardes. Es va acabar la partida de gots, no? Sí. I no em va arribar. I avui dic, hòstia, Enric... Encara espero el meu got i m'ha dit, bueno, si vols tinc una samarreta.
0: Sí, clar.
3: Dic, home, perfecte, no, una sí, samarreta sí. millor que un got.
0: Ara. Home, els gots estan molt bé, eh?
3: Que no me la posi avui a la Mercè de RAC 105,
0: eh? Amigo,
3: si algú em veu amb una samarreta negra que porta Ja Tardes, que posa Ja Tardes, doncs ja ho saben. La samarreta nova del Ja Tardes de l'Enric Font.
0: Sí, ja no seré jo, serà l'Arnau Mulet. En fi, moltes gràcies, Arnau, per aquesta visiteta. Hem fet tertúlia de bar, però ja m'agrada sí. fer aquestes coses en el programa. En fi, va, que arriba per aquí Olivia Dean amb una d'aquestes ben elegants. So easy to fall in love. Oh.

0: El públic a l'Enric Font actualment és, per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: Ja tardes. Ja tardes. El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinte nou a Rep 105.
5: El fet es vol, Enric, clar que sí, el dos i mal.

0: Agafa el telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
0: Cada tarda a
2: RAC 105. RAC 105 estrena temporada. I de bo, ben segur que serà una passada.
3: Ui, sí.
2: La millor música de tot el món. La punxa l'Enric Font.

0: molta atenció perquè és una de les cançons que ha estrenat avui mateix Taylor Swift. Patient Zero. Patient Zero. Ole! Com mola, eh? Està xula, escolta'm. Ole, ole. I també s'estrena aquí a RAC 105, evidentment. Ole. Barrem 20 minuts, arribarem a les 6. Déu-n'hi-do, quin dia que ens espera avui. Avui estem... Mira, sí. Sí, esbarats, esbarats, esbarats, ja ho veus. Va, dit això, anem-hi de cara perquè també tenim una batalla de cançons brutal.
1: El roast musical del Ja Tardes.
0: Round 1, fight! Val, tanto perquè per fer aquest roast musical d'aquest divendres marxem de farra.
2: Sí, sí, sí.
0: Clar, avui tenim una nit molt especial. Ja saps que... Tenim la... Per si no ho sabies, jo t'informo. Avui es viurà la Mercè de RAC 105, home! I artistes de casa nostra que ho peten molt, molt fort. I hem pensat que, mira, si els tenim sobre l'escenari, també els podem tenir cara a cara en aquesta batalla d'avui. Oh, oh, oh. Així que enfrontem tres artistes, tres cançons i tres maneres molt diferents d'entendre la festa. La festa que es viurà aquesta nit a la Mercè de RAC 105. I tu tries quina és la millor, la teva preferida. Ja saps, amb un àudio al WhatsApp. Així que agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota la que més t'agradi. Va, anem a enfrontar-les. Anem amb l'opció número 1. Oh, Jennifer, home! Jennifer, tu neixeré un cotxe per tu. Oh, Jennifer. Comencem amb un autèntic himne. Cançó que forma part ja de la història de la música catalana. Oh, i l'hem cantat a ple pulmó, sí senyor. Són els Catarres, que estaran també amb nosaltres avui. Ja espero, espero i desitjo que cantin cançons mítiques com aquesta, eh? Jennifer. És la teva preferida? Doncs explica'm el WhatsApp. O potser t'agrada més l'opció número 2. Oita-la! És Maria Jaume. També ens portarà festa i drama. Festa. Bé, jo crec que més festa que drama, eh, bro? Des de Ses Illes, amb cançonetes com aquesta que segur que ens enamoraran a tots. Ah, sí. Què és la que més t'agrada, doncs? Audi al WhatsApp. I, per últim, el tanto. Home! Opció número 3, amb una revolució d'aquesta temporada. Marcos, amb K, que ens portarà Fastuki-tuki.
3: Festa.
0: I festa també, però Fastuki, evidentment. I ara toca a tu, ja saps.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Vinga, quina d'aquestes tres cançons és la que més t'encén per sortir de farra i la que ballaràs a tope aquesta nit a la Mercè de RAC 105? Va, recorda, opció número 1 amb els Catarres i el seu Jennifer. Opció número 2 amb Maria Jaume, festa i drama. O l'opció número 3, que és Marcos amb K i el seu Fastuk. Tuki-tuki. Va, digues la teva. Recorda que al final del programa doncs repassarem el veredicte, sabrem quina guanya i resoldrem aquesta batalla d'avui. Avui dedicada a la Mercè de RAC 105. Ah! Vinga, va, nosaltres continuem, que és moment de recuperar el so de Rema al costat de Selena Gómez. Anem a baixar revolucions amb això. Calm down.

0: REC 105 Barcelona. A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
1: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
0: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
2: Aquest setembre Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
3: El 29 de novembre l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
4: Valeria Castro arriba a una nova edició del Què fem en persona. Una trobada en directe exclusiva per a subscriptors de La Vanguardia el 7 d'octubre a Casa Cupra Raval. Entra al web del Club Vanguardia i participa en el sorteig per aconseguir dues invitacions.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
6: Ja són 100.000.
7: 100.000. Uneix-te a la comunitat REC 105.
6: Instagram,
7: TikTok,
6: Facebook,
7: X,
6: YouTube.
7: I la nostra web.
6: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat REC 105.
7: I tu, què esperes?
6: Som a tot arreu.
7: 100.000.
8: I pujant.
9: Fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
3: El 29 de novembre l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
10: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
11: Potser aquesta?
10: O bé aquesta?
12: Diumenge sense drama.
11: I què me'n dius d'això?
12: Segurament t'estimo.
10: Tot i que aquesta altra...
12: M'avorraria sa memòria.
10: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
11: Què? Torna la Mercè de REC 105.
10: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
11: Marcos.
10: Els Amics de les Arts.
11: Maria Jaume.
10: Teràpia de Xoc.
13: Com dius?
10: Torna la Mercè de REC 105.
14: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Galetes Birba, Clubs Eurofitness, Santanderes Music i Veolia.
15: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció. Realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
10: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
11: Potser aquesta?
12: No, els pistatxos diu pas tu.
10: O bé aquesta?
12: Diumenge sense drama.
11: I què me'n dius d'això?
12: Segurament t'estimo.
10: Tot i que aquesta altra...
12: M'avorraria sa memòria.
10: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
11: Què? Torna la Mercè de REC 105.
10: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
11: Marcos.
10: Els Amics de les Arts.
11: Maria Jaume.
10: Teràpia de Xoc.
13: Com dius?
10: Torna la Mercè de REC 105.
14: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Galetes Birba, Clubs Eurofitness, Santanderes Music i Veolia.
16: Ja tardes.
17: Ràdio en estat pur.
16: Amb l'Enric Font.
17: Ja.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses. O escoltar el Ja Tardes de l'Enric Font.
2: Viva Honduras!
3: Com es diria l'Enric quan està fent submarinisme?
4: Com?
3: Pues Enric, enfonsa.
4: Ai, Déu meu!
5: Fatal.

0: Són les 5.
1: Són les 5.
2: Són les 5.
3: Són les 5.
4: Són les 5.
5: Són les 5.
6: Són les 5.
7: Són les 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Font es treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio...
11: No el veus.
8: Quina llàstima.
11: Quina llàstima.
8: Ja tardes.
12: Ja tardes.
8: 5 a 9.
13: Rec 105.

0: Martina Codina, Best Moments.
1: Y detienen a un hombre por intentar robar en una obra en Murcia. Lo curioso de la historia es que el ladrón se hace el dormido al ser sorprendido por la policía.
2: No voy a bondear.
3: Sí, bon dia.
2: Han robat mai a tu de l'obra?
3: Sí, moltes vegades m'han robat. Roben molt d'obres. Llavors jo intento sempre a l'últim dia, perquè si tens obra molt de temps durant, te van robant. Jo intento l'últim dia posar tot de cop. Un primo meu se llama Frank. Va robar sempre cobre de llocs. I a vegades treballàvem nosaltres i robava el nostre pobre cobre. I jo deia, però és tonto, està nostre aquest.
4: Era per inèrcia.
3: Clar, i roba el d'obra d'enfrent.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Que guai. El treball d'Olivia Rodrigo, una altra d'aquestes que ens motiva sempre, eh? Drop Dead. Oh, yeah. Canto bé, canto bé. Vinga, rem, pràcticament 3 minuts que passen de les 6. Això és el Ja Tardes.
1: Hola,
0: hola, hola, vinga. Amb comentaris, missatges i ganes d'aconseguir les samarretes d'aquest programa, home. Les noves samarretes. Recorda que avui volem fer ràdio positiva i busquem aquella notícia, o sigui, per petita que sigui, l'última bona notícia que t'han donat. Eh? Sí, sí, sí. El millor que t'ha passat avui, o no sé, coses bones, coses positives. O la millor notícia que t'han donat aquests últims dies. Sí, per què no? Vinga.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Vinga. Mira, per exemple, per aquí. Hola.
3: Hola, Enric. Hey, bona tarda. Hello. Mira, sóc la Núria de Riells del FAI. Què tal va tot? Fa dies que no em comunicava.
0: Ai, malament.
3: Mira, pel tema de les bones notícies, sí. Doncs et diré la millor que m'han donat aquest any, tot aviam. I que no és l'última. L'última és que uns amics seran avis d'aquí poc.
0: Ole!
3: Però la més bona que m'han donat aquest any és que el meu fill petit, després de 2 anys i mig i 5 operacions a la cara...
0: Ostres!
3: Ens han dit que està curat.
0: Oh!
3: O sigui que és la millor notícia que ens podien donar.
0: Ai, que guai!
3: Doncs, bueno, que tingueu bona tarda, bona festa major per aquí a Barcelona.
0: Sí.
3: I bon cap de setmana. Ai! Una abraçada.
0: Ai, adéu! Doncs m'agrada. És que ja amb aquestes bones noves, eh? Ja, home, la tarda ja és diferent. Encara que no tinguis res a veure tu, ja et dona bon rotllo. Va, tu també, explica'm la teva bona notícia.
4: 608-71-71-41.
0: Mira per aquí, hola.
5: Hola, Enric Font, sóc la Júlia de Navarcles.
0: Hola.
5: I estic molt contenta perquè per fi he pogut començar a jugar a futbol.
0: Hola.
5: I que m'agradaria molt que em toqués la samarreta.
0: Ah, mira.
5: Ostres.
0: Molt bé.
5: I m'agradaria ficar una cançó.
0: Sí, quina vols?
5: Que es diu Kids Aren't All Right.
0: Ostres!
5: Adéu!
0: Home, una mica de canya, eh? Amb Offspring! Home! Aquesta és de la meva època, eh? Sí. Va, recorda que tu també pots participar al WhatsApp sempre a explicar-me, doncs, això, l'última bona notícia que t'han donat o l'última cosa bona que t'ha passat. Bé, no cal que sigui l'última, una cosa bona que t'hagi passat recentment. Bé, no sé. I explica'ns al WhatsApp, entraràs en el sorteig d'aquestes noves samarretes del Ja Tardes. I a més de pas, pots demanar el teu tema preferit, que nosaltres sempre te'l posem. Encara que sigui un trosset, eh?
6: Adéu meu.
0: Vam allà. Va, jo crec que no s'ha explicat plou... No sé ni parlar. No s'ha explicat prou, però t'haig d'informar de coses interessants. Sí, perquè no sé si saps que tornen. Sí. Torna la Mercè de RAC 105. Va, que avui és l'últim dia i l'últim dia que t'ho explicaré. Aquest vespre, ja saps que tens una cita amb la música en directe a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una nit inoblidable, amb les actuacions dels Catarres, Marcos amb K, els Amics de les Arts, Maria Jaume i Teràpia de Xoc. Vinga, va, que ens veiem a 8:45 del vespre. No et perdis la Mercè de RAC 105. Amb el suport d'AMB Bus Metropolità, Clubs Eurofitness, Galetes Birba, Santander Es Music i Veolia. Va, que ens veiem en una estona.
4: Ja Tardes, amb l'Enric Font, a RAC 105.

0: ens queda.
1: A aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
2: ¿Tú pretendías que este fuera nuestro amiguito de amor?
3: ¿Por qué no me dijiste la verdad?
4: Però amb nosaltres et divertiràs més.
1: Ja tardes.
5: RAC 105.
1: Amb l'Enric Font.

0: és que em motivo, em motivo sol. I els divendres encara és pitjor. Tim Impala amb la Jenny de les Blackpink, recuperant aquest Dracula. Ai, sí. No, no tenim remei. No. Torrents, 15 minuts de les 6. Això és el Ja Tarda, sí. Ole, ole. Què, com ho portes?
1: Hola, bebé. Sí,
0: hola, hola, vinga.
2: Oi, quin dia, tu, escolta.
0: Oi. Bé, ja saps que en aquest programa, a part de fer una mica el tonto i aquestes coses, i de passar missatges que pots enviar, eh? Recorda que avui busquem notícies positives. I avui ràdio, ràdio positiva. Busquem, no sé, l'última bona notícia que t'han donat o l'última cosa bona que t'ha passat. 608-71-741. Doncs, a part de tot això, també tenim unes bones seccions com aquesta.
3: La versió del dia al Ja Tardes.
0: Doncs mira, per fer aquesta versió del dia, aprofitem que avui hi ha aniversaris. Sí, perquè a part de l'aniversari de Rosalía, que ja ho hem comentat, que avui fa 34, per molts anys, per cert, doncs aprofitem que una de les veus més destacades de la història de la música italiana avui també fa anys. Sí, parlem del gran Zucchero, home! Avui en celebra 71. I mira, i per això volem recordar un dels seus èxits més sonats de principis dels 2000. Al tanto amb això. Baila, sexy thing, eh? Baila moreno. El ritme és soul, molta actitud, també italiana, evidentment. Nota, es nota aquí, eh? Una cançó que et fa moure els malucs en qualsevol, o sigui, a qualsevol moment del dia, eh? Sí o no? Toma, toma, toma. Doncs un èxit de fama mundial, evidentment té un munt de versions de tots els estils. Mira, volem destacar covers, com per exemple aquest en directe que va versionar el mateix Zucchero, amb els Manà, escolta.

0: Ventiles casa teva, però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol.
1: És la que ens porta la cantant canadenca Imma. De fet, és molt fidel a l'original i, evidentment, s'anomena Baila. Va, fot-li!
2: Ja tardes.
3: Amb l'Enric Font.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
3: Club de vins de La Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
4: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten
5: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
4: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Puig-reig.
5: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
6: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
7: Potser aquesta?
6: O bé aquesta? Diumenge sense
7: drama. I què me'n dius d'això?
6: Tot i que aquesta altra... M'avorraria sa memòria. Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
7: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
6: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actualitat.

0: Els Catarres.
1: Marcos.
0: Els Amics de les Arts.
1: Maria Jaume.
0: Teràpia de Xoc.
2: Com dius?
0: Torna la Mercè de RAC 105.
3: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Galetes Birba, Clubs Eurofitness, Santanderes Music i Veolia.
0: RAC 105, la teva música.
4: La ràdio dels teus artistes preferits.
0: Aquest és el so.
4: Aquest és el so.
5: Ja tardes!
4: Amb l'Enric Font.
6: Ja és divendres, Enric!
7: Oh. Pues vinga, anem!

0: El bon rotllo que sempre transmet a l'Aitana amb les seves cançons, aquelles que s'enganxen, és una cosa, té algun magnètic, sí. Connexió psíquica, poder ser això, connexió psíquica. En fi, res, en 4 minuts i arribarem a 2:15, és el moment per repassar com portem la batalla d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
0: Fole, fole! Va, molta atenció, perquè en aquesta batalla de cançons, avui, home, posem sobre la taula els grups que actuen aquesta nit a la Mercè de RAC 105, evidentment. Va, avui hi ha festa grossa a Barcelona, hi ha tres artistes que formen part d'aquest cartellàs. I nosaltres hem pensat, mira, si avui comparteixen escenari, per què no també els fem batallar en aquesta... en aquest roast musical? Doncs mira, avui tres cançons, tres estils i tres maneres de fer una mica de festa, eh? Tuqui-tuqui. I tu tries, com sempre, a través del WhatsApp, quina és la millor. Així que agafa el telèfon, prepara ja l'aplicació i vota, vinga.
2: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte. Va, tria la teva preferida. Anem amb l'opció número 1. Comencem fort ja, sí. Un dels himnes de la música catalana. Una cançó que només començar ja t'activa aquell mode de cantar, Oh, Jennifer! Sí. Ja veuràs. Si la canten avui els catarres, bueno. Farem pols. Aquí tens el Jennifer. La proposta que pots votar a través del WhatsApp, si és la teva preferida, o potser t'agrada més l'opció número 2. Pack completo. Festa i drama, festa i drama. Ho té tot, ho té tot. Maria Jaume, des de Ses Illes, que vindrà i ens cantarà temes com aquest, dels més recents, que també gaudirem allà a l'Avinguda Maria Cristina. La que més t'agrada? Va, explica-m'ho. I anem amb l'última, opció número 3. Home! Un dels fenòmens de la temporada. Marcos, amb K. Cançó que ha triomfat molt aquest estiu i ens dona molta gresca. Fas tuqui, tuqui, tuqui. Què, ja tens clar quina és la teva preferida? Va, explica-m'ho.
1: 608-7171-41.
0: Aviam, que tenim vots, eh? Mira. Hola.
3: Hola, Enric Font. Jo la cançó que votaria...
0: Quina?
3: Potser és la de Fastuc, que és molt xula. Podem la samarreta de RAC 105?
0: Ah, mira, el Ja Tardes.
3: Adéu, Enric Font.
0: Ai, adéu. Doncs mira, vot per Marcos amb què, Fastuc i Tuqui. També el gaudirem allà en directe. Ai, quines ganes. Va, recorda que tu també pots dir la teva i cap al final del programa doncs repassarem el veredicte, sabrem quina guanya, així que resoldrem aquest arròs musical avui dedicat a la Mercè de RAC 105. Va, que anem amb més, ja que estem de festa, què et sembla si ballem el so de Curi Josh Project amb aquest Infinity? Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Maria Àngels, que vaig a buscar pinso pel gos que s'ha acabat.
2: Ja Tardes.
0: Amb l'Enric.

0: brutalíssim. Gran treball de Karol G i Bruno Mars. Déu-n'hi-do, quina gran col·laboració. Sí, sí, sí, sí. Steel, una d'aquelles que no deixen indiferent i que ens enamora. Ai, bonic, que bonic. Vinga, re, uns 8 minuts que passen de dos quarts. Això és el Ja Tardes, per si no ho saps, jo t'ho explico. I estem regalant samarretes del programa. Noves samarretes que hem estrenat aquesta mateixa setmana, que poden ser per tu si participes, ja saps. 608-717-141.
1: Hola, què passa? Hola,
0: què passa? Bé, que ho farem, maco.
2: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Sí, i a més, avui estem fent ràdio positiva i per això busquem bones notícies, l'última bona notícia que t'han donat o l'última cosa xula que t'ha passat. Va, explica'm-ho, vinga, vinga, vinga. Som així de tafaners, eh? Mira, hola.
3: Bones, Enric Fons, sóc Antoni, de Sant Feliu de Guíxols. Oi, pues mira, una notícia petita, però bueno, no tan petita.
0: Aviam, aviam.
3: Tenia el cotxe al taller mecànic,
0: sí.
3: I l'altre dia, ui, bueno, m'esperava que fos una avaria xunga i que em gastaria moltes peles. I l'altre dia em va trucar el bon home del meu mecànic,
0: sí.
3: I em va donar la notícia de que l'avaria no era tant i que m'estalviaria uns quants aurets.
0: Ole!
3: Fins i tot 1.000.
0: Què dius?
3: Ah, mira, no saps, però content que em vaig posar.
0: Home.
3: Saps que aquests 1.000 eurets me'ls gastaré en una altra coseta més interessant. No per arreglar un cotxe, poder anar-me'n de viatge pels meus nens,
0: ah,
3: la dona, bueno, qui sap.
0: Ah,
3: és saber.
0: Sí.
3: Vinga, home, una abraçada, felicitats pel programa.
0: Eh? 1.000 eurets, diu, ostres. A mi m'anirien molt bé, aquests 1.000 eurets. 608-7741, mira més, hola.
4: Hola, Enric Font. Hey. La notícia que jo tinc més xula...
0: Hey.
4: És que ahir el meu fill va treure un 9 a física i ho dirà ell.
0: Vinga,
4: què vas treure, l'Eix?
5: Un 9.
4: És una mica així soso, però és simpàtic, eh? Quan el coneixes.
0: Simpàtic. Ah, molt bé. Ah, molt bé. Doncs enhorabona pel 9. Home, sí que és bona notícia, sempre, sempre. Provar exàmens i, a més, amb excel·lent, eh? Guai. Va, tu també, explica'm, per petita que sigui aquesta bona nova, explica'm-ho, va.
6: Ja tardes. Enviar una nota de veu.
0: Exacte, vinga. Que potser nosaltres després et donem una altra bona notícia, que és que has guanyat la samarreta del Ja Tardes. Amigo, amigo. Va, anem amb més. Moment de Justin Bieber recuperant aquesta que ho està patant moltíssim. Viu

0: REC 105 Barcelona. Si ets amant de la jardineria, les mascotes i la decoració, Catalunya Plans és el teu lloc.
1: Un espai únic a Sant Vicenç dels Horts, a només 10 minuts de Barcelona, on trobaràs tot el que necessites per gaudir de casa teva, el teu jardí i les teves mascotes.
0: Vine a descobrir Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
1: catalunyaplans.com.
2: Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqueducte, el Fòrum, els Jardins de Joan Maragall, Palauet, el Venis, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport de RAC 105. Ajuntament de Barcelona.
3: Descobreix Alemany. Una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de culet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
4: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
5: No pots canviar d'emissora.
6: Nova hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
7: Quins seran els èxits del futur?
8: I'm Levirin.
9: Benson Boone. This is Dua Lipa.
10: This is Damiano Dagos.
4: La història continua. La teva música.
11: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Grandland amb preus irresistibles i aquest estil SUV que necessites. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
13: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
14: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
15: Tornar a la rutina. També té coses bones.
0: REC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
16: Proper convidat,
0: Ivan Herzog.
17: El costat que ens faci falta.
0: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. El vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat. Escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum, Disco de Cristal,
16: i li traslladarà les teves preguntes.
17: Que ballarem amb el record.
0: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre. RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
16: Places limitades.
0: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
17: Que si t'ho he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
0: Gràcies a RAC 105
16: i Estrella Damm.
0: Ja tardes a escoltar l'Enric Font.
18: Enric Font.
19: El paio més poca vergonya de la ràdio.

0: tant.
1: Això només passa al Ja Tardes.
2: Hola, Enric, bonic, hola. Oh, i tot l'equip. Mira, jo no sé si és una fòbia, una mania, una cosa de ser persona altament sensible, però no suporto el soroll dels altres a prop meu quan mengen patates fregides.
3: Com?
2: En sèrio.
3: Què?
2: O sigui, m'agafa com una cosa a la panxa que em va pujant cap al cervell, que em desperta un instint assassí, que jo no el tinc perquè sóc bona persona, m'ho juro.
3: Quina por.
2: Però aquell soroll em provoca coses que m'espanten, de veritat, eh? I posa'm una cançó relaxadeta, per favor.
3: Després
2: d'imaginar-me moltes bosses de patates al meu costat. Gràcies, bonics. Un petó. Adéu. Vine a veure-vos, eh?
3: Ah, una relaxant. Ai, patates fora. Quan vegi algú mastegar... Fora! Ai. Vale, ja està.
1: Ja tardes.
4: De 5 a 9.
1: A RAC 105.
4: Amb l'Enric.

0: Vols dedicar aquella cançó que fa tanta rabieta al teu ex?
1: Amb l'Enric Font.
0: A RAC 105.
2: Si a una festa vols triomfar,
3: claro,
2: porta l'Enric Font i tothom ballarà.
4: Toma!
0: I dona-li tonyina, tonyina, tonyina, i dale tonyina, tonyina, ja!

Vols dir-li a la noia que et somriu al metro que et fa tilin? Vols dir-li? Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.

0: Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
2: Mola, mama, ja.
3: Però això què és?
4: Ai, no ho sé.
3: Comencem forts.
4: Està rient.
5: No!

0: Another, amb aquest Talk to You, una altra de les que ens anima bé, el divendres i tota la setmana, eh? És un no parar, és un no parar. Va, re, uns 3 minuts que passen de les 7 de la tarda. Això és el Ja Tardes.
1: Hello.
0: Hola, vinga, que és divendres, Fa m'estendris. Va, tenim molts missatges, molts comentaris. Recorda que avui estem fent ràdio positiva. Sí, busquem aquella bona notícia que t'hagin donat o el millor que t'ha passat últimament i que ho comparteixis amb nosaltres. Així podràs guanyar una samarreta d'aquest programa, el Ja Tardes. Hola. Vinga, va.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Foli, foli, foli. Ole. Va, tenim comentaris com aquest. Mira, hola.
3: Hola, sóc la Laia. I era per dir-vos que per mi una bona notícia és que no sabíem si aquesta nit anàvem al concert d'avui. I el millor és que sí. Moltes gràcies, petons.
0: Ai, que guai. Així que ens veurem, a la Mercè de RAC 105. Sí. Com no ho hem dit prou-tes vegades. Doncs allà hi serem, sí, a partir de 9:15. Ai. I tu vindràs, Va, més ràdio positiva, aviam.
4: 608-71-71-41.
0: Tenim per aquí, mira, hola.
5: Buenas, Enric. Buenas. Soc ara Àlex Urtasun, de Castelldefels.
0: Hola, què passa?
5: La millor notícia que m'han donat fa bastant poc, dues setmanes, va ser la meva filla, que em va trucar dient que ja havia aprovat el carnet.
0: Home!
5: Només era el segon intent, així que supercontent.
0: Ah, molt bé!
5: I no, respecte a el que has dit que faríem cada setmana i demà me'n vaig al concert de Brian Ice, Italo Disco de los 80.
0: Olé!
5: Estic superil·lusionat. A la discoteca B&B Disco 80 a Terrassa. Qui li agradi aquesta música i vulgui gaudir, pues ja està, ja ho sap.
0: Molt
5: a
0: bé,
5: més és de tarda, és a les 6 de la tarda, amb la qual dona temps perfectament després anar a les festes de la Mercè i a fer un concert. Vinga, una abraçada.
0: Adéu. Home, això disco dels 80. Ja poder. Sé que no té res a veure amb Brian Ice, però... M'ha vingut de gust, recuperar Ryan Parry.

0: doncs, l'última bona notícia que t'han donat, o coses bones que t'han passat darrerament. Així ens alegres també una mica la tarda, aquest divendres, i de pas també demana aquella cançó que ens animi l'inici del weekend. Vinga. Déu-n'hi-do, eh? Va, fot-li.
1: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Vinga. Nosaltres anem avançant. M'estic encostipant, ho estic notant, perquè sóc una mica, ara mateix, baby mocosete, saps? O Epi Blas, un dels dos. No, no. En fi, va, que nosaltres, sí, com deia, continuem i ho fem amb temes com aquest. Una de les primeres que ens portava Rihanna, Déu-n'hi-do, eh? Oh. S.O.S. és la que canto jo sempre que necessito ajuda.

0: sumem cada dia més oients al nostre Afterword.
1: Connecta't amb nosaltres de 5 a 9.
0: I digueu a tots els teus amics.
2: Escolta, Gucci.
3: Clar que sí.
1: Ja tardes. Amb l'Enric
4: Font.

0: Puedes enviar la teva nota de veu.
1: Enric Font, guapetón, tu que ets un campeón.
2: Enric Font, ens mors mogollón.
0: Enric!
3: Que ja tardes.
0: Enric Font, ets l'amb orquestra de Catalunya. Eh? El timbaler del Bruc Modern. T'estimem.
4: Hello, Enric.
5: Ets un superman de la ràdio.
6: La festa i xarigola. L'Enric Font controla.
7: Enric Font. No, no, no, no, no. Enric Font. No, no,
8: no, no, no, no. Vamos ahí.
9: El ja tardes amb l'Enric Font.
10: Que mal és un mogollón.
11: Ai, Déu meu, em farà tornar boja, eh?
12: Em torno boja!

0: una altra d'aquestes col·laboracions que ens ha flipat, ens ha frapat. El so del Ginestar, en aquest cas, al costat de Nil Moliner. Amb qui estaràs, eh? Amb qui estaràs, home? Va, uns 17 minuts que passen de les 7 de la tarda. Molts missatges, molts comentaris, molta ràdio positiva, que és el que estem buscant avui.
1: Ai, Déu meu.
0: No, Déu meu, no, és veritat. Busquem alegrar-te. L'inici del cap de setmana, a part de... de tenir festa, festa.
2: Festa, festa, festa.
0: També busquem, doncs, notícies positives. Què és el millor que t'ha passat darrerament?
3: 608-717-141.
0: Va, i recorda que entraràs en el sorteig de les samarretes del Getardes, les noves, que hem estrenat aquesta mateixa setmana, va. Aviam per aquí, mira, hello.
4: Hola, Enric Fort.
0: Hola.
4: Em dic Bruna.
0: Hola, Bruna.
4: Una bona notícia és que he pogut començar l'ESO en un, a l'institut que jo volia, que només hi havia 6 places.
0: Oh.
4: Perquè és un institut d'escola i, bueno, doncs he entrat.
0: Oh,
4: adéu. Ai, vull una samarreta.
0: Ah, mira.
4: Moltes gràcies.
0: Ai, merci a tu. Clar que sí. Hola, mira. Això és guai, això és guai, eh? Poder fer coses on vols, clar, i això està bé. Mira, vés, hola.
5: Hola.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
0: Tradició, cultura i natura en família.
2: Lo 27 de setembre a l'Aldea.
0: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'Arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita del Tebre, l'Ampolla i Amposta.
2: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
0: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
3: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
4: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direct 6 Tuxal, AMB Bus Metropolità.
5: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
6: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
5: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
7: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energy a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
8: Ser bomber o bombera és molt més que una feina.

0: és posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Tornar a la rutina. També té coses bones. Rec 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
2: Proper convidat,
1: Ivan Herzog.
3: Fem-nos el costat que ens faci falta.
1: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. El vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat. Escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum Disco de Cristal
2: i li traslladarà les teves preguntes.
3: Que ballarem amb el record.
1: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre. RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
2: Places limitades.
1: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
3: Que si t'ho he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
1: Gràcies a RAC 105
2: i Estrella Damm.
4: La Mercè de RAC 105
1: amb Marcos.
4: El 25 de setembre.
1: Des de 2:15 del vespre.
4: A l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
5: Ja tardes!
6: Amb l'Enric Font, tots els divendres semblen pont.

0: És l'Aitana amb un altre dels seus èxits que ens agrada repassar tant en tant aquí al Ja Tardes, eh? 6 de febrer. Vinga, res, 2 minuts i arribarem a 2 quarts. Què, com ho portes? Tot bé?
1: Oh, yeah.
0: Oh, yeah. Això espero, que avui és dia gros. Vinga, va, que tenim molts missatges, molts comentaris i també molts vots per la batalla de cançons d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round 1. Fight.
0: Aduken. Vinga, va. Avui tenim una batalla, un roast musical dedicat als concerts d'aquesta nit a la Mercè. Sí. La Mercè de RAC 105. Tenim grans artistes de casa nostra junts sobre l'escenari. I què podíem fer també en aquest programa? Doncs enfrontar les seves cançons, que ens agrada això. I tu decideixes, com sempre, quina és la millor a través del WhatsApp, Vinga. Així que va, anem a repassar les opcions que hi ha avui. Anem amb la número 1. Comencem amb un autèntic himne, una cançó que ja forma part de la història de la música catalana. En aquest cas són els Catarres, que no faltaran a la cita amb temes com aquest. Si és la que més t'agrada, explica'm amb un àudio al WhatsApp. O potser prefereixes l'opció número 2. Maria Jaume! Aquestes xules, plenes d'emoció, d'aquelles que també gaudirem a tope. Ja saps, a l'avinguda Maria Cristina. Festa i drama. També la pots votar. Va, anem amb l'última, opció número 3. Amb un dels fenòmens de l'any. Marcos amb camp, aquest Fastuki Tuki. Fastuki Tuki Tuki. Fastuki Tuki. Què, tu tens clar i amb quina et quedes? Qui tens més ganes de veure en directe? Vinga!
4: 608-7171-41.
0: Aviam. Tenim molts vots. Mira, per exemple, hola.
5: Hola, bona tarda, Enric. Doncs no pots fer això.
0: Com?
5: No pots donar a decidir entre 3. Oh. I aquestes 3. És que m'encanten les 3.
0: Ai.
5: Però bueno, va, si tinc que dir una,
0: sí.
5: Diré la de la primera, la de Jennifer.
0: Oh.
5: Però les 3, m'encanten les 3.
0: Oh.
5: Vinga, que passeu un bon divendres i un bon cap de setmana.
0: Igualment! Les 3 estan molt bé. Doncs vot per els Catarres, opció número 1. Mira més, hola.
6: Hola, sóc la Sofia i jo voto la segona opció, Festa i drama de Maria Jaume. Adéu.
0: Es va repartint la cosa, Es va repartint. Vot per l'opció número 2, Festa i drama. Aviam més.
7: Per mi m'agrada Fastuc.
0: Ah,
7: m'encanta.
0: Va, t'encanta Fastuc. I no podia faltar també vot per Marcos, Marcos amb K. Recorda que els podràs veure en directe avui, a partir de 2 quarts... D'aquí una hora, a l'avinguda Maria Cristina, mira. Estic de fastuqui, maca. Va, recorda que tu també pots votar la teva.
4: Ja Tardes, enviar una nota de veu.
0: Exacte, i cap al final del programa repassarem el veredicte, sabrem quina guanya, així que resoldrem aquesta batalla tan aferrissada. Mira, ja que estem amb el Marcos, no sé si sabeu que avui ha estrenat la seva nova cançó.
8: Hola.
0: Sí, es diu Fatxenda.

0: després de currar.
1: I abans d'arribar a casa...
0: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola. Ai, ben engrescats que estem repassant missatgets.
1: Getardes. Amb la...

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105?
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
2: El sinvergüenza de l'Enric Font.
3: Sí.
2: El ja tardes et posa musicón.
4: Sí, sí, això és veritat, musicón.
5: Vamonos!

0: amb Jason Derulo, una altra de les que ha sonat molt aquest estiu. Ens agrada, sí. Vinga, res, en 20 minuts arribarem a les 8. Què, com ho portes? Espero que tot bé, no? Ai. Vinga, que estem aquí a tope de power.
1: Ai, et falta un bull,
0: eh? No. Sóc així, sí. Recorda que avui estem fent ràdio positiva.
2: M'encanta.
0: A mi també. Busquem, doncs, bones notícies, l'última que t'han donat, o coses bones que t'han passat darrerament. I ens ho pots explicar, com sempre, al WhatsApp.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41. Vinga.
0: I recorda que entraràs en el sorteig de les samarretes, les noves samarretes.
1: Olé!
0: Del Ja Tardes. Aviam per aquí, mira, hola.
4: Aquest Rick Font, va ser guapo, aquí de Lleida.
0: Hombre.
4: Jordi Pifarré, de Lleida.
0: Què passa?
4: Pues lo millor que m'ha passat és plegar avui, i com que dimarts és festa major a Lleida, agafam el dilluns de pont i pugui descansar els 4 dies.
0: Oh!
4: Vinga, va.
0: Gas. El baile del gas, no? Hauria de posar el baile del gas. En fi, 608, sí, m'ha vingut ara DJ Bacardí, de cop, eh? Aviam, va, més comentaris, hola! Epa!
5: Hola, Enric, bona tarda.
0: Hola!
5: Soc l'Iva.
0: Què tal,
5: doncs, Eva? Mira, una de les coses recents i curioses que m'han passat, ara fa poc, és que l'Edus TV va treure una cançó nova que es diu Torna, del qual vaig formar part del videoclip.
0: Què dius?
5: Va ser super, una experiència superxula. La cançó és molt, molt maca i m'encantaria que la posessis i la poguessis compartir amb tothom. Vale?
0: Molt bé.
5: Doncs vinga, una abraçada molt gran. Fins la propera.
0: Ai.

0: De fet, la va treure fa just una setmana, no?
1: Que m'ensurra el meu castell.
0: Almenys el videoclip.
1: Potser va ser aquell cel d'agost.
0: Doncs mira, m'ha agradat. Ai, aviam si et veig ara, aviam si et veig en el videoclip. Ai. Va, tu també pots participar, explicar-me, doncs, bones notícies, les coses bones que et passen darrerament, no sé. Busquem coses positives.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Va, i potser qui et dona una bona notícia sóc jo, que et diré que has guanyat la samarreta del programa.
3: Ah,
0: amigo, vinga, va, que continuem. Això sí, és que, escolta'm, ja portem uns dies que hem tornat a la rutina. Home, jo crec que a finals de setembre ja estem a la rutina tots, no? I què vol dir això, també? Que RAC 105 i Estrella Damm tornen a portar-te els teus artistes preferits. Torna el 105 Confidencial, al tanto, el pròxim dimecres 30 de setembre, o sigui, el dimecres que ve. Coneix de ben a prop a un dels nous talents de la música catalana, que és Ivan Herzog. Com sempre, des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. Si vols venir, entra a rac105.cat, omple el formulari i escriu una pregunta que li faries. I amb una mica de sort, mira, podràs viure l'experiència en directe. Parlarem amb ell sobre el seu futur àlbum, Disco de Cristal, i respondrà a totes les preguntes, així que entra, va, rac105.cat. Recorda, el dimecres 30 de setembre, RAC 105 i Estrella Damm t'apropen a Ivan Herzog amb un 105 Confidencial.
2: Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.
4: Veus a la

0: REC 105 Barcelona. Si ets amant de la jardineria, les mascotes i la decoració, Catalunya Plans és el teu lloc.
1: Un espai únic a Sant Vicenç dels Horts, a només 10 minuts de Barcelona, on trobaràs tot el que necessites per gaudir de casa teva, el teu jardí i les teves mascotes.
0: Vine a descobrir Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
1: catalunyaplans.com.
2: Torna la Mercè i la cultura popular pren els carrers amb els gegants i les gegantes, les bèsties de foc i els diables, els castells i els falcons, les sardanes, els esbarts. Del 23 al 27 de setembre, vine a celebrar la Festa Major. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
3: Atenció, Barcelona. El mag Junque, tres vegades campió mundial de màgia, arriba al Teatre Apolo el 8 d'octubre.
4: Si fins ara només l'havies vist a la televisió, ha arribat el moment de viure-la en directe. Seràs part de la seva màgia.
3: Només fins al 15 de novembre. Compra les teves entrades a teatreapolo.com i prepara't per l'impossible.
5: Ei, sí, però... Les nostres veus, ja les coneixes.
6: Vols dir, Ernest?
7: Sí, home, jo diria que sí.
6: Però aquestes alçades encara no ens poses cara.
8: Ah, que encara no ens segueixes.
0: @RAC105. Actualitat musical, entrevistes, gags, premis i el dia a dia dels nostres locutors.
9: A veure, que diu la Mar Puga que va molt guapa.
10: I valorin, que opinin, digues tu si vaig guapa o no.
11: Gràcies, senyora nena, estàs guapíssima, alegria, brava, carinya.
0: I tot això amb un sol clic. @RAC105. Segueix-nos a Instagram. Per protegir la teva llar, cada segon compta.
12: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
0: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
12: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
13: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
14: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
0: Aquest divendres la Mercè de RAC 105 sonarà així. I amb galetes Birba també sonarà així. Perquè vagis on vagis, porta unes Birba. Sense tu. Per impressionar, per passar-ho bé, per compartir bons moments i també aquest divendres per gaudir de la Mercè de RAC 105 a l'Avinguda Maria Cristina.
15: Amb els Amics de les Arts, els Catarres, Maria Jaume, Marcos, Teràpia de Xoc...
0: I amb galetes Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
16: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
17: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
16: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Puig-reig.
17: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
18: Tornar a la rutina. També té coses bones.
0: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
19: Proper convidat,
0: Ivan Herzog.
20: Fem-nos el costat que ens faci falta.
0: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. El vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat. Escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum, Disco de Cristal,
19: i li traslladarà les teves preguntes.
20: Cavalla, ballarem amb el record.
0: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre. RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
19: Places limitades.
0: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
20: Que si tu he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
0: Gràcies a RAC 105
19: i Estrella Damm.
0: Ja tardes.
21: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
21: Hola, molt bé.
7: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: Te tinc que dir també una cosa que em sap molt de greu, però t'ho tinc que dir. El tema d'avui, mira, no.
2: Com que no?
1: I llavors vaig a la meva. I ara has de fer allò que em poses un to especial, com el que et poses tu quan has cantat fa un moment. Un dia per la tarda, RAC 105 vaig posar, només sentir sa veu, em vaig enamorar, el cor em bategava i sé molt bé per què. Del fons soc suporter, sempre el seguiré. I escolta, que visca el Barça, que visca el Girona, i vinga, va, per tu, visca Marata.
3: Adéu.
4: Unes coses més surrealistes, tu.
2: Visca Marata.
4: Visca.
0: Ja Tardes.
5: Ja Tardes.
0: De 5 a 9. A RAC 105.
5: Amb l'Enric Font.

0: puedes enviar la teva nota de veu.
1: Ei, bones, Enric!
2: Enric Font, el més guapo del món.
3: Font, Enric Font.
4: Hola.
3: 007, amb llicència per punxar.
1: Hòstia! Que ben acompanyat em sento amb el meu cotxe, que faig viatges llargs.
2: Enric Font, ets molt divertit, ens ho passem molt bé amb tu, animes a tothom.

0: Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
2: Sabeu com es diria d'Enric Font si tingués molta, molta pasta?
3: Com?
2: Enric Font Thyssen.
4: Hòstia.

0: Ai, m'agrada, eh? Estem fatal, eh? Ja ho dic jo. És que ja ho diuen per aquí.
1: Està com una cabra.
0: Ah, exacte. Sí. Així tot el dia. Va, re, uns 3 minuts a les 8. Així hem encetat l'última horeta d'avui. Aquest divendres, escolta, ole, ole, ole. Va, que ja comencen els nervis, que en res ja comença la Mercè de Reaction 5. Vinga, va, que anem a repassar missatges, comentaris. Ja saps que tu també pots participar,
1: hola,
0: no?
1: Hola, què tal, com estàs?
0: Sí. Bé, estic bé. Va, recorda...
2: 608-7171-41.
0: Avui Ràdio Positiva. I és que, a més, també tenim una batalla que déu-n'hi-do.
2: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí, un roast musical avui precisament dedicat a això, a la Mercè de Reaction 5, enfrontant tres artistes que estaran sobre l'escenari aquesta nit. Sí. Anem a repassar, vots en aquest cas. Aviam, hola.
3: Hola, bona tarda, Enric. Soc la Laia de Rubí.
0: Hola.
3: I avui jo me'n vaig de canviar la Mercè. I escoltaré els tres participants que has proposat avui.
0: Ah, mira.
3: Doncs llavors, jo la cançó que escullo és Jennifer. Oh. No només per la cançó, sinó per als catarres, que m'agraden molt.
0: Ah, mira.
3: L'any passat el vaig veure 3 cops.
0: 3 cops?
3: Sí, que per això el voto.
0: Molt bé.
3: Moltes gràcies, meus petons, i adeu.
0: Adéu. Doncs ens veiem en una estona, sí. Doncs vots per l'opció número 1, els catarres amb aquest Jennifer, tema mític, eh? Aviam, va, més vots per aquí. Hola!
4: Sí, encara estic en el cotxe escoltant-vos.
0: Molt bé.
4: I la cançó que més m'agrada d'aquest estiu és... Festa i drama, festa i drama. A veure si la podeu posar. Gràcies.
0: Aviam. A veure si guanya aquesta batalla d'avui. És la Maria Jaume, opció número 2, amb festa i drama. Mira, que és la que començarà avui, d'aquí 25 minuts. Començarà. Aviam, va més, hola.
5: Hola, Enric Fons. Cançó que voto jo
0: és
5: la Festu, la millor que existeix al món, la millor que s'ha creat.
0: Adéu. Doncs mira, ha quedat repartida la cosa. I tu, quina és la que més t'agrada? Quina votes? Quina de guanyar el roast musical d'avui? Doncs explica'm un bon àudio. Recorda que en una estoneta doncs, repassarem el veredicte, sabrem la guanyadora. Bueno, anem avançant. Moment de Stay Home, que ens porten aquest Here to Play.

0: fet tu?
1: Sí.
2: Ja tardes
3: a pujar el volum. Arrac 105.
4: Si bé tu vols passar...
5: Sí, claro.
4: A l'Enric Font. Has d'escoltar.
5: Doncs
6: sí. Les autoritats sanitàries adverteixen que riure és imprescindible per la salut.
7: Bueno, que l'ha dicho.
8: Toma!

0: És el so de Teddy Swims, una de les recents. Mr. Know It All. Mr. Know It All. Vinga, va. Seguim amb més aquí quan passen ja 16 minutets a les 8. Ja tardes, ja tardes. Va, que seguim amb Ràdio Positiva. Busquem, doncs, bones notícies, les millors coses que t'han passat darrerament.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Vinga, va. Fon-li fort, fon-li fort. A veure, per aquí, mira, hola.
2: Hola, Enric Font. Ei. Soc el Pablo.
0: Què tal?
2: I, doncs, jo tinc una notícia que he rebut, que m'ha fet molta, molta il·lusió.
0: Oh! Què?
2: Ai, a veure.
0: Quins nervis. Què?
2: No sé si coneixes el programa, però m'ha agafat pel càsting d'un programa que es diu Manduka Duo.
0: Home!
2: I em fa molta il·lusió, perquè surt el programa. Oh! A veure, què tal?
0: Aviam.
2: Felicitats pel programa.
0: Ai, gràcies. Adeu. Ai, em fa il·lusió. El programa aquest del Super 3, no? És Manduka Duo. Amb qui et toca? Ai, ja m'ho explicaràs. És el programa que presenta la Paula, sí. Ai, que guai. Aviam què et toca cuinar. Ja. Ui, això ho vull saber. Com uns tafaners, aquí, eh? Ja es nota, no? Sí. Aviam, més, hola.
3: Hola, Enric Font.
0: Ai, hola.
3: Avui és divendres,
0: sí,
3: i demà és cap de setmana. Som-hi,
0: sí,
3: que
0: ja
3: és a punt d'acabar
0: el
3: la setmana.
0: Sí.
3: Doncs una cosa que m'ha passat avui.
0: Què t'ha passat?
3: Molt contenta.
0: Aviam.
3: Pues que no m'han posat deures.
0: Oh.
3: El primer cop que no em posen deures en un divendres.
0: Oh.
3: Bueno, doncs estic molt contenta i m'encantaria que em toquessin les samarretes perquè no m'han tocat mai res.
0: Oh.
3: Res del gitat. I mira, i si me les regalessis encara seria una bona notícia.
0: Ah, mira.
3: Encara seria més bona notícia.
0: Més bona encara. No?
3: Adéu.
0: Ai, però no pots queixar que no t'han posat deures, eh? Ai, Déu-n'hi-do, quina tela. Va, tu també em pots explicar, ja saps, bones notícies, el millor que t'ha passat darrerament. Va, Ràdio Positiva, vinga. 608-71-71-41. Va, atenció, perquè també en una estoneta resoldrem la batalla de cançons d'avui, que està molt interessant, però abans... una d'aquelles ben dolcetes que ens carrega la piles i que també ens dona festa. Ho té tot, sí?
4: Festa.
0: El so de David Guetta, en aquest cas al costat d'Asher. Anem a recuperar aquesta anomenada Without You. A fort.

0: la teva música.
1: RAC 105.
0: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
2: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
0: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
2: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
3: Descobreix Alemany, una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de culet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
0: Aquest divendres la Mercè de RAC 105 sonarà així. I amb galetes Birba també sonarà així. Perquè vagis on vagis, porta un esbirba. Sense tu, jo. Per impressionar, per passar-ho bé, per compartir bons moments i també aquest divendres per gaudir de la Mercè de RAC 105 a l'Avinguda Maria Cristina.
4: Amb els Amics de les Arts, els Catarres, Maria Jaume, Marcos, Teràpia de Xoc.
0: I amb galetes Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
5: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
6: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
7: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
6: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Puig-reig.
7: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
8: Escoltes tots els èxits de la música.
9: No podràs canviar d'emissora.
10: Ja tardes.
11: Amb l'Enric Font.
12: Per què Apple hauria de patrocinar el Ja tardes?
13: Per què?
12: Perquè tothom quan l'escolta diu iPhone.
13: Ostres.

0: motivat, eh? Sí, mira, el que faltava. Això de Bibi Rex and Faithless. Com ho he dit això, Faithless? New Religion. Una altra d'aquestes engrescades pel divendres. Sí. En 3 minuts arribarem a 2:15. Què tal, com portes el dia d'avui? Ai, amb nervis, vinga. Va, que és moment de resoldre la batalla d'avui, que... quina batalla!
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1, fight!
0: Vinga, moment de nervis, moment de saber què heu decidit vosaltres. Hem rebut molts àudios, hem escoltat, doncs, cada vot, eh? Sí, sí, els hem comptat, evidentment. Però abans de tot això, hem d'esbrinar, bé, o hem de recuperar, què teníem aquí sobre la taula, perquè, clar, tres cançons de tres grups i artistes que actuaran d'aquí una estona a l'Avinguda Maria Cristina, a la Mercè de RAC 105. Mira, per una banda...

És un dels himnes de casa nostra. Molta gent que ha votat aquesta història, evidentment, i que ens flipa cada cop que l'escoltem i ens motiva, evidentment. Això per una banda, perquè per l'altra... Una altra de les artistes emergents és Maria Jaume, amb Festa i Drama, Festa i Drama, Des de Ses Illes, que vindrà, ens posarà també el punt emocional a la nit. Sí, sí. I molts vots, també, molts, molts. I per últim... Un dels fenòmens d'aquest any, d'aquest 2026... És Marcos amb Kai, el seu Fas tu. Ai, com la liarà. Només pensar com la liarà, ja... Estic de Fas tu, qui m'ha agafat el segureta. En fi, però només una pot guanyar, ja ho saps. Oh! Ja tenim els vots. Hem revisat cada àudio i el resultat... Ja és definitiu. La guanyadora d'aquest Rose musical dedicat a la Mercè de Raxen 5 i la que es corona com la reina del divendres és... Home!

0: Sí, està guapo.
1: Surs de pencar i et ve de gust escoltar una cançó?
2: Al Ja Tardes et posem tot el que ens demani.
3: Cada dia de 5 a 9.
2: A REC 55.
3: Amb l'Enric.
4: Els teus desitjos són ordres.
5: Tant de bo que m'esperis, Escorial.

0: Agafa el telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
2: Cada tarda.
3: RAC 105.
4: Qui vol festa i xerinola?
5: Jo.
4: Amb l'Enric tot mola.
6: Me gusta mucho, me gusta mucho.
7: ¿A que sí?
8: Claro.

0: el so de Tame Impala, de fet una de les recents que ens porta aquí a RAC 105, eh? Loser. Vinga, re, uns 8 minuts que passen de 2:15. Tenim més missatges, més comentaris i més bones notícies. Avui estem fent ràdio positiva. Busquem, doncs, coses, les millors coses que t'han passat recentment, que ens les expliqui. I de pas també demanis aquella cançoneta que ens animi el divendres, eh? Ai... Vinga, va.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí, sí, sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Vinga, va. Foli, foli. Ara. Clar, hi ha coses com aquesta que és que m'encanta. Mira, hola.
2: Hola, sóc la Juno i l'última bona notícia que m'han donat és que avui no soc verdura. Adéu.
0: I què sopes? Què sopes? Ho vull saber. Avui no toca verdura, però què toca? Alguna cosa bona. Que la verdura ja és bona, eh? Evidentment, evidentment. Ai, tela, teniu. Va, tu també em pots explicar, què? Coses així... bones notícies, o coses que t'han passat, així, guais, eh? Guais de Paraguai. Potser encara estàs de camí a la Mercè de RAC 105, això ja és guai. És guai. Bueno, anem amb més. Moment de Sant Jovan i Aitana. Anem a recuperar aquest Mariposas.

0: REC 105 Barcelona.
1: Si ets amant de la jardineria, les mascotes i la decoració, Catalunya Plants és el teu lloc.
2: Un espai únic a Sant Vicenç dels Horts, a només 10 minuts de Barcelona, on trobaràs tot el que necessites per gaudir de casa teva, el teu jardí i les teves mascotes.
1: Vine a descobrir Catalunya Plants, el Garden Center per tota la família.
2: catalunyaplants.com.
3: Aquestes festes, mira amunt. Per la Mercè, el cel de Barcelona esclata de llum. Dijous, espectacle de drons. Divendres i dissabte, festival pirotècnic. I diumenge, el gran piromusical de la Mercè. Música, foc i emocions a les platges de Barcelona. Viu la Mercè. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105. Ajuntament de Barcelona.
4: El 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
5: Valeria Castro arriba a una nova edició del Què fem en persona. Una trobada en directe exclusiva per a subscriptors de La Vanguardia el 7 d'octubre a Casa Cupra Raval. Entra al web del Club Vanguardia i participa en el sorteig per aconseguir dues invitacions.
6: Sí.
7: M'encanta.
6: La meva ràdio de cada dia.
7: Només

0: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
1: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
2: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
1: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Puig-reig.
2: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
3: El 29 de novembre, l'Aliança Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'aigua de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
4: Tornar a la rutina. També té coses bones.
5: Rec 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
6: Proper convidat,
5: Ivan Herzog.
7: Fem-nos el costat que ens faci falta.
5: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. El vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat. Escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum Disco de Cristal
6: i li traslladarà les teves preguntes.
7: Que ballarem amb el record.
5: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre. RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
6: Places limitades.
5: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
7: Que si t'ho he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
5: Gràcies a RAC 105
6: i Estrella Damm.
5: Les tardes de RAC 105 són de l'Enric Font. Ja tardes. De

0: envia la teva nota de veu.
1: Au, va, Enric Font, enrotlla't mogollon.
2: Bona tarda, Enric. La veritat és que gairebé no recordava perquè sempre escolto el teu programa, però cada dia ho tinc més clar. I em té el cor robat.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: Que per cert, mira, si és que parlant de Star Wars, fa una estona fa res, el versió RAC1 de la gent dels nostres companys aquí del costat acaben de dir això. Ah, sonant aquesta sintonia, doncs...
2: Són pets enregistrats.
1: Mira, mira, mira.
3: Sí. Veus?
1: Atenció, eh?
0: Fàstic, us aquest, ho dic de veritat.
2: Aquests són de RAC 5.
1: Com?
2: Són de RAC 5, del Rick Font.
1: Com?
2: Què diu?
0: Què és aquesta guarrada?
2: El que fa les tardes a RAC 1.
1: A RAC 5, sí, perdó.
2: Què diu?
1: Peta així al lavabo. Fa això.
2: Amb música.
0: Va, home.
2: Que diu l'Enric Font.
0: Prou ja d'això.
2: Escolta.
1: L'hauria de veure, eh?
0: Es pot aguantar.
2: El que no paga el lloguer al carrer, que és el pet.
1: Però si és molt, molt serioset i molt...
2: No, sí. De quan descarrega ho fa amb sinfonia.
1: Sí, clar, clar, clar. Però què gratuït. Toni Clapés, però... A què ve això, ara?
4: Home.
1: Mai m'has vist al lavabo.
0: Ja tardes.
5: Ja tardes.
0: De 5 a 9. A RAC 105.
5: Amb l'Enric Font.
1: Va,

0: Això mateix, que no s'acabi, home, que no s'acabi. La proposta dels Figaflaues, que fem servir pràcticament per tocar el dos. Sempre és un plaer estar al teu costat, ja ho saps.
1: Oh, i tant.
0: Ai, sí, oh, i tant. Les salutacions d'Enric Font, que me'n vaig directe cap a l'avinguda Maria Cristina, a la Mercè. A la Mercè de RAC 105, va. Sempre és un plaer estar al teu costat. Ara no desconnectis, que arriba per aquí l'Héctor Huguet, amb bon rotllet, ja saps, amb el ritme de la nit.
2: Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Apa-li, va, sí, marxem, no? Vinga. Olé! Enhorabona als guanyadors de les samarretes, que en sou uns quants. Olé! Va, marxarem amb el so de Hugh Gale i Ultranaté, amb aquesta història que també ha triomfat molt aquest estiu. Moving to the Sun! Va, ens veiem d'aquí una estona, no? Sí? Allà la Mercè. Vinga. Adéu-siau.
1: Adéu, Enric Font.
0: Ciao, pescau.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105.
0: Fins a les 12.
1: El ritme de la nit.
0: Amb Héctor Huguet.

0: just ara acabi de connectar la ràdio, potser es pensa que això és un programa de tablao flamenco. No és el cas.
1: M'encanta, està molt guai, està molt guai.
0: No, és tot el contrari. De fet, un programa Remember i Dance amb cançons força contundents, ja ho aniràs veient si no ens coneixes. En fi, per tots els demés que espero, desitjo que sigueu ja habituals en aquest programa, benvinguts de nou, nou divendres al ritme de la nit, va. Salutacions de part d'Electro Huguet, Right in the Night, Jaman's Punt des de l'any 1993 per encetar nova jornada, nova nit, i avui permeteu-me que comenci recordant, doncs home, que avui és la Mercè de RAC 105, sí! I, de fet, ja ha començat fa mitja horeta que tenim a Maria Jaume damunt de l'escenari. Després, en breu, s'hi passarà Marcos, els Catarres, Teràpia de Xoc, vaja, els Amics de les Arts. Una festa de nou històrica. A on? A l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. I això val calarons? No, és completament gratuït. Així que no tens excusa per perdre-t'ho. Si pel que sigui ets lluny, no pots anar-hi, cap problema, que el ritme de la nit continua, com sempre, fins les 12.
2: Si una cançó és immortal,
3: sona el ritme de la nit.
0: I amb temes tan alegres, tan festius, tan divertits com aquest que et presento per aquí. Vinga, de fons, la cançó que va marcar el debut musical va ser la seva carta de presentació de Cigala, va. Des del Regne Unit, el britànic, amb això que es diu Easy Love, agafant el tema ABC del Jackson 5. Va, bona nit.

La versió més canyera, més eurodance del clàssic de Don McLean dels anys 70, l'American Pie, en aquest cas la versió de Josh Lewis, que recuperem i que va ser un gran fenomen, eh? Com et dic, als anys 90, de fet, aquesta cançó era de l'any 95, i aquella mateixa temporada, mira com és la vida i mira quines cançonasses ara, amb el temps, veiem que ens arribava aquell mateix any, també destaquem precisament aquesta, com et dic, ja fa 31 anyets, del tema de Scatman John, Scatman. Scatman.

0: Sí, quanta elegància, quant savoir-faire, eh? Destardes, tornar més al Music Sounds Better With You. La música sempre millor en companyia, sí o no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ah, que sí, oi tant. No estem junts, però com si ho estiguéssim. Un nou divendres nit, va, a través de les ones de RAC 105. Nou programa Remember, el ritme de la nit i fins les 12 amb cançons com aquesta, mira. Bo, una d'aquelles amb un rotllo estel·lar, d'aquelles de... Oh, yeah.
2: Oh, yeah.
0: Sí, sí, sí, sí. Des de l'any 2006, Luca Cassani i Crystal plegats fent això que es diu Milkshake. El meu batut és millor que el teu. I

0: Pierce Brosnan va ser el James Bond de l'any 95. Tina Turner posava la veu de la cançó principal dels crèdits, la mítica de James Bond, aquell GoldenEye. I a partir d'aquí, doncs, es van inspirar Motivate i Kim Mazel, Searching for the GoldenEye, que va acabar convertint-se en una altra gran referència dels anys 90. I, per tant, aquí te la proposem en una nova nit a RAC 105, nova nit de divendres. I aquí estem. Què tal? Amics, amigues, salutacions de part d'Electroguet. Seguim donant-li canya de seguida, per exemple, Rick Astley, l'original, el Together Forever, amb la versió també més contundent de DJ Lassa, Latin Lovers, Dos Gardenias i tantes altres. Jo ara et proposo posar-nos una mica intensos. Ara entendràs per què, eh?
1: Mou-te al ritme de la nit a RAC 105.
0: Perquè és una cançó només instrumental, però no penso ni trepitjar-la. Terminal, Poem Without Words.

A mi em sap greu si has de baixar del cotxe en breus i has d'entrar al restaurant. I t'ho dic de debò, perquè les cançonetes que tenim per aquí, Camí de les 10, són una autèntica brutalitat. Venim del Moonlight Shadow de Groove Coverage, l'acabem de deixar enrere, però és que, clar, com et dic, t'aviso, tenim el Sweet Dreams, la versió de Steve Angelo d'aquell clàssic d'Eurythmics. Tenim a Safri Duo, Play It Alive. Bueno, en fi, que em sap greu, que em sap greu. Si pots dir que arribes 10 minuts tard, jo t'ho recomano, perquè, a més, ara et presento aquesta dels anys 90 de finals, doncs d'aquí, de Concilio, Take My Heart, com per canviar de ràdio. Take my...

0: Vinga, 10 de la nit, nova hora en marxa.
1: Comencem forts.
0: I comencem forts. No cal que ho juris. Robert Miles, el primer convidat d'aquesta nova hora, amb el mític Children i presentacions que necessita aquesta cançó instrumental i que ens posa els pèls de punta. Com et dic, va, tret de sortida, no desconnectis.
2: Mou-te al ritme de la nit a RAC 105.
0: Que de seguida arriba Eric Pris amb el Call on Me, la Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, o aquesta, més tranquil·leta, sí, però amb un bon rotllet que sempre ve de gust, va. I més si és cap de setmana, o com si ho fos ja, com aquell qui diu. Let the sunshine.

0: és que moguis el cul abans que s'acabi la nit. Get up before the night is over, Technotronic, una altra parreta dels 90. I home, si avui no aixeques el cul, et mous una miqueta, que és divendres 25 de setembre, i la Mercè de RAC 105, jo ja no sé com convèncer, la veritat. Recordo, avui, home, un dia d'aquells importants i marcats al calendari, Mercè de RAC 105, Avinguda Maria Cristina, ja ha cantat Maria Jaume, Marcos també, ara els Catarres, els Amics de les Arts, i per tancar aquesta nit impressionant, el retorn dels Teràpia de Xoc. Sense tu jo no puc. Fins a 2:45, així que encara ets a temps si vols animar-te. Avinguda Maria Cristina de Barcelona, va!
1: El ritme de la nit.
2: Només a RAC 105.
0: I si et cau lluny, doncs home, aquí tens bona música i bons clàssics, com cada divendres i demà també dissabte. En aquest cas, ja de fons, una de les grans cançons de Kylie, Can't Get Blue Monday Out of My Head. Vinga, va, puja el volum, som-hi!

0: I diu així: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Ho sap molt bé.
0: I quasi m'ofego i em quedo sense veu, també. En fi, potser algú a l'altra banda també, igual que jo, és difícil no sumar-s'hi a aquest la la la la la la la la de It Just Won't Do, un altre gran clàssic, en aquest cas de Team Deluxe, que recuperem en aquesta preciosa, meravellosa nit de divendres, amics i amigues. Vinga, seguim endavant. És pràcticament ja final de mes. Segur que molts de vosaltres, igual que jo, esteu una mica desitjant que arribi per fi la nòmina. No sou els únics, també els hi passa als Galantis. Anem a recuperar un clàssic de l'EDM de ja fa una dècada, 2016, amb això que es diu No Money. Sorry,

0: Martín, hola.
1: Hola.
2: Hola.
3: Hola, rei.
4: Hola.
5: Hola.
6: Hola.
0: Vinga, saludat queda el francès amb aquest hello. Vinga, va. Seguim endavant, canvi d'estil, de registre, de fons ja, primers compassos d'un altre tema més que emblemàtic. Wando Project a RAC 105, el ritme de la nit, per recuperar plegats aquest King of My Castle. Brutal.
1: Brutal. Absolutament brutal.

El ritme de la nit. La selecció de música dance més important de tots els temps. 1975, we brought you an album with a song.

0: Mou-te al ritme de la nit a RAC 105.
1: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
2: el 12.061-12061.
1: Sèrie...
2: 93093.
1: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
0: Si vols escoltar reggaeton...
3: aquest no és el teu programa.
0: El ritme de la nit.

Sing a Song Now Now, AC One, que cantem una cançó? Doncs, home, ja posats a cantar una, en cantem unes quantes. Ina, Sunny Zap, de seguida, Herms House Band i la seva versió del Canting My Eyes of You, per exemple, o Reel to Reel amb I Like to Move, tot això camí de les 11, quan abans, home, més que cantar, us proposo xiular al ritme de Precioso i Marvin. I això que es diu The Riddle, som-hi!

0: Un altre dels grans habituals, el ritme de la nit, Gigi D'Agostino. En aquesta ocasió amb l'Elisir, per començar nova hora, 11 de la nit. Mira, just ara, a l'Avinguda Maria Cristina estan els Amics de les Arts.
1: El ritme de la nit, de 9 a 12, a RAC 105.
0: Per si no tens plans, la Mercè de RAC 105, i fins pràcticament les 3, eh? Després els catarres o teràpia de xoc, entre d'altres. Nosaltres seguim, va, per tota la gent que estigui connectada al So Remember del ritme de la nit, ara amb Madonna, Vogue.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes al ritme de la nit.
0: Només a RAC 105. Hey girls.

0: Així es diu Only If I. Kate Ryan, de nou, passant-se per aquí per animar-nos una nova nit de divendres. Va, na-na-na-na, Tinton Time. Gran clàssicot de la belga de l'any 2003. Per seguir donant-li el play i fent treballar una mica com cada divendres la màquina del temps de RAC 105. Aquí la tinc, va! Ella i només ella decideix a quina temporada viatgem. I mira, és el torn...
1: 2014.
0: ...de recuperar aquesta de Calvin Harris. Es diu...

0: No sé si descriure aquest final com a èpic o com a terrorífic una mica, no?
1: Ara m'he cagat.
0: Tina Cousins, a RAC 105, de nou. Un gran final, oi tant. I això que es diu Prey, va, endavant, per encarar d'aquesta manera l'última mitja horeta de programa. A RAC 105, el ritme de la nit. Si t'acabes de connectar, benvingut, benvinguda. I salutacions de part de l'Héctor Huguet. Hola, hola. Què tal? Aquí seguim, va, fins les 12, com en dic. Amb cançons, per exemple, com el Wouldn't It Be Good, fent cua, The Angry Kids. També canya i de la bona amb els Two Unlimited. Des de l'any 1993, aquell No Limit.
2: Si una cançó és immortal...
3: Sona el ritme de la nit.
0: Immortals, com aquesta, Destination Canada.

0: Prou, ja n'hi ha prou, home.
1: Ai, bueno, què passa,
0: no? No, sí que passa, sí que passa. Que no és noi, que no toqui, sisplau, home. I més recordar-ho avui, que hi ha molts festivals, és la Mercè, un dels importants, dels imprescindibles, a l'Avinguda Maria Cristina, per cert, va, sense tocar i només per gaudir de la millor festa de la música catalana, com et dic, amb els Catarres, amb els Amics de les Arts i amb Teràpia de Xoc, que començaran d'aquí una estoneta. Encara ets a temps de gaudir del retorn d'una de les grans bandes del pop en català. I del rock, més que del pop, del rock en català, com és els Teràpia de Xoc. Família de RAC 105, encarem la part final del programa i us proposo ara gaudir d'una d'aquelles cançons que, si estàs parlant de xerrameca amb algú, és un, res, dos minuts per dir prou i anem a gaudir, com Déu mana, d'aquest Terra Titànic.

0: Vull dir que adéu amb els aguts impecables de Byron Stingley, You Make Me Feel, per anar tancant, com us dic, la paradeta i dir-vos fins demà. Pel matí us acompanyo amb la teva música i per la nit amb una nova edició del millor So Remember, El ritme de la nit. I marxo cap a l'avinguda Maria Cristina, va! Aviam si sóc a temps de gaudir una mica del final dels Catarres i de tot el concert, de fet, dels Teràpia de Xoc. Això fins 2:45. Adéu-siau!
1: El ritme de la nit. De 9 a 12 a RAC 105.

0: El ritme de la nit arriba al seu final. Han estat 3 hores de la millor música dance de tots els temps. Ganes de més?
1: Demà, a les 9 de la nit, t'esperem aquí.
0: Només a RAC 105.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
3: RAC 105.